0: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
1: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents Ficat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
2: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
0: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

Casa Babilón. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilón, els divendres a les 8 del vespre.

un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco amb clau, mai firmo papers.

0: escoltes i cap.
1: Diuen que estic boig, boi contra ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
2: Labubu!

0: hace.
1: Portando a clave como un labubu.
2: Labubu.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit, abans que jo li vagi a ensenyar.

0: Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Donald Trump suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran perquè assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran. El president dels Estats Units dona la guerra per acabada i afirma que aviat s'assignarà l'acord de pau.
2: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
1: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington. Els mercats han reaccionat amb optimisme davant la decisió de Trump. Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques han arrencat amb guanys clars aquesta matinada. A més, el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga a aquesta hora al voltant dels $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Sara Riera.
3: El Banc Central Europeu apuja els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Ho ha fet a un quart de punt, fins al 2,25%. L'objectiu és rebaixar la inflació provocada per la guerra a l'Orient Mitjà, tot i que pronostica que els preus creixeran un 3% aquest any.
1: El pacte europeu que endureix la política migratòria entra avui en vigor. S'acceleren les expulsions d'immigrants i es redueixen les garanties d'asil. A partir d'ara també els estats europeus estaran emparats per construir a l'estranger centres de deportació.
3: Les joies confiscades a José Luis Rodríguez Zapatero durant l'escorcoll del seu despatx tenen un valor d'1,3 milions d'euros, segons la joieria que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional. La causa que afecta l'expresident espanyol i el cas Leire passa en factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
1: Barcelona ha estrenat l'obra 84 campanes, que recrea el so de les campanes que Antoni Gaudí va començar a dissenyar per a la Sagrada Família. És un projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya que ha reconstruït els detalls de les campanes que va idear l'arquitecte i que es començaran a instal·lar d'aquí uns 10 anys. Les entitats socials reclamen ampliar com a mínim 3 setmanes més el procés de regularització extraordinària de migrants que acaba el 30 de juny.
3: Alerten que hi ha col·lectius vulnerables que en podrien quedar fora, tot i tenir-hi dret. Natàlia Valenzuela, vicepresidenta de la taula del tercer sector.
4: Demanem l'ampliació del termini més enllà del 30 de juny, perquè aquests col·lectius més vulnerables necessitem que estiguin dins d'aquest procés. Parlem de persones extutelades, persones amb discapacitat.
3: Les entitats també al·leguen que el sistema informàtic per fer els tràmits està donant molts problemes i que la bretxa digital i les barreres lingüístiques estan alentint el procediment. Com a nota positiva, posen en valor la feina que estan fent les entitats sense cap tipus de suport econòmic per part de les administracions.
1: Esports. Mèxic s'ha imposat per 2-0 a Sud-àfrica en el partit que ha inaugurat el Mundial de Futbol i que s'ha disputat a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic. I des de les 4 de la matinada es juga en el mateix grup el segon partit de la competició. Corea del Sud i República Txeca empaten a 0 a la mitja part.
3: A la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, Lamine Yamal ha completat el seu primer entrenament amb el grup. Sobre futbol encara, el Real Madrid ha anunciat el fitxatge del tècnic José Mourinho fins al 30 de juny del 2029.
1: El Barça de bàsquet és ara victòria només de la final de la Lliga ACB. Els de Xavi Pascual guanyen 2-0 l'eliminatòria de semifinals contra el Laguna Tenerife. El segon partit, victòria blaugrana per 97-89. Avui divendres, a les 8, la penya intentarà igualar la seva eliminatòria contra el València després d'haver perdut per la mínima el primer partit.
3: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per la final de la Champions masculina de waterpolo en eliminar el campió Ferencváros als penals. El rival dels mariners serà el Prorreco italià.
1: I al circuit de Catalunya aquest cap de setmana s'hi disputa el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 aquest divendres. Entrenaments lliures per l'Esport 3.
0: Fins aquí les notícies.

0: dia, matiners. Benvinguts al divendres 12 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que arriben dies d'estiu. El temps d'avui serà assolellat de cap a cap. Només de bon matí hi haurà alguns núvols baixos a la Costa Daurada i a la tarda sobre els cims del Pirineu, sense pluges enlloc. La calor es mantindrà continguda amb màximes a l'entorn dels 33 graus i la calor s'intensificarà durant el cap de setmana. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners.
0: Com estàs?
1: Doncs bé, una mica dormideta, però...
0: Adormideta? Sí, sí, t'has quedat de son.
1: Sí, una mica cara granoteta.
0: Que has dormit poquet.
1: Poc, poc.
0: I això?
1: Poc malament, perquè
0: poc
1: hi havia
0: malament,
1: molts mosquits.
0: Que no tens els aparellets aquests...
1: Sí, però s'ha acabat el líquid i llavors he de renovar. Això sembla un ogro.
0: Potser és el mosquit que està dormint ara sobre el teu coixí. Escolta, no subestimis el poder d'un mosquit. Mara García, molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui és un dia gros.
0: A veure, què passa avui?
2: Perquè avui fa 40 anys Mario Casas.
3: Bea! Sí, tu!
2: És que ens fa molta gràcia aquest tall.
0: Molt
2: bé. Boníssim.
0: Si tu et fa gràcia...
2: És un tall de 3 metres sobre el cielo.
0: Ah.
2: Quan coneix a la Babi, la protagonista, el primer que li dius això, li diu fea. I la Marta i jo sempre ens ho diem.
0: Molt bé.
2: En fi,
0: i tornem a l'audiència d'aquest dret, que està molt bé.
2: I baixant per les escales m'ha dit, avui tinc una sorpresa.
0: Ah, veus, que veus que els sorpresetes, m'encanta.
2: Molt bé. I celebrem que fa 40 anys Mario Casas amb una cita seva, que diu, sé que puc equivocar-me, però prefereixo arriscar-me.
0: S'arrisca a vegades fins que puja el pa, Mario Vaquerizo. Àlex Bosch, bon dia.
2: No,
0: bon dia.
2: Mario Casas!
0: Ai, Mario Casas!
4: Mario Casas, Mario Casas.
0: Jo pensava, jo m'he quedat amb Mario Vaquerizo.
4: Home, Vaquerizo
0: està...
4: té més de 40 anys, eh?
0: Tinc d'espera, jo també.
2: Bon dia.
0: Sí, sí, és que ara pensava, dic, aquesta pel·lícula, dic, Mario Vaquerizo, aquesta pel·lícula. Bé, doncs ja tenim el dia fet. Li donem cor al final de la setmana amb un artista que ha aconseguit ficar-se al públic a la butxaca gràcies a les seves lletres sinceres, amb una sensibilitat artística brutal i, sobretot, amb un enorme compromís social. Engeguem els matiners. No ho farem ni amb Mario Vaquerizo ni amb Mario Casas, sinó que ho farem amb ella, amb Rosalén.

0: Nascuda a Albacete l'any 1986, la seva música combina estils com el pop, el folk i la cançó d'autor, i sovint aborda temes relacionats amb els drets humans, la igualtat, la memòria històrica i les emocions personals. De fet, entre les seves cançons més conegudes cal destacar La Puerta Violeta, convertida en un símbol de la lluita contra la violència de gènere, o aquesta mateixa, Vivir, al costat dels Estopa, que transmet un missatge d'esperança i superació. Un aspecte que la fa especialment singular és la presència habitual de la intèrpret de llengua de signes, Beatriz Romero, als seus concerts, fet que contribueix a fer la música més accessible per les persones sordes. Rosalén és molt més que una cantant, és un artista que utilitza la música com una eina per emocionar, conscienciar i construir una societat més justa i inclusiva. Aquesta setmana recordàvem a Pau Donés i el seu Viure és urgent, i avui acabem la setmana amb més ganes de viure gràcies a aquest artista que avui bufarà un número rodó, perquè avui en fa 40. És divendres i només us podem dir a viure, que la vida són dos dies.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem l'últim programa de la setmana, 5 del matí i 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maio, Roger, molt bon dia, bon divendres.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Bé, pendents del Mundial a aquestes hores.
2: Home, sí, tenim un interessantíssim República Txeca a Corea del Sud.
0: Estic enganxadíssim.
2: Estem a la redacció treballant, però amb un ull posat. El partit 0-0 de moment, si no ha canviat el marcador. No el tens ni posat, Canalies.
0: El tinc aquí a l'ordinador. Treballant, sí. Perquè a partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què passarà avui?
2: Doncs més enllà d'explicar-vos el resultat final d'aquest interessantíssim partit. No és veritat, no l'estàs veient, ja ho sabem. Va, doncs mira, analitzarem els detalls de l'últim que ha dit Donald Trump sobre la guerra d'Iran, que diu que s'ha acabat, però Iran diu que encara no. Per tant, se sap que en una guerra haurien de dir els dos.
0: Sí, estaria bé.
2: I demostrar-ho. Després també anirem a Belfast, on la nit ha sigut tranquil·la després de dies d'aldarulls. En parlarem amb el Quim Olivares i amb el Sergi Pardos, que és assessor de migracions del Regne Unit. Després parlarem de les mesures que prepara el govern per resoldre o per intentar que es redueixin el nombre de tirotejos després del que va passar l'altre dia. I després també tindrem l'Albert Om, que ens analitzarà 5 coses que ens deixa la visita del Papa.
0: Ui!
2: Ja saps que ella, amb la seva mirada, sempre està bé. A un quart, doncs, el dilema.
0: Ai, a veure, vull a veure.
2: Vicenta Pineda i Àngel Llàcer.
0: Què passarà?
2: Hem d'estudiar la nostra vocació o una carrera que sabem que ens faci guanyar diners.
0: Ah, que interessant. I més en aquests temps que corren.
2: Ui, tant.
0: Bona pregunta, veurem també què diuen els oients.
2: Ah, exactament. Després de les 11, entrevista Joan de Bosà.
0: Hola!
2: I les recomanacions del cap de setmana, i ja està, els temes pendents, el concurs pendent per guanyar 200 euros, i cap de setmana...
0: Pobre Joan, inevitablement, sempre que me'l trobo de cara, m'imagino Joan de Bosà el dia que es va llançar, que es va tirar a l'escenari a Madrid.
2: Per un dia que va caure, pobre.
0: Per un dia que va caure, però aquesta imatge és memorable, segurament, potser... Deusà ho torna a recordar aquest matí a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí, arrencant els matiners d'aquest divendres. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem?
3: Doncs mira, aquesta matinada és notícia la cantant i actriu Ariana Grande.
0: Què ha passat?
3: Està molt enfadada amb el compte oficial de la Casa Blanca a TikTok. Jo no sabia que tenia un compte oficial a la Casa Blanca.
0: La Casa Blanca té de tot.
3: Doncs mira, ho expliquem. Resulta que fa dos dies aquest compte, que bàsicament és una eina de propaganda de Donald Trump...
0: No m'ho diguis, quina sorpresa! Pensava que era una cosa més... més polite, més...
3: Doncs no, absolutament. Això, eh? Bastanta porqueria. Va penjar un vídeo per enaltir les bondats de la seva política anti-immigració, en què apareixien agents federals detenint i emmanillant persones mentre sonava aquesta cançó. Això es diu bye, és a dir, adeu, i il·lustra com es va fent fora del país els migrants que no tenen els papers en regla. Algú ha advertit Ariana Grande, que ha entrat a TikTok i ha escrit un missatge als comentaris d'aquesta publicació on demana a la Casa Blanca que no faci servir més la seva música en els seus vídeos, especialment si, com és el cas, mostren una actuació que defineix com a bàrbara, inhumana i atroç. A més, segons l'agència Reuters, l'equip de la cantant està estudiant com aconseguir que la cançó sigui retirada d'aquest vídeo. De moment, ho hem comprovat ara fa un moment, i continua allà mateix amb la mateixa cançó. El compte de TikTok de la Casa Blanca també li ha respost, ha vist que era Ariana Grande, i ha respost, li ha dit que defensen, continuaran defensant la seva política migratòria, i ha afirmat que el que és bàrbar, inhumà i atroç són els immigrants que han comès delictes greus contra ciutadans nord-americans. És a dir, que no tiren enrere. Ariana Grande sempre s'ha mostrat molt crítica amb la ideologia de Trump i fins i tot públicament ha criticat el dirigent de la Casa Blanca.
4: A més, és que és increïble perquè des de la Casa Blanca defensen la política d'immigració de Donald Trump i el que està criticant Ariana Grande és que utilitzin la seva cançó. És a dir, que la Casa Blanca tira cap un costat i l'altra va cap a l'altre. Però molts artistes al llarg de la història s'han mostrat contundents i sobretot prohibint que les seves cançons s'emetin en campanyes electorals. Ha passat aquí, amb Vox va passar... Exactament. Sí. Vull dir que hi ha hagut altres casos. Esperem, doncs, que la Casa Blanca no faci com sempre, que és el que li dóna la gana, i li faci cas a Ariana Grande.
3: De moment ho està fent.
4: Gràcies, Àlex. Va. Fins ara. I avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, molt bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per iniciatives com la que han tirat endavant a diversos hospitals de Malawi, un dels països més pobres de l'Àfrica. Es tracta del projecte Impala, un sistema de monitorització amb intel·ligència artificial per detectar de manera prematura el deteriorament dels pacients hospitalitzats i reduir així la mortalitat infantil en centres sanitaris que no tenen gaire recursos. Tot plegat per donar un cop de mà a metges i infermers i que així puguin actuar abans que sigui massa tard.
4: Bones notícies per arrencar aquest divendres 12 de juny fent els matiners a Catalunya Ràdio. Acabem d'arribar a un quart de sis del matí i volem saber a aquestes hores, Marta, de què parlarem poc.
6: Doncs com que ja tenim el Mundial en marxa, volem parlar de tots els looks que té la selecció espanyola en aquest Mundial. Es veu que tots estan reunits a la Baylor School, això és a Chattanooga, als Estats Units, a unes instal·lacions que són moderníssimes, tenen 280 metres quadrats, hi ha un camp per entrenar, un camp de tennis, un gimnàs que es veu que és impressionant, i totes les parets del gimnàs es veu que estan embolicades, no?, de lemes molt motivadors a totes les seves parets. Tipus, les grans coses no estan fetes per una sola persona, sinó per un gran equip, o no hi ha drecera per la grandesa, sinó que es construeix amb sacrifici i se sosté amb el cor. Clar, tot això per acabar motivant a tota la selecció. També hi ha una piscina olímpica, un camp de bàsquet i un camp de golf, perquè es veuen que ningú té idea de jugar a golf, però tenen aquest camp de golf. Aquest centre educatiu, per cert, la matrícula costa entre 30.000 i 80.000 dòlars.
4: Doncs amb el que costa la matrícula ja pots estar motivat, fill meu, perquè entre 30 i 80 mil euros com per arribar allà i dir que no tens ganes de practicar esport.
6: Com per quedar-te a l'habitació.
4: No, Lara, tu què penses?
7: Jo estava mirant la notícia.
4: Ah, és que clar, és que...
7: No, és que hi ha una frase que la tinc mal escrita i ho estic reescrivint.
4: Molt bé, estàs preparada, doncs?
7: Sí, estic preparada.
4: Veus? Concentrada.
7: Ara m'has exposat. De molt mala manera. No. De molt mala manera,
4: no sé
7: Toni.
4: No sé què està fent. Estimada Lara, amb quina bona notícia engeguem al matí?
7: Val, doncs ja està tot preparat
4: quan vulguis,
7: al Pirineu.
4: Quan vulguis.
7: Ja està tot preparat al Pirineu per donar el tret de sortida al calendari de la Festa de les Falles. Des d'avui fins al 26 de juny, una quinzena de pobles celebraran aquesta festa mil·lenària catalana. La preparació comença mesos abans amb la seva confecció. Els fallaires van al bosc, tallen els troncs, els preparen i els deixen assecar per cremar bé el dia de la festa. A Isir, per exemple, al Pallars Sobirà, les deixen a la intempèrie, a sol i serena per encendre-les el dia de la revetlla. Ens ho explica una de les veïnes del poble.
8: Cap al maig, més o menys, tampoc diem la data exacta que tallem les falles, anem al bosc, tallem pins, les pelem, les esclem i aquell mateix dia les pugem aquí perquè es comencin a secar, uns dos mesos abans, més o menys.
4: Doncs vinga, quina meravella, tot preparat al Pirineu, tant com ens estava dient la Lara, per aquest tret de sortir del calendari de la Festa de les Falles. I Lot Serra, que el tenim per aquí. A veure què ens explica avui Lot, perquè és una persona eclèctica a l'hora d'explicar-nos alguns motius per saltar del llit. Lot Serra, bon dia.
9: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és visitar la Vall de Núria, patrimoni del país. A més, ahir es va inaugurar el Mirador del Llac, una plataforma de més de 34 metres de llarg situada al Camí de les Creus i al costat de l'Observatori d'Ocells. L'entramat metàl·lic de terra genera una sensació de buit per gaudir encara més de la vista. Arribar-hi és prou assequible per als menys caminadors. El temps a peu des del santuari fins al mirador és d'uns 10 minuts.
4: Ai, per cert, ara que obrim la revista del cor, fem una mica de safreig dels matiners, perquè ahir m'han enviat un missatge, un oient que ens escolta cada matí, que es diu Anna Miralles, que ves allà a felicitar-me pel meu aniversari, va dir cada matí us escolto i m'encanteu, equipàs que tens, em feu sentir com si jo també fos una amiga més, i és meravellós començar el dia així.
6: Ai,
4: felicitats pel programa.
6: Que bé!
4: Doncs escolta, gràcies. Molt bé, Miralles, gràcies també per seguir-nos cada matí.
6: Bon dia.
4: I per despertar-se, per despertar-te, en aquest cas, amb els matiners de Catalunya Ràdio. I alerta perquè toca saber com batega el cor aquest matí, Lara.
6: Doncs mira, batega amb Anabel Pantoja, perquè el Papa Lleu 14 resulta que passarà pel poble on viu ella, Gran Canària, que es diu Arguineguín. La influencer i neboda d'Isabel Pantoja està emocionadíssima i així ens ho ha mostrat al seu Instagram.
10: Bienvenidos a Arguineguín. Es mi pueblo, aquí vivo yo. Y el Papa León viene aquí. Sí, sí, que viene aquí, que te lo digo yo, y ahora te voy a llevar por donde él va a pasar, por este cartel. Tanto es así que va a entrar por aquí y va a dar la vuelta a esta rotonda. Es historia de Arguineguín y por aquí va a entrar León 14. Bajando la rotonda, están en liquidación en Muebles Baez, que si quiere se puede parar y comprarse un mueble. Te va a pasar por negocios locales. Estamos haciendo lo que harían los guardaespaldas. Los guardaespaldas irían por aquí andando como estamos andando nosotros. También se pueden parar en restaurante Mamá Carmelina y tomarse una ropa vieja. Ya os digo yo que el Papa se queda aquí a vivir. Vamos, la pena que me da que la tienda de mi amiga Davina está a 3 metros. Podía
4: escolta, m'agrada, m'encanta Isabel Pantoja en aquest vídeo que ha publicat a través de les xarxes socials. Fent bandera, que sempre n'ha fet, d'on viu, d'Arguineguín, a veure si aconsegueix veure el Papa, que s'emocionarà.
6: Home, i tant, plorarà.
4: Per favor, necessitem aquí més d'Anabel Pantoja. I alerta, perquè el cor també batega.
6: A més, avui he triat una cançó nova, perquè precisament... No,
11: perquè no digués culo.
6: Culo. Però ja,
4: jo Batguiel i culo, sempre. A veure, què passa amb Batguiel?
6: Doncs no sé si us havíeu fixat, però Batguiel a l'Instagram tenia el nom artístic i després el Pussy que mana. Això fa molts i molts anys. Doncs bé, ara s'ho ha tret i ella mateixa ha explicat que ve. Ai, que ve.
4: Oi,
6: perquè és una entrevista.
12: Muy explícita y muy con mis propios recursos, y era un proyecto muy autogestionado y yo no tenía mucho asesoramiento de no hagas esto, y yo me puse este nombre tan explícito que ahora 10 años más tarde, con 29 años, como con 1000 oportunidades que he tenido y como cuando estoy viendo realmente el alcance de mi proyecto y hasta dónde puedo llegar, siento que hay veces que tener esta palabra tan explícita, que sea lo primero que ves como carta de presentación en mis redes sociales, que sé que atraen a mucha gente que no me conoce, pues siento que quizás es un poco fuerte.
4: Sembla que parli amb autotune, Batguiel.
6: Sí, és que té com un to de veu, una cadència.
4: Que
6: sí,
4: jo entenc
6: sí.
4: Que estava, devia fer connexió...
6: Sí, era online.
4: Video WhatsApp o una cosa així.
6: Video WhatsApp m'ha agradat.
4: L'escolto constantment amb autotune sempre, sí. A Batguiel. No para de guanyar punts cada vegada que...
6: Molt bé, ha madurat amb això.
4: Ah, és una meravella. Jo sí. Ja sóc fan absolut de...
6: Jo també, cada vegada més.
4: De l'Alba Farelo, sí senyor. I també som fans dels sons que ens deixa la ràdio.
6: Sí, al matí de Catalunya Ràdio vam fer Agora Esportiva per parlar del Mundial de Futbol, que
4: no
6: ahir va començar a Mèxic.
4: Ah.
13: Em desperta un cert disgust per tot el que és geopolíticament parlant, no? Vull dir, al final veig la figura de Trump allà que vol ser tan protagonista i que ja ha començat a fer de les seves envers, doncs, el millor àrbitre d'Àfrica, no? Per exemple. L'han fet fora, el van tenir 11 hores a l'aeroport. El capità d'Iraq també. No, són aquestes coses que m'allunyen una mica bastant del Mundial perquè s'allunyen molt del futbol.
4: El Mundial ha de durar molt, no?
6: Ui, moltíssim.
4: És llarguíssim, no? Perquè inclús Maiol Roger em va dir que a ell se li faria llarg el Mundial.
6: Pues imagina't.
4: Si Maiol Roger
6: diu
4: això? Que això pot ser llarg, tenim aquí quant dura el Mundial, Oriol? Un mes dura? Un mes. Oriol.
6: Però ja estarem de vacances.
4: Ah, mira, ara el Maiol també m'està escrivint, sí. A fondo, diu. Bueno, només llegeixo a fondo. Sí, digues-me, és broma. No sé què m'estàs dient, Maiol. M'està escrivint. 7 minuts, 6:15.

0: Diu el Roger d'aquests 7 whatsapps que m'ha enviat de cop, que acaba de marcar ara a República Txeca.
1: Ai, mira.
0: Perquè ens ho esteu seguint. I que durarà 39 dies.
1: Déu-n'hi-do, sí. Més d'un mes, tu.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ànims. Tenim mundial, sí, ànims per tots. Estem escoltant la música de Radiohead, Marta.
1: Sí, perquè un dia com avui Radiohead va frustrar un intent de xantatge publicant 18 hores de música del seu àlbum a OK Computer. Uns pirates informàtics es veu que havien robat cintes d'algunes sessions de gravació i exigien $150,000 per tornar-les. I el grup, doncs, en lloc de queixar-se o ignorar-ho, el que va fer va ser contraatacar publicant tota la música durant 18 hores, també. I els beneficis, doncs, van anar a parar a un moviment que es diu Extinction Rebellion, que és un moviment d'activistes pel clima.
0: Tenim unes setmanetes amb Astrocat que ens diuen que anem amb prudència, a poc, bona lletra, ens ho han anat dient al llarg d'aquests dies. No sé si avui serà diferent, perquè posem punt final a la setmana. Tota una setmana intenseta amb la visita del papa, que no sé si el papa haurà aconseguit també alinear els astres, saps que...
2: Sí, jo crec que sí.
0: Esteu preparades o no? Doncs vinga, a veure què ens explica la Cristina Borreguera d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
3: Bon dia, matiners. Arribem el divendres amb la lluna a taula i això ens demana una cosa molt clara. Baixar el cos, menjar bé, anar més a poc, tocar de peus a terra i buscar petits plaers que ens retornin calma. I atenció, perquè aquest cap de setmana Venus entra a Lleó. L'amor, el desig i la creativitat agafen més foc, més joc i més ganes de brillar. Així que el consell astrològic d'avui és: cuideu el cos, però no us apagueu el cor.
1: Oh, bueno. Sí,
0: elles estan contentes perquè totes dues són lleó.
1: Ha dit lleó i la Lara i jo ja estava.
0: Doncs vinga, hem de cuidar-nos, però no deixar apagar el cor.
1: Pues està bé. A mi m'agradaria ja que tot s'incendies i ja està.
0: Home, Marta, per favor.
1: No, que tot, nosaltres...
0: El món, que s'incendies el món.
1: No, nosaltres, cadascú de nosaltres.
0: Que ens enseguéssim el nostre foc intern, aquí, eh?
1: Pues sí, tanta calma, i jo ja m'avorreix.
0: Bueno, després no dorms bé.
1: No, ja, però bueno, tu...
0: Demanen calma.
1: El que n'hi ha.
0: Qui m'ho farà espelmes avui? Ai, Mario Vaquerizo, no, Mario Casas.
1: No, Mario Casas, segur que celebra com cal, que arriba als 40 clavats. Avui també fa anys de directora de cinema i actriu Icíar Bollaín, que bufa 59 espelmes. Més celebritats que avui farà anys, com la model i actriu Adriana Lima, avui celebra els 45, tot i que els porta molt bé.
0: Sí.
1: I per últim, però no per això menys important, també li diem anys i anys per molts anys a la fantàstica cantant Rosalén, que avui, com Mario Casas, també arriba als 40 anys. Amb un els cors que és divendres i toca celebrar que sumeu un any més, i això és sempre una bona notícia.
4: Som els matiners i tenim son, però no se'ns nota. Amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que amb només 4 minuts arribem a 6:15 del matí. Bon dia, matiners i matineres. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Per cert, també aquells que ens escolteu en emissió conjunta a través d'ICAT, com fem cada dia per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. D'aquí uns moments recordem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió d'aquestes últimes hores. El Tot és molt de TV3 va voler parlar amb els veïns de la Sagrada Família per saber com havien viscut aquesta benedicció i sobretot la visita del papa Lleó XIV per culminar la benedicció de la Torre de Jesús, i també algunes enquestes interessants de Som Eva. Abans, per això, alerta, perquè és una d'aquelles cançons que segur que us sonarà, però és una col·laboració ben especial. El cantant i raper Alfa va transformar, i de quina manera, l'èxit de Manu Chao, Me Gustas Tu. De fet, el propi Manu hi va col·laborar i l'experiment no els ha pogut sortir més rodó.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem les protestes anti-immigració que s'estan produint a Belfast. I Albert Om ens portarà 5 lliçons que ens ha deixat la visita del Papa. Francesc Garriga segueix buscant el poble més feliç de Catalunya. A la tarda, avui visitem Pacs del Penedès. I aquest cap de setmana, al suplement, Maica Navarro ens durà l'última hora dels tirotejos que hem viscut a Barcelona. I també conversarem amb l'actriu Aina Clotet després de triomfar a Cannes amb Viva. A l'Eclipsi coneixerem les nits de la coach en comunicació Andrea Vilallonga.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Molt bon dia, matiners. Per cert, Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
2: M'informa Maiol Roger que empata Corea.
3: Empatat, sí, ara mateix.
2: Molt bé.
3: Un gol molt bonic, per cert.
2: Sí? Sí. Estava veient aquí ara la repetició.
3: Retall, ha aixecat la pilota per sobre el porter, molt maco.
2: Els que esteu pendents del Mundial ja ho sabeu. Empata Corea. Benvinguts i benvingudes al divendres 12 de juny amb l'Àlex Bosch. Repassem els titulars d'aquest matí. Donald Trump fa marxa enrere i suspèn l'anunciada tercera onada d'atacs contra l'Iran.
3: Assegura que hi ha progressos en les negociacions amb les autoritats de Teheran i que aviat es firmarà l'acord de pau.
4: Acabem d'arribar a un gran acord amb l'Iran per aturar la guerra. Estem subjectes a la finalització dels documents. Els hauríem d'enllestir en els propers dies i probablement els signarem a Europa.
3: La República Islàmica avisa, però, que no ha pactat cap text amb Washington.
2: Sigui com sigui, els mercats celebren que s'hagi posat fre a les hostilitats.
3: Wall Street ha rebotat amb força en el tram final de la sessió i les borses asiàtiques anoten guanys clars a aquesta hora. A més, el preu del petroli es desploma. El barril de cru Brent, el de referència a Europa, es paga uns $89, gairebé $5 menys que abans que Trump anunciés que cancel·lava l'operació militar a l'Orient Mitjà.
2: I atenció als que teniu hipoteques, perquè la guerra a l'Iran us pot començar a passar factura.
3: El Banc Central Europeu ha decidit apujar els tipus d'interès per primer cop en gairebé 3 anys. Els ha pujat un quart de punt, fins al 2,25%. Això encarirà les quotes hipotecàries que es revisin a partir d'ara i encarirà també el crèdit. L'objectiu del BCE és rebaixar la inflació provocada pel conflicte, però alguns analistes no ho acaben de veure clar. Josep Soler és conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
5: Aquesta pujada de tipus, aquesta i les que puguin venir, pot tenir més efectes negatius en un fre a l'activitat econòmica que frenar la inflació, que és una inflació, per altra banda, la que tenim, que ens ve de fora. Ens ve d'una pujada dels preus energètics.
2: I, per cert, ja sabem com valen les joies que Zapatero tenia guardades al seu despatx.
3: Són les que li van confiscar durant l'escorcoll de la UDEF al seu despatx en el marc de les investigacions pel cas Plus Ultra. Segons la joieria, que les ha taxat per ordre de l'Audiència Nacional, tenen un valor, atenció, d'1,3 milions d'euros, molt per sobre del que havia dit el portaveu autoritzat a l'expresident espanyol. La secretària de l'exlíder socialista en va atribuir l'origen a l'herència familiar de la dona de Zapatero, Sonsoles Espinosa, i també a regals de viatges.
2: La causa que afecta Zapatero i el cas Leire Díaz ja passen factura als socialistes, segons l'últim baròmetre del CIS.
3: El PSOE cau 5 punts en estimació de vot respecte de fa un mes si es fessin eleccions generals ara. Entre això i l'ascens notable del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo s'acosta només 4 punts de Pedro Sánchez.
2: I també continuen buscant el noi de 16 anys que va desaparèixer al Mar de Roses.
3: Anava amb una moto d'aigua en una excursió amb uns companys i no va tornar amb ells. Se'l busca des de dimecres al vespre i ahir a la tarda van trobar la seva moto volcada en una platja de Pals, al Baix Empordà. Des que es va comunicar la desaparició, es va activar un intens dispositiu de recerca.
2: Avui entren en vigor a la Unió Europea les noves lleis que avalen els centres de deportació de migrants a l'estranger.
3: Són unes lleis que estenen al conjunt de la Unió Europea al model de centres que el govern italià de Giorgia Meloni ha impulsat a Albània. Ara, tots els països comunitaris que vulguin construir ja tindran cobertura legal per fer-ho. El govern espanyol s'oposa a la creació d'aquests centres i així ho ha fet constar en una declaració enviada al Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea a Brussel·les.
2: Ahir, precisament, el papa va fer una crítica contundent a la gestió que fan els governs de la tragèdia migratòria.
3: Lleó 14.

0: Ho va dir des de Gran Canària, on va arribar ahir després de la seva visita a Catalunya.
1: No basta gestionar llegades, distribuir cifras, reforzar fronteras o lamentar las muertes cuando ya han ocurrido.
2: Aquí, per cert, encara ens freguem els ulls meravellats per l'impacte internacional de l'espectacle de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
0: La il·luminació de la torre i els drons configurant la cara d'Antoni Gaudí ja s'han convertit en un record inesborrable. Més de 3 milions de persones ja l'han vist a l'especial La Torre del Cel, de TV3, la transmissió de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família a l'estil Super Bowl, ho explicava Igor Cortadellas, creador de l'espectacle.
3: Per mi són moltes tècniques, però al final és un únic relat. Si tens, és alquímia, tens pirotècnia, tens drons, tens il·luminació, tens una magnífica realització, tot és la mateixa maionesa. I al final és trobar l'equilibri, el balanç, sabent que el clímax és que encenem una creu.
4: Jo ahir a la tarda me'l vaig tornar a mirar una altra vegada.
0: Espectacular.
4: Aquests 11 minuts,
0: una
4: meravella. Sí. No només de la benedicció del Papa, sinó també d'aquesta Barcelona moderna al món, que et recorda, com tantíssimes altres vegades, les grans imatges que ens deixa una ciutat com Barcelona.
0: Sàpigues que continua l'empat, eh?
4: Ah, continua l'empat, eh? Anem informant, per favor, que vaig obrir la pantalla, però moltes vegades estic al directe i no puc seguir tot. Gràcies, Àlex.
0: Fins ara, bona setmana.
4: Passen 5 minuts a 6:45 del matí. Marc Curado, molt bon dia.
5: Bon dia.
4: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
6: Bon dia.
4: Aquestes hores del matí, com d'ull a les portades de la premsa, què diuen avui els diaris, va?
5: Avui, per primer cop, Canalies en molts dies, amb molts més noms propis que no només el del Papa Lleó XIV, comparteix protagonisme, per exemple, amb el Banc Central Europeu, Zapatero i l'obertura del Mundial de Futbol. El Pontífex, però, és el tema d'obertura de La Vanguardia, que explica que ha reprès amb duresa Europa pel tracte als migrants, i de l'Ara, que recull les paraules "la dignitat humana no té passaport". També treu el cap a la resta de diaris, menys El País, que no se'n fa ressò en portada d'aquesta visita del Papa Lleó XIV a les Canàries.
6: El que sí que veiem a tot arreu és la pujada d'un quart de punt dels tipus d'interès. Per primer cop en 3 anys, remarca El Periódico. Un augment que asfixiarà les famílies per l'energia i els aliments, subratlla El Mundo.
5: Altres temes de portada, les joies de Zapatero, valorades en 1,3 milions d'euros, i encara en pàgina judicial, el jutge ha autoritzat Luco a rastrejar els comptes al nòvio d'Isabel Díaz Ayuso, llegim a El País. I El Periódico explica que Salut expedienta també l'Hospital Vall d'Hebron pel cas del nadó maltractat.
6: I per acabar, el rei de les portades avui és el Mundial de Futbol. Foto de la inauguració a Mèxic, amb molt de color i de foc, a La Vanguardia i també al Mundo. Instantània de Shakira, a l'Ara i al Mundo.
4: I avui editorials sobre el viatge del Papa i també sobre els tipus d'interès.
6: La Vanguardia i l'Ara dediquen l'editorial al missatge de Lleó XIV sobre la immigració al port d'Arguineguina, a Gran Canària.
5: La Vanguardia destaca que el pontífex va fer un al·legat contra la insensibilitat europea davant del drama migratori.
6: I afegeix que el viatge del Papa, que acaba avui, deixa empremta perquè ha remogut consciències.
5: L'Ara escriu que les polítiques europees sobre migració van en la direcció oposada del que diu Prevost.
6: Subratlla que el missatge del Papa té especial importància perquè es basa en el principi d'igualtat de tots els humans, que és un pilar bàsic de la Unió Europea, que ara està en perill per l'auge de l'extrema dreta.
5: En l'àmbit econòmic, el país es fixa en els riscos d'una pujada de tipus d'interès després que el Banc Central Europeu el situés en el 2,25%.
6: El rotatiu de Prisa exposa que encarir el preu del diner pot perjudicar l'economia, que ja és dèbil, a l'eurozona i propera a l'estancament a Alemanya.
5: El Mundo, en canvi, justifica la decisió del BCE que es pren per frenar la inflació.
6: El diari considera que és precisament això, l'escalada de preus, el que amenaça Europa.
5: Per la seva part, l'ABC també defensa l'aposta del BCE per apujar els tipus i diu que ha estat una decisió difícil.
6: El rotatiu de Vocento reconeix que, per una banda, l'augment del preu del diner pot refredar l'economia, però creu que calia fer alguna cosa per aturar l'increment de preus.
5: I canviant de tema, El Periódico dedica l'editorial a l'aposta europea per construir una estratègia autònoma de defensa.
6: I diu que per aconseguir-ho es necessiten plans tangibles, voluntat de cooperació de la indústria i un ambient institucional favorable.
4: Per cert, els que esteu seguint el Mundial, us anem explicant tot el que va passant al llarg d'aquestes hores del matí. Hi ha hagut un gol de la República Txeca, però que s'ha anul·lat. Sílvia Solanes, bon dia.
7: Bon dia, a mi em va veure un 1-1 que tinc això a la porra.
4: Ah, sí? Sí. Has fet porra?
7: Sí, la de la ràdio.
4: Ah, molt bé.
7: Sí, a veure. No en té massa de res, però escolta, no? Anar posant allà a veure.
4: Ara faràs sort.
7: Ja t'explicaré.
4: Amb la Sílvia repassem la premsa digital. I coincidint amb la visita del papa, qui s'ha fet l'espavilat?
7: Doncs bé, això és el que us vam explicar ahir de...
4: No ho sé?
7: Sí, correcte.
4: A veure,
7: sí, sí.
4: On són, Solanes? Explica-m'ho. Expliquem-ho, no passa res. A veure, què hem de veure? Ah, ho hem de buscar aquí? Espera't. Ui, ara, espera't, que ara això és la ràdio en directe. A mi això m'encanta. No us preocupeu, que jo ho busco. Estic entrant a l'ordinador, no us preocupeu, que ho tinc aquí, que de seguida ho trobarem. He d'anar al lloc habitual, hi ha una sintonia que està sonant, per tant, escolta, anem fent, que no hi ha problema. Val, me'n vaig aquí, ara me'n vaig aquí al primer bloc. Aquestes coses a la ràdio passen, Solanes, sí, no t'has de preocupar. No t'has de preocupar. Doncs aquí, a veure, Marc, digues, què passa? Marc, però parla, no facis gestos. No,
7: saps què passa? Jo t'ho explico i ja està.
4: No, ja està, sí, home, ja ho tinc, ja ho tinc, ja ho tinc. A veure,
7: a veure.
4: No, és que a veure, premsa digital, ara... Qui se l'ha jugat? Ara. Ara sí?
7: Ara sí. Doncs un poble de Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials.
4: M'estàs agafant el micro?
7: T'estic agafant el micro.
4: Posa't el teu, no et preocupis.
8: El teu.
4: Ah, ho has de veure.
7: És que si no, no ho veig. Ganaries.
4: Molt bé, va,
7: però escolta, no un poble res. De Badajoz que va avançar un quart d'hora als focs artificials per esquivar una alerta per al risc d'incendi. L'Ajuntament de Fuentes de León va canviar l'hora després que l'AEMET activés l'alerta de la mitjanit en punt. Ho veiem al diari Fonesa, que recull que la decisió ha generat polèmica per ecologistes en acció i de veïns que retreuen que així es podia evitar una multa, però no un incendi.
4: Qui té èxit?
7: Doncs la segona cursa antiracista de Barcelona, que ja fa setmanes que ha esgotat els 1.500 dorsals que tenia. Ho llegim al web de BTV, detalla que aquest any el circuit passa per Montjuïc, tot mant assegura que l'any que ve es marquen com a objectiu que la zona passi per Plaça Catalunya. La cursa es fa demà i que té com a objectiu no només ser una carrera, sinó també que sigui la carrera per poder denunciar els discursos d'odi.
4: Espera't, que el mou se'm va fatal. No només de cases de colònies... No només les cases de colònies posen el crit al cel.
7: L'associació de... No, això ho resolem ràpid. L'associació de professional de teatre per tots els públics alerta que la suspensió de sortides i activitats fora de l'aula posa en risc l'accés als infants a la cultura. Recordem que és aquestes denúncies que fan, aquesta pressió que fan al professorat, que suspenen colònies i sortides. Doncs bé, denuncien que ja hi ha 48 funcions anul·lades i que la pèrdua total s'estima que supera els 34.000 euros, o recull el cria.cat.
9: Gol de Corea.
4: Ah, mira l'ell.
8: Estava esperant el moment.
4: Perfecte, perfecte. Gol de Corea, sí, sí, que ho estem transmetent en directe, exacte. Gràcies, Marc. I per què és notícia, Salou?
7: Doncs pel rodatge de la pel·lícula biòpic de Beatles, llegim el diari Més, que ha paralitzat el municipi. S'hi han vist cotxes espectaculars, extras amb roba vintage, i això sí, molt secretisme. Centenars de curiosos es van aplegar a veure la gravació.
4: Vinga, recupero el meu micro. Gràcies també, Sílvia Solanes. Marc Jurado, avui comencen... Vaja, és el punt de partida d'uns dies de molta calor.
5: Sí, exacte. El temps de cop serà més estable, a la vegada més càlid. Aquest divendres el dia serà assolellat amb núvols inofensius al matí. A la Costa Daurada, també a la tarda, al Pirineu, màximes de fins a 33 graus. Dissabte, de sol, i diumenge reactivaran alguns ruixats de tarda al Pirineu.
4: Pràcticament en 4 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Amb la Marta Viana també repassem alguns apunts culturals. Arrenquem, Marta.
10: Vinga, avui dia gros al lliure, on Julio Manrique presentarà la nova temporada a Marcada. Recordem, pel 50 aniversari de la institució, per tant, molt pendents de tot el que es faci i que us anirem explicant aquí als matiners. Dit això, avui és divendres i, per tant, toca parlar de música.
11: Veus a la sorra i al mar... Jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
10: Comencem amb Joan Dausà, que avui passarà pel matí de Catalunya Ràdio a partir de les 11 del matí i que estrena música i videoclip. Ho fa amb aquest tema que es diu Papi, posa-la al disc, un tema que fa en col·laboració amb Mama Duixa i que surt d'una broma amb les seves filles, tal com explicava a les xarxes.
12: Estic molt content i molt il·lusionat perquè avui s'estrena Papi, posa-la al disc. Com sabeu, és una cançó que surt de la brometa de les meves filles de dir, papa, li has de fer una cançó a la Julieta, que ja l'hi has fet a la Valentina. I la veritat és que es van fent gran, i amb l'ajuda del Mama Duixa i amb un vídeo increïble que ha fet la Julieta Lasarte, doncs avui en veureu el resultat.
10: Qui també treu música nova és Oliver Rodrigo. Avui publica nou disc, ja va avançar algunes cançons d'aquest disc la setmana passada, que recordem va actuar al Primavera Sound, on va actuar per sorpresa.
4: I avui, per cert, també dia gros a Vic. Home, clar, si torna el Cabró Rock.
10: Clar, avui comença aquest cap de setmana amb 24 artistes de tot el panorama musical català, entre ells Oques Gràcies, La Gossa Sorda o Joan Dausà, que també actuarà al festival, on s'espera que hi vagin 60.000 persones. I si voleu un altre pla més tranquil per aquest cap de setmana, doncs tingueu en compte que comença Terrats en Cultura, una proposta de música, teatre i dansa que es fa en 7 terrats de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, i ens en parla la Lola Armadas, que és la directora de Terrats en Cultura.
9: Encetem la 14a edició de Terrats en Cultura, una proposta que porta el teatre, la dansa i la música als terrats de Barcelona i de l'Hospitalet, i on podreu gaudir d'una experiència escènica única. Afanyeu-vos, ja podeu adquirir la vostra entrada a terratsencultura.org, en la qual podreu gaudir d'aquest espectacle i una consumició inclosa. Ens veiem als terrats.
4: I a aquestes hores del matí movem el dial 32 anys enrere. Guillermina Mot, al seu programa Al cap dels anys, Alerta, entrevistava un 13 de juny del 1994 el mític i inoblidable Pepe Rubianes. Una conversa amb moments imprevisibles que sonaven així.
13: Tu sempre has dit que molts actors d'aquí, si haguessin nascut a altres llocs, doncs serien grans estrelles. És veritat o no?
14: Home, por
13: supuesto. Que això és un problema.
14: Sí, sí, estoy segurísimo. Dic que un actor de la talla de Fernando Ferran Gómez, de Agustín González, dels grans mestres, ja que tenen una edat, penso que aquesta gent, si haguessin nacido en Oklahoma o en Alabama o en New Jersey o en Massachusetts, home, aquests tios serien figures de la talla d'un Marlon Brando, d'un Montgomery Clift o de... en fin, del...
13: Sí.
14: O etcètera.
4: I quan falten 15 minuts per les 6 del matí, a Londres és una hora menys, allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Guillem, bon dia.
15: Good morning, matiners. Tot a punt pels voltants del Palau de Buckingham, perquè demà s'hi celebra la desfilada de l'aniversari del rei, que tot i que l'aniversari de l'actual Carles III és el novembre, el 13 de juny és la data oficial del monarca britànic. Més de 1.400 oficials i soldats desfilen pels carrers de Londres vestits amb totes les gales que us podeu imaginar, amb ells 200 cavalls i més de 400 músics que toquen a l'uníson marxes militars. Abans que surtin, el rei, amb la seva expertesa, revisa una a una les unitats i els hi dona el permís per sortir. L'aniversari oficial del rei també se celebra a altres països de la Commonwealth, amb grans celebracions institucionals. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Londres, pels matiners de Catalunya Ràdio.
4: Això a Londres, però aquí a partir de les 6 del matí engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger.
16: Que ens portarà a Washington per parlar de l'alto el foc o no a l'Iran, aquest acord que diu Trump que ja està gairebé fet, però diu Teheran que encara no. També anirem a Belfast, on sembla que hi ha hagut una nit tranquil·la després de tota la setmana d'aldarulls. En parlarem també a l'Àgora amb Sergi Pardos, que és assessor en migració del govern britànic. Després analitzarem la visita del papa, el que ens ha deixat amb l'Albert Om, que sempre té una mirada,
4: tant,
16: ja saps, que ben lúcida. I el dilema, si hem de triar la vocació o una carrera que sapiguem que ens porti a guanyar-nos bé la vida.
4: M'encanta, m'encanta. Perquè segurament, estava pensant quan ho has dit a primera hora del matí, que això dependrà molt també de quina generació visquis.
16: Exactament. Mira, jo vaig tenir aquesta conversa amb el meu pare, que m'ha dit, ostres, vols dir que has d'estudiar periodisme? Que en un moment en què no hi havia feina, bueno, gairebé com ara, i li vaig dir, ostres, ja que he d'estudiar 4 anys, doncs m'agradaria estudiar el que vull. I després ja triaré una feina que hagi de fer. I ell va acceptar pagant-me generosament la carrera i mira,
4: gràcies aquí,
16: i agraït home, i tant, sempre. Escolta'm, després farem la taula de recomanacions del cap de setmana. Abans, entrevista a Joan Dausà, que ja sé que penses tu sempre a la caiguda, i acabarem amb una mica d'humor amb els teus pendents i el concurs pendent, 200 euros que es repartiran.
4: Ai,
16: avui
4: que bé.
16: En aquest estudi de Catalunya Ràdio.
4: Això serà a partir de les 6 del matí, però a aquestes hores toca afinar la vostra intuïció perquè arriba la dada, Maiol. A veure, Maiol, Saralies preparats?
16: Saralies.
4: Sé que ara i Marta preparades.
16: Sé que esteu inquiets pel Mundial, també. Ui. Sé que esteu inquiets pel periple del Papa, que ara està a les Canàries. Sí? Per tant, va, vinga, va, una última dada del Papa.
4: Va, va. Vinga, què passa
16: avui? I en concret, quants quilòmetres va recórrer en el seu papat el Papa Francesc?
10: Molt, perquè va anar a molts llocs. Viatjar molt, mil... aquest.
4: Més milions? Sara, milions? Aneu pensant, aneu pensant, eh?
16: Va fer 47 viatges internacionals, va, us dono una pista.
4: Milions, milions, milions.
10: Milions?
4: 500.000. 500.000 quilòmetres, jo diria que un milió.
10: 700.000. Ni xitxa ni limona.
16: Doncs el premi avui se l'endú Marta Viana.
10: Yeah! Sempre igual.
16: Perquè el papa va viatjar un total de 469.770 quilòmetres recorreguts. Menys, també per temps de papat, que Joan Pau II, el papa viatger, que va fer 104 viatges i va fer 1.167.000 quilòmetres recorreguts. El papa Lleó en porta 30.
4: No, gens malament, eh?
16: 30.000, perdona, 30, no, 30.000, perquè 30...
4: Gens malament. Sí, sí, ara ja piquen aquí els que surten de la discoteca, no?
10: Sí, el
4: tenim una discoteca
10: igual,
4: aquí al costat i ara surten...
10: Mira, el Ricard els està ratllant.
16: El Ricard els està ratllant, els ha demanat perdó. Ah, vale, perquè esteu treballant. Sí. No els està ratllant, els està ratllant.
10: No, els està dient que es comportin.
16: Estem treballant.
4: Els caigut.
16: Mira. Veniu.
10: Diu ara.
16: Ell porta un cafè.
10: Mira, diu que passi.
17: Mare meva.
16: No els sentim, bueno. Van una mica perjudicats.
4: Van una miqueta begudets.
16: Clar.
4: 10 minuts, arribem a les 6 del matí. Alguns que se'n van a dormir, que ens piquen aquí com si fossin floquet de neu a la Diagonal Beethoven, que està molt bé perquè van com picant.
10: És com un aquari,
4: això. Que puguin deixar una coseta, una almoineta, una cosa, no?
10: Cacauets. Si sembla.
4: Tornem d'aquests moments.
18: Senyores i senyors, bon dia.
19: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Alegre dia, bon dia.
20: Bon dia, no sé nada, sincerament.
18: Parece ser que requieren documentación de pagos del SOE a usted.
20: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
18: Jordi, bon dia.
21: Bon dia. Sí. Tenim un problema, que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
22: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
23: Que tinguis un feliç aniversari i et demanen que continuïs perseguint sempre els teus somnis. Ara!
24: Que té la penya!
25: Quina il·lusió!
26: M'he engreixat una mica.
25: No, estàs boníssimo, Ricard. No. Ets un referent, tens actualitat.
19: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
27: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
19: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació.
28: Un nou capítol viatja fins a un dinar familiar a Austràlia. A taula, un filet Wellington. Amagats entre la pasta de bolets, uns fongs mortals. Tres convidats moren i una pregunta queda oberta. Accident o crim?
19: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
28: I també disponible a la plataforma 3Cat.
19: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Mariner. Amb Xavi Canalies.
29: Avui vull compartir amb vosaltres un refrany que ahir em van dir aquí al poble, que demostra que la saviesa popular pot arribar a ser matemàticament encertada.
4: Sorprèn-me.
29: Ahir va fer molt fred aquí a Ripollès. I tu saps aquell refrany que en castellà diu hasta el 40 de maio no te quites el saio?
4: Sí. Ah,
29: doncs en català tenim fins al 10 de juny no et llevis roba ni et descordis el puny. Oh! Ahir quin dia era... 10 de juny.
4: 10 de juny, que
29: avui som 11 de juny, així que avui 11 de juny ja ens podem començar a llevar la roba de sortir.
4: Doncs vinga, a despullar-nos!
19: El matiner.
4: Vinga, va, que pràcticament en 8 minuts arribem a les 6 del matí. Avui he de dir-te que no fa gaire dia despullar-se, perquè no. Els que sortiu ara mateix de casa veureu que han baixat les temperatures, per tant, abrigueu-vos una mica. Hi ha una mosca aquí a l'estudi avui.
10: Avui aquest estudi...
4: Aquest estudi avui està entre una cosa i l'altra.
10: Per entrar, Josep, a tu, a la Solana, el jurado cridant gols de Corea del Sud.
4: Mica, aquí, que això no estava d'això. Bé, és igual, però és divendres, no passa res. A veure, oi, és que t'agobies també, Marta, amb els efectes de so t'agobies, amb la música t'agobies. He dormit poc, m'ha picat un mosquit. És que, Marta, que és divendres.
10: No, perquè em recorda el trauma.
4: Quin trauma?
10: El de no dormir avui.
4: Ah, bueno, però hem d'avançar. La gent tampoc no en té culpa d'això. Traieu-li a la mosca aquesta, el mosquit aquest. Repassem alguns moments de la televisió, ara que ja hem acabat amb aquest mosquit, perquè alguns veïns de la família, de la Sagrada Família encara estan de ressaca amb la visita del papa Lleó XIV. I aquesta és algunes de les coses que li van comentar a l'Helena García Melero després d'aquesta visita del papa.
30: Molt emocionant, va ser molt espectacular i és únic al món, que vull dir, estic molt, molt orgullosa de poder estar aquí.
31: Creo que esto abrió puertas a los corazones entre vecinos, entre ciudadanos, seamos de donde seamos, es una puerta abierta que tenemos aquí en Cataluña.
32: Va ser molt bonic.
0: d'altra banda, clar, tens tots els problemes de carrers tallats, la gent...
1: Aquests dies no, és cada dia. Això no és d'aquí, és de fa temps ja. I ara, a partir d'ara, serà pitjor, em penso, Serà bastant pitjor. Pues ho vivim com podem, és allò que dius, perdó, passi, perdó.
4: El que és políticament correcte, de totes modes, Elena García Melero a TV3, a la part més incorrecta de Som Eva, que va voler preguntar si algunes frases que els hi proposaven a la gent que es van trobar pel carrer les havia dit Rosalia o el Papa.
2: Qui ho ha dit, la Rosalia o el Papa? Només Déu pot jutjar-me. Només a ell li dec obediència.
3: La Rosalia.
5: Massa religiós, no?, com vau dir la Rosalia.
3: Rosalia.
6: Perquè Déu no jutja a ningú.
2: Correcte. Aquesta és difícil, eh? Patinaki, chiquenteriyaki, tu gata quiere maki, mi gata... en Kawasaki.
6: Això és una cançó, no, de la Rosalia?
2: La resposta, evidentment, és correcta, sí, és la Rosalia. Primer estimaré el món i després estimaré a Déu.
6: Aquesta estic dubtant, eh?
2: Està ben pensada, no?
6: Sí, la Rosalia, sí, no?
5: Vaig a dir la Rosalia.
7: El món és la creació de Déu, sí, que el Papa, jo crec.
2: Incorrecte, la Rosalia. Tota vida humana ha de ser reconeguda i custodiada des de la seva concepció fins al seu ocàs natural.
6: Sona del Papa.
3: El Papa.
2: Bàsicament està en contra de l'avortament i de l'eutanàsia. Efectivament, des del Papa, sí, correcte.
4: I ara, més enllà, també Som Eva. Un dels altres temes indiscutibles d'aquesta setmana és la selectivitat. Ja sabeu que per molts estudiants la CLE pot ser molt dura, però hi ha algunes recompenses que no fallen. Han preguntat què faran al seu temps lliure... entre estudi i estudi.
8: Quina és la teva recompensa a l'hora d'estudiar?
7: Una palla.
8: Claríssimament.
7: Sí.
8: Cada quants temes?
7: Un parell.
8: Un parell de palles o de temes?
7: Dels dos.
8: Li dono de menjar a les meves vaques al High Day, però a full, en plan, a tot. Faig totes les meves tasques i després ja em fico a estudiar un altre cop, saps?
11: Si estic amb amigues a una biblioteca, doncs sortim i parlem. Gràcies de la uni, de gent, que veiem.
8: Que aneu a pizza.
11: Sí.
12: Jo estudio a la meva nòvia i, doncs, no estudio molt, la veritat.
8: Però entre tema i tema, quina recompensa et dones?
12: Això no puc dir.
8: Com que no pots dir?
12: No puc dir. Falta l'altra part.
8: Però jo el que faig és que em dic, tu, fins que no t'acabis aquestes cares, no pots anar a pixar.
7: Ei?
8: O sigui, m'estic morint, potser, però dic, no, és que he d'acabar d'estudiar.
17: Ja sabeu, si voleu estudiar, aneu a pixar. Ja està.
8: Quina és la teva recompensa a l'hora d'estudiar?
7: Una palla.
4: És que de veritat, la gent...
8: Això és boníssim.
4: Vosaltres també fèieu això que estava dient una d'aquestes noies? Que
8: jo feia molt, els reptes aquests, saps? De, fins que no em sàpiga això, no faig no sé què.
4: Sí.
8: No m'aixeco. No, sí, total. O no em dutxo, eh?
4: Objectius, no? Objectius per acabar d'estudiar. Sí. Està bé, això.
8: Reptes.
4: 9-3-2-0-7-4-7-4, va, que estem fregant ja pràcticament les 6 del matí. D'aquí uns moments parlarem amb alguns dels matiners que a aquestes hores ja esteu desperts i que teniu ganes d'explicar-nos precisament què feu desperts a aquestes hores del matí. També acabant la setmana amb tots vosaltres, una setmana intensa amb aquesta visita del Papa i també dels estudiants de selectivitat. Tinc per aquí el Cordomí, per cert, el tinc per aquí. Eloi!
26: Bon dia.
4: Què tal? Escolta'm, com has viscut tu la visita del Papa?
26: Mira, amb sorpresa... perquè la veritat és que ni fu ni fa, però a mesura que anat veient coses, vaja, per la tele o escoltant la ràdio, tot això, he percebut una certa emoció en el sentit doncs, de veure que, ostres, un símbol de Catalunya, com és Montserrat, com és la Sagrada Família, que hagi tingut aquest ressò i aquesta projecció, m'ha emocionat, sincerament.
4: Mira, veus? No esperava menys de tu. Doncs a veure què ens explica l'Estel Anglada, per cert, aquest matí, que ens ha trucat. Estel, molt bon dia.
32: Bon dia.
4: Com estàs, Estel?
32: Bueno, pues aquí, treballant.
4: Et veig una miqueta baixa de moral.
32: Bueno, és divendres i ja es nota, l'energia ja costa seguir la setmana.
4: És que aquestes hores del matí entenc que tu et despertes aviat, Estel?
32: Sí, jo vaig cap a Mercabarna a les 2 del matí.
4: A quina hora?
32: A les 2:30, surto a Mataró i estic allà i vaig cap a Mercabarna.
4: I fins a quina hora hi som treballant, Estel?
32: Digue'm.
4: Fins a quina hora estàs treballant?
32: Fins a quina hora? Pues sobre les 2, les 3, plego. Faig una jornada guai.
4: Molt
32: sí.
4: Llarga la jornada. De dilluns a divendres, Estel, també o no?
32: De dimarts a dissabte.
4: Déu-n'hi-do. Clar, sí. És que arribes a aquestes hores del matí, que dius és divendres, penúltim dia de la setmana, en aquest cas per tu, i com estaves dient, no sé si també afecta molt aquest canvi d'horari. Nosaltres ho comentem moltes vegades, que això d'anar a dormir quan encara és clar ha de ser complicat, o és complicat, no?
32: Sí, a l'estiu costa més, a l'hivern és més fàcil, però a l'estiu, jolín, encara veus les terrasses plenes, hi ha sol, i dius...
3: Hi ha vida, no? Hi ha vida al carrer. Doncs Estel, escolta'm, t'envio quilos de cafeïna des de la ràdio. Espero que vagi molt bé aquesta jornada de feina. I res, apret una mica més, que demà ja serà dissabte i podràs descansar.
10: Ja ho tens. Sí, sí.
32: Molt bé.
3: Una abraçada, Estel, que vagi molt bé. Adéu.
32: Adéu.
3: A veure, no sé si va amb anècdota avui l'Eloi. Avui no tenim anècdota, doncs tira'm la cançó de l'home del temps que ens encanta. La tenim per aquí, Marc. Ara, aquesta.

0: A veure, Cordomí, està fent uns dies
1: bon dia.
0: Una fresqueta que fot aquests dies que arribem aquí a la ràdio glaçats.
2: No ens agrada.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, no us agrada?
2: No, a mi no.
1: Mira, doncs anem per bon camí, anem per bon camí, perquè això ho solucionarem aquest cap de setmana. Bé, tornarà a pujar la temperatura. Pam.
2: Pam. Perfecte.
0: Molt bé.
2: Estiu.
1: Sí. De fet, mira, en aquests moments ja hi ha llocs que està pujant, perquè tenim una tramuntana una miqueta calenta, que bufa l'Empordà, llavors hi ha llocs que ja arriben als 20 graus, per tant, allà sí que ha pujat la temperatura. Però, en canvi, hi ha punts del Pirineu que no passen dels 10 graus, i a l'interior dels 12 o 13, eh? Llavors, cap de setmana de sol, i a més de calor, avui arribarem a valors ja de 30-34 graus als llocs més grans de les comarques de Ponent. A l'Empordà també s'arribarà fins als 33 per culpa d'aquesta tramuntana. A la costa no tant, 26-27. Demà també sol a tot arreu, de 30-35 graus les temperatures, fins i tot arribaran els 30 a la costa. I diumenge, potser algun ruixadet de tarda al Pirineu, els típics d'aquesta època, però temperatures encara més altes. Així que...
0: A gaudir, cap amunt.
2: Fantàstic.
0: Eloi Cordomí, bon cap de setmana, estimat, que vagi bé.
1: Igualment.
0: Una abraçada. Adéu. Lara Garcia, Marta Viana, moltes gràcies, noies.
2: Adéu, bon cap de setmana.
0: Adéu. I tinc per aquí... L'Ostre, què fas ara que et volia saludar? Pares l'aire. Que tens fred? Tens mal de coll? Que està refredat?
3: Ja fa una setmana, carinyo.
0: Bueno, però pensava que havies millorat.
3: Doncs no.
0: Ara et porto alguna coseta calenteta.
3: Sí.
0: Engega el matí de...
4: La xarxa de comunicació local.

0: Mar Negra. Capítol 10. La casa.
1: Ara pensava que tenim un país ben bonic. A mi tot aquest tram en tren entre Figueres i Girona em sembla sublim. És la magnificència de les coses petites, que diria en Josep Pla. Voldria saber què em pensaria de mi el senyor Pla si fos viu. És clar que això és fer-se trampes al solitari, perquè cada escriptor és fruit del seu temps i ja està. El pobre home crec que no hauria pogut encaixar gens bé en els temps de la internet, els apartaments turístics, els vols de baix cost i les xarxes socials. És que no sé com no ens hem extingit abans, els humans. Tot el que toquem ens ho carreguem d'una manera o altra. Imagina't, si ara no quedés ningú en 50 anys, tota aquesta via del tren no existiria. No seria més que un munt de natura sota de les quals hi hauria el ferro de la via. Un poc com si fos la pel·li aquella, la del planeta dels micos. I a dia d'avui, que amb una hora quantes de Figueres a Barcelona, s'ha de ser molt imbècil per voler-hi anar en cotxe. No hi ha res més còmode que els trens. I si tens la sort que sigui un dels TGV antics, millor que millor. Per molt que vulgui la nova modernitat, res no podrà superar el luxe francès de fa 20 anys, quan es volia presumir de màxima comoditat en els trens. Ara tothom busca altres coses, però a mi m'encanta escarxofar-me en aquells butacons i que el temps vagi passant. A partir de Girona la cosa canvia, hi ha una mutació del paisatge. Sí, que és veritat, però també hi ha una mutació del tipus de passatger. Aquest empresariat gironí que se'n va a la capital a fer grans negocis d'una banda i tota la patuleia d'estudiants i menestrals de l'altra, i qui diu menestrals diu professions liberals, advocats, assessors fiscals, corredors d'assegurances, professors d'universitats. Oh, jo ja m'entenc. Aquesta gent, que si fos capital com cal, no hauria de baixar a Barcelona per res, o només per plaer. I, en canvi, hi han d'anar de tant en tant per obligació, i si se'ls hi nota la cara, que per a ells això és com un mal de ventre. Jo ja els entenc, que més enllà de la selva tot canvia i s'entra en un altre món. Però ho has de dissimular una mica més. Ho has de fer els possibles per no anar-hi, collons. Arribarà un dia que seran els barcelonins els qui suplicaran poder pujar de tant en tant a Girona a fer un negoci, que és així com hauria de ser, que ens hem de fer valdre més, renoi. Ai, mira, ara em fa gràcia pensar-ho. Ja entens a mi criticant tots aquests que van per feina a Barcelona. I jo també hi baixo a treballar. Però no és culpa meva que la Vila del Llibre aquesta vegada la facin a la Rambla i que per poder pelar a qui m'interessa hi hagi d'anar necessàriament. Ai, en fi, servituds que s'han de pagar quan et dediques a pelar gent vinculada amb el món dels llibres. Ara tinc una estoneta més per acabar de repassar el pla. Ja veus, avantatges de no haver de conduir.
2: Espero que haguem encertat i que la Carmen sigui realment la nostra assassina. Ja sé que totes les proves i sospites apunten cap a ella, però sempre em queda aquest punt de dubte, aquesta necessitat de comprovació. I també tinc ganes que haguem encertat de ple i de poder posar fi a aquest malson que ja fa massa temps que dura. Necessito acabar i fer vacances.
3: Sí, aquest sempre és el moment més complicat de la nostra feina. El moment de la màxima incertesa. El de saber si estem perseguint realment la persona adequada o no. De totes maneres, jo crec que ho tenim molt ben apamat i que tot és molt segur. Ara hem d'aconseguir fer una detenció neta, que ningú no prengui mal, i tancar el cas d'una vegada. Sempre tindrem dubtes fins al final, però jo crec que ara sí que tinc clar que estem encertant i que la lletra ferida caurà avui mateix. I n'hem de parlar d'això de les vacances.
2: Doncs mira, ens queden un munt de quilòmetres fins a arribar a Barcelona. O sigui que en podem parlar, si vols.
3: Tu creus que ens les donaran els dos a la vegada o que això serà impossible?
2: Tot és una qüestió de negociar-ho bé amb l'Ares. Però suposo que si hem tancat aquest cas bé i no es complica la cosa, sí que podrem marxar els dos a la vegada.
3: Si fos així, tens pensat alguna cosa?
2: La nena encara és petita, però ja veus que no dona gaire guerra i que la platja i l'aigua li encanten. El que no sé és si a nosaltres ens encanten les platges i menys el mes d'agost, que és quan totes o gairebé totes estan plenes de vessar de gent. A mi no em desagrada el concepte platja. Em desagrada el concepte gent a la platja i em desagrada haver-m'hi de relacionar. Però això no és un problema.
3: Jo no en sóc un gran fan. De totes maneres, amb la nena només hi podem anar a les primeres hores del matí o a les de la tarda. Amb el sol que fa a l'agost i tan petita, no s'hi pot estar gaire més. I jo conec prou llocs i cales on els guiris no hi arriben. I amb la barqueta sí que hi podríem anar. Però si no tens cap proposta concreta, jo sí que en tinc una.
2: Doncs vinga, ara mateix accepto qualsevol exercici de seducció.
3: Si poguéssim fer les vacances al mes d'agost, o idealment 15 dies a l'agost i 15 al setembre, que em semblaria una gran opció, podríem anar els primers 15 dies al País Basc. I tinc una cosina molt simpàtica que estaria perfectament disposada a fer un intercanvi de casa durant 15 dies. Ella i el seu xicot a colera, i nosaltres allà. Viuen a un poble preciós, Hondarribia, a uns 15-20 quilòmetres de Sant Sebastià i a tocar del País Basc francès. I pot ser una base perfecta per descobrir tota aquella zona i potser fins i tot hi fa una mica de fresca. I els 15 dies de setembre podem quedar-nos a colera i fer platja. Platja, barqueta i estar més tranquils per aquí. Què me'n dius?
2: Que ara mateix ja els pots trucar i proposar-ho, això que dius. No conec gens el País Basc i sempre n'he tingut ganes. Així que fet. Ara ens queda el petit detallet d'abans tancar el cas i de tenir aquesta mossa.
4: I això que ha sonat no necessita presentació, però per si algun despistat o ens escolta aquesta canalla que encara considera que el reggaeton i el trap és música, recordar que era Sugar Sugar, la mítica cançó dels Archies del 1969. I avui, més que sucre, el que hauríem de demanar és un aire condicionat gegant per a totes les barcelonines i els barcelonins, perquè són només les 10 del matí i les temperatures ja s'enfiden per sobre dels 32 graus i tenim previst arribar fins a més enllà dels 37, en una altra jornada ben calorosa, i això que només som a les beceroles de l'estiu. No vull ni pensar què passarà quan arribi la canícula. El que sí és cert és que nosaltres, aquí a l'estudi, devem estar una mica millor que la trentena llarga d'editors independents que ara mateix omplen la Rambla de Barcelona, amb motiu d'una nova edició de la Vila del Llibre. El seu director, Enric Bono, ens explicava fa uns dies que hi havia hagut alguns editors i alguns ponents que havien renunciat a participar-hi per una certa por a les amenaces proferides per l'assassí conegut com el Lletraferit. Però al final s'han omplert totes les places i els amants de la lectura i dels llibres trobaran una fira única i singular al mig de la Rambla que esperem que discorri en tota normalitat. Per si de cas, fons dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana ens han assegurat que s'ha reforçat el dispositiu de seguretat, així que ningú no dubti que, ara mateix, és una de les propostes culturals més segures que es poden fer a la ciutat i que durarà avui i demà. Nosaltres continuarem amb més música i més endavant continuarem informant sobre la Vila del Llibre. A partir de les 12 i fins a les 3 farem els nostres programes en directe des d'allà.
3: A totes les unitats, la sergent Siquier i jo mateix ja hem pres posició. Tot l'operatiu es coordinarà des del centre de comandament, que estarà situat al Palau de la Virreina, a tocar de l'escenari 2. Hem de tenir controlats tots els escenaris i les paradetes dels firaires. Sala de control, tu has de ser els nostres ulls. Per sort, a la Rambla hi ha moltes càmeres. La Guàrdia Urbana també es present en aquest dispositiu i ells controlen una part important d'aquestes càmeres. Tothom té la foto de la sospitosa. Penseu que és molt perillosa i que segurament va armada. O sigui, que tothom vagi amb la màxima cura i que ningú no actuï sol. Sempre en parelles i sempre demanant ajuda quan la tingueu localitzada.
2: Saps que feia molt que no venia a passejar per la Rambla? Des de quan estudiava a Barcelona. Va haver-hi un temps que m'encantava aquesta ciutat, però a poc a poc me'n vaig anar foragitant. I ara, si puc, no hi vinc.
3: A mi mai no m'han agradat les grans ciutats. Massa gent, massa anonimat. I jo sóc empordanès. Pel meu gust posaria una muralla a tota l'àrea metropolitana i no els deixaria pas sortir. No hi ha cosa que em foti més ràbia que la pixapinada. Estic molt content de no haver-hi de baixar mai. De fet, ja em molesta haver d'anar a Girona o a Figueres. I mira, a Figueres no em queda més remei per la feina. Però si algun dia obren una àrea bàsica policial a prop del poble, cap allà que me n'hi vaig sense problemes. Seria molt feliç. Un cop em vaig estar a punt d'aconseguir un trasllat a Portbou, però tenia massa pocs punts i no me'l van concedir. Des de llavors sempre miro els concursos de trasllats, però no tinc sort.
2: O sigui, que això d'estar al Departament d'Investigació tampoc no és vocacional.
3: Aviam, no em malinterpretis. Sóc un professional i faig la meva feina el millor que sé. Però el nostre deure és ajudar el ciutadà en qualsevol circumstància. Si puc evitar que un veí apallissi la dona o el fill o que faci el tarambana borratxo, si puc evitar unes quantes estirades de bossa o uns quants furs, i si puc contribuir a que els fills de puta que trafiquen amb drogues en un poble i corrompen tot de joves vagin a la garjola, ja estaré content. Potser fins i tot més satisfet que atrapant algú com la lletra ferida. Els delictes de cada dia, els petits, les drogues, les violacions, les batusses, això és el que afecta la gent al dia a dia. I si aconsegueixo que el poble que em toqui n'hi hagi menys i la gent visqui més feliç, ja hauré fet bé la meva feina. Que ara ens toca perseguir assassins? Doncs perseguim assassins. Però l'objectiu és el mateix, estar al servei de la gent i fer que el món sigui un lloc més segur. I si tots ho féssim a la vegada tot arreu i ben coordinats, tot això tindria molt sentit. Ja ho veus, no m'importaria gens fer la feina a prop de casa i que la gent pensés que ho fem bé.
2: Però som Mossos d'Esquadra. La gent per sistema pensa que no ho fem pas bé.
3: Això no és cert. En general, la gent als pobles té molt bona opinió de nosaltres. Els joves s'emprenyen, és clar, perquè els fotem la festa en l'aire i no els deixem fumar porros als carrers. I alguna gent està en contra de nosaltres quan fotem ocupes fora. Alguns casos fem bé i d'altres complim la llei i no fem justícia. Però en general ens respecten molt. Una altra cosa són les manis, on els companys de la brigada mòbil i els antiavalots de vegades tenen la mà lleugera. Però som un cos bastant eficient en moltes coses. Entre elles, en delictes contra les persones i els homicidis.
2: I avui ho hem de demostrar més que mai. Hem de detenir aquesta filla de puta, passi el que passi. Jo crec que ella ho té planificat per actuar aquest vespre.
3: En què et bases?
2: Si mirem com s'ha comportat en les dues viles del llibre anteriors en què ha actuat, sempre ha aprofitat la part de vespre per fer les seves accions. I sempre la nit del segon dia. Si pensem que ara no vol actuar contra els autors, segons ha manifestat ella mateixa, sinó que té la intenció de diversificar i primer matar algun editor, hem de pensar molt bé quin és el moment en què suposadament estan més desprotegits.
3: I suposo que ja tens una teoria al respecte.
2: Sí. Mira, el tren de la Carmen arriba a Sants i ha de venir fins aquí. Però en aquest moment la fira ja està muntada i nosaltres ja estem patrullant. A plena llum del dia i mentre hi ha vendes, és difícil fer sortir els editors de la seva parada. I si bé és cert que alguns aprofiten per anar a dinar, molts altres es queden a la parada i mengen qualsevol cosa d'una revolada. Els que sí que van a dinar ho solen fer en grups. Per tant, l'hora del migdia queda descartada. Lògicament, pot venir a identificar algun dels editors i després de la fira seguir-lo fins a casa i matar-lo. Però això queda lluny de l'escenari d'activitats. Llavors queda un moment en què els editors estan més o menys sols i cadascú va per feina. I és el moment just en què desmunten la parada i porten els llibres a un magatzem que és proper però que implica un cert trajecte. Llavors, aquí sí que tens una oportunitat. Sobretot si el que fas és esperar a l'últim editor. Perquè n'hi ha molts que van molt ràpid, o bé per poder marxar com més aviat millor cap a casa, o bé el sopar d'editorials que es fa alguna vegada, segons ens va explicar el director de les Viles. Per tant, si jo hagués d'actuar, ho faria en aquest moment. I em carregaria el darrer editor en desmuntar la parada. Així, l'endemà ja se'l trobarien. O molt abans, no fotem, que això és la Rambla. I ja tindries la psicosi creada i la màxima publicitat i repercussió per a la teva acció.
3: Segurament tens tota la raó. Si és així, ens esperen moltes hores d'espera i de guàrdia i no hi haurà manera de tornar d'hora a casa. I amb aquesta puta humitat em suen fins i tot els calçotets.
1: Ha estat fàcil fixar l'objectiu. M'he acostat a la fira despreocupadament i he anat fins a la parada d'un dels editors que havien rebutjat els meus originals. M'he presentat, li he explicat el cas i ell, molt amablement, m'ha posat totes les excuses habituals. Que si són una editorial petita, que fan pocs llibres a l'any i que els han de pensar molt. Que si tenen ja uns quants autors amb els quals treballen habitualment i trobar un forat al mig és complicat. I que si patatim i patatam. I jo m'he fet molt la simpàtica i li he dit que ho entenia perfectament, que no passava res, que era ben normal i que si en alguna ocasió tenia un forat i volia que en parléssim, doncs perfecte. I així he sabut que la fira dura fins a les 8 i que després comencen a recollir, que porten els llibres al vestíbul de l'Art Santa Mònica, que és a uns 200 metres de la fira. Però és que es fan ben feixucs quan vas tan carregat per molt que portis carretó. I que ell, precisament ell, sempre és dels que plega més tard. Es veu que a cada vila el renyen per això, perquè ell apura fins al final perquè li costa endreçar-ho tot amb el seu ordre i perquè té una estratègia que és la gent que passa darrere hora i que veu que, com que queda molt poca oferta, li acaba comprant algun llibre. És una estratègia que li funciona de tant en tant, per a desesperació de l'organització i que, si vull passar més tard, fins a les 8 tindrà la parada muntada. Això m'ha donat un munt d'hores de marge per acabar de planificar-ho tot. Hores que no he esmerçat en rostir-me com un pollastre a la fira, sinó que m'he instal·lat a l'hotel a la plaça Catalunya. I com que m'he gastat els quartos, tinc una habitació amb una petita piscina individual que, per descomptat, he aprofitat. He demanat una ampolla de cava i després he baixat a dinar i he fet la migdiada. I a la tarda m'he encaminat a la ganiveteria Roca de la plaça del Pi i allà m'he comprat un ganivet tàctic de la marca Nieto, que són molt fiables i que pesen poc. I ja ben armada he anat un altre cop a la vila del llibre. I ara ja em teniu aquí, disposada a escoltar una xerrada sobre Jaime Gil de Viedma, per fer temps fins a l'hora d'anar a pelar a qui hauria pogut ser el meu editor. Ja ho veus, hi ha rebutjos que et poden costar la vida.
2: Hem tingut sort que a la masia hi havia lloc i ens hem pogut entaular una estoneta. Necessitava un lavabo i beure molt.
3: Sí, fot una calor horrorosa. I he de dir-te que per ser a Barcelona tampoc hem menjat tan malament. Les mandonguilles eren realment bones.
2: Sí, després et queixaràs que no et cuido. De totes maneres, com el teu poble, no es menja enlloc.
3: Només si ets del poble o vas amb gent del poble. Que els de Barcelona i els gavatxos no els hi donem lo bo. Ens ho quedem per nosaltres.
2: Com toca ser, collons. Si no ens defensem entre nosaltres mateixos, ja em diràs. Un amic de Mallorca em va explicar que fins no fa gaire hi havia un restaurant que tenia dos preus a la carta. El dels locals i el dels forans. I francament, Ho vaig trobar genial.
3: Ui, si ara ho fas aquí, et crucifiquen. Anem a fer una volta per les parades, va. Aviam quin ambient s'hi respira.
2: Però em sembla que està tot molt tranquil.
5: A totes les unitats, aquí Bravo 14. La sospitosa es dirigeix cap a la fira. Atenció, ara tenim la certesa que va armada. L'hem seguida fins a la ganiveteria Roca a la plaça del Pi i ha comprat un ganivet tàctic, que pensem que és l'arma amb què intentarà cometre el següent assassinat. Continuem seguiment, però repetim, el paquet va cap a la fira i va armada.
3: Collons, tranquil·litat. No vols brou? Doncs dues tasses.
1: No sé com s'ho han fet, però el cas és que aquests molts fills de putes de Mossos han descobert que sóc la lletra ferida. Deu ser que són molt millors del que em pensava i que els tanoques només són uns quants que es baten d'anar a les manifestacions, d'anar a estomacar la gent. Crec que no hauria d'haver subestimat la parelleta enamorada, que encara no sé com han arribat fins a mi i que ara saben que sóc aquí i que he comprat el ganivet. El més senzill seria avortar tot el meu operatiu i fer-me fonedissa i esperar un altre festival per continuar amb el meu pla. Potser el de Malgrat, o el de Calafell, o el de Sitges. He tingut molta sort d'haver pogut veure al mirall aquell home que semblava tan interessat amb les navalles suïsses del mostrador i que, curiosament, ja havia vist el tren. Així és com m'acabo d'adonar que m'estan seguint. I si m'estan seguint, és que saben qui sóc. I, per tant, tinc un problema gran. I el problema principal és que no puc parar. És que he de començar a matar editors. I, per tant, canviaré el meu pla. Ja no seré selectiva. Segurament és l'última oportunitat que tinc per poder emportar-me per endavant alguns d'aquests fills de puta que es carreguen els somnis de la gent. I en el fons els faré un favor, perquè la gent farà una ullada al seu catàleg. Sí que només en quedarà la tàctica islamista. Començar a córrer i apunyalar tots els que pugui fins que em parin. Aniré ben tranquil·la fins a la Rambla. M'aproparé a la primera parada i des d'allà cap avall.
5: El paquet va cap a la Rambla. Sembla molt tranquil·la. Tot en ordre. Recordeu que va armada. Ara està arribant a la primera de les paradetes. Suposo que tothom la veu.
2: Nosaltres la tenim a 10 metres. Fem el seguiment nosaltres. Tots els altres operatius atents. Les càmeres també. Tothom atent. Pensem que no actuarà fins a la nit, quan comencin a recollir els materials. Però mai no se sap. Així que, ulls vius.
3: El paquet s'ajup. Sembla que per cordar-se la bamba. Atenció a totes les unitats. S'ha esmunyit sota els faldons de la taula i està entrant a l'interior d'una de les parades. Tothom hi és per actuar.
2: Tothom a terra. Tothom a terra. Policia, autodisparo. Deixi l'arma o disparo.
1: No t'atreviràs, perquè saps que mentre mori l'acabaré degollant. I això no ho pots dur sobre la consciència. Us acabo de ben fotre i m'he carregat 3 editors d'una tacada. Tots s'ho mereixien, però ella no. Ella és una idealista que ha triat la professió equivocada i ja està.
5: Totes les unitats, quietes! Algun àguila té l'objectiu a tir? Àguila 1 en posició. Tret net a 250 metres. Espero ordre.
2: Espereu tots. Carme, si creus que aquesta noia no ha fet res, deixa-la anar i entrega't. No tens escapatòria i ho saps. I només afegiràs una mort més. Possiblement inútil, i la teva també. Si la deixes anar i t'entregues, podràs explicar la teva història a tothom que la vulgui sentir. I podrem entendre per què has fet tot això. Vols morir, que tothom pensi que eres una boja que matava sense motiu?
1: Jo no sóc cap boja, saps? Jo sóc un geni i ningú ho ha entès. Tu saps què suposen escrivir un dia i un altre i acabar les teves novel·les i que ningú les llegeixi, que només et facin arribar cartes amb excuses barates dient que el teu llibre no encaixa al catàleg o a la col·lecció? No. Tu no ho pots saber pas. I al mateix temps, no es deixen de publicar llibres infames, textos fets per presentadors de programes o per youtubers o tiktokers que han escrit autors morts de fam, disposats a renunciar a tot per uns quants calerons. No, jo no estic boja. Jo només vull fer justícia. Jo només vull que els escriptors boníssims, ben poc llegits, tinguin el seu espai. I per això els vaig matar i vaig aconseguir que els seus llibres tornessin a circular. I ara he matat uns quants editors, sense criteri, que van refusar les meves novel·les. La llàstima és no haver pogut entrar als grans despatxos de les grans editorials i carregar-me'ls a tots. Heu fet la vostra feina i massa ràpid. No m'heu donat temps a acabar d'endreçar-ho tot. Si era un risc que he comès errors, m'ha pogut la vanitat. Però ara, si no vols que aquesta mossa la palmi, m'has de deixar marxar.
2: Saps que no puc fer-ho. I creu-me que puc entendre les teves raons. Estem en un món ple de mediocritat i de capelletes i enveges i interessos, però ja has matat 6 persones. No et puc deixar anar, ja ho saps.
1: Doncs m'hauràs de matar.
2: Està bé, tu ho has volgut.
3: Hòstia! A totes les unitats, alto el foc, sospitós abatut. Repeteixo, sospitós abatut. Que entrin els equips mèdics, cagant llets. Tenim 4 possibles cadàvers. Antònia, estàs bé?
2: Sí, ja s'ha acabat. Ho he intentat fins al final, però ja no podia fer res més. Estava començant a degollar la noia.
3: No pateixis, has fet el que calia i ho has fet molt bé. Li has donat la seva oportunitat i no ha volgut aprofitar-la. I tu has fet només el que podies. La noia està bé. Té un tall superficial.
2: I els altres editors?
3: Els serveis mèdics acaben d'entrar a valorar-ho. 2 em sembla que són morts. I un altre, potser se salvarà.
2: Collons, l'hem ben cagada. En algun moment s'ha adonat que la seguíem i ha canviat els plans. I ara tenim tot aquest escampall. Ha estat un desastre d'operació, ho miris com ho miris.
6: Jo no ho veig així com ho veus tu. Heu aconseguit parar una de les assassines en sèrie més sanguinàries dels últims temps a casa nostra, partint d'unes dificultats extremes. Jo crec que podeu estar orgullosos de la feina que heu fet tots dos.
2: Sabeu què és el que més em fot de tot plegat?
3: Què, Antònia?
2: Que les seves formes eren horribles.

Acabeu d'escoltar La Caça, capítol 10 i últim de Mar Negre, de Sebastià Benassà. Una coproducció de Ràdio L'Escala i La Xarxa, dirigida per Anna Casas, amb muntatge sonor d'Àlex Seriol i les veus de Magda Bosch, Cris Cantal, Abel Font, Josep Palma, Ildefons Clos i Enric Frigola. Veurà la llum en format llibre la novel·la inèdita de La Lletra Ferida, La Mar Negra,

0: Sabies que...
1: La majoria dels gats blancs amb ulls blaus són sords, tret que tinguin un ull d'un color diferent a l'altre. O bé, tan sols estadísticament ho són. El gen de la sordesa és un gen propi dels gats blancs. Es diu al·lel. No tots els gats blancs són sords, només els que presenten aquest gen. El gen B doble fa que el gat sigui blanc encara que els seus gens diguin que és un gat negre, marró o d'un altre color. Aquest gen també té la particularitat de ser més dominant que qualsevol altre que tingui a veure amb algun dels altres colors.

0: Ramó de pedra.
1: L'hidrogen i l'oxigen són una combinació que, des de temps immemorials, ha estat font de vida i un punt de referència econòmic i social. Sí, parlem de l'aigua. Des de petits nuclis fins a grans civilitzacions com Mesopotàmia han nascut i crescut al voltant d'ella. Però nosaltres posarem la mirada molt més a prop, al riu Gaià. Ramó de Pedra recupera la memòria d'un llegat que forma part de la nostra història, del nostre patrimoni. Us proposem un recorregut pel riu Gaià cercant totes les construccions i elements patrimonials i d'enginyeria hidràulica que al llarg dels segles la humanitat ha ideat per a cercar, emprar i emmagatzemar l'aigua, és a dir, per a viure. Una sèrie de podcasts per entendre millor el nostre patrimoni fluvial i les obres d'enginyeria hidràulica que ens han permès viure i evolucionar.
0: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local.
1: Al podcast parlem d'aigua i patrimoni, però també parem l'orella. En cada capítol trobareu el cant de tres ocells diferents. Pareu atenció i al final de l'episodi us direm quines espècies heu escoltat. Totes les trobareu a la guia Els ocells del riu Gaià, que ha editat l'associació mediambiental La Sínia a la col·lecció Ocells de butxaca. El capítol d'avui ens parla dels safaretjos i per fer-ho ens acompanyaran en Ricard Ramon, investigador local i interessat en la història del seu poble, la Riera de Gaià i de la Conca del Gaià. Dedica el seu temps lliure a la recerca local i comarcal, sobretot en història agrària i rural dels segles XIX i XX. En Pep Saragossa, investigador local, la Neus Esmel, poeta, en Jordi Sunyer, mestre i antropòleg, autor del llibre El riu de les dones, la Júlia Ramon, estudiosa de la història local de Santa Coloma de Queralt, en Salvador Palau Rafeques, conegut per tothom per Galo, estudiós de la història local i guia de Santa Coloma de Queralt, i l'Eva Vives, autora, directora i intèrpret de l'espectacle El safareig, de la companyia Teatralitzar.
2: Rentador, paraula derivada del mot llatí

0: Requentare, passar un líquid per alguna cosa. Safreig, de l'àrab vulgar, safric, bassal, estanyol. Un safareig és una bassa o dipòsit d'obra, sense tapa, on s'emmagatzema aigua que pot ser utilitzada per regar. També pot ser un dipòsit d'aigua destinat a fer-hi la bugada. Sovint està proveït d'un rentador o pla inclinat.
1: Remó de pedra.
0: Remó de pedra.
1: Remó de pedra.
0: Remó de pedra.
1: Un podcast d'aigua i patrimoni.
2: Els safaretjos són molt més que una construcció. Són un espai social, un territori femení on passaven moltes coses. La seva història va unida a la vida dels pobles, de la comunitat, dels barris, de les persones, de les dones. Els convidats d'avui ens obren una porta fascinant per conèixer de primera mà com eren i què hi succeïa.
1: Remó de pedra.
2: En una època en què les rentadores són un electrodomèstic imprescindible, els safaretjos ja no són presents en la memòria de tothom. En Pep Saragossa n'és ben conscient.
3: Hi ha una sèrie d'elements que la gent doncs, deix de saber el que perquè servien, no? Per exemple, una de les característiques a mi que hi ha a les síquies són els rentadors públics, doncs, no? La gent, que nosaltres, en aquesta època, quasi que tothom ja ha nascut i ha viscut en rentadores a casa seva, però, esclar, abans tenies d'anar al lloc on hi havia aigua, i aigua, vull dir que corregués una mica perquè doncs, la sabonera i la brutícia no es quedés allí. Doncs.
2: En Pep Saragossa recorda com la seva mare anava al safareig i també n'ha fet recerca. I ens desvetlla un detall curiós entre el Catllà i la Riera de Gaià.
3: Després, una altra de les coses que també és, diguéssim, l'higiene. La gent, doncs, clar, tenia de rentar la roba, i llavors la roba anava aquí, del costat, doncs, diguéssim, dels canals i del riu. Hi ha llocs que, doncs, es rentava el riu. Jo recordo, la meva mare era de la Ribera de l'Ebre, i me'n recordo, doncs, que anaven al riu, tenien unes lloses al costat del riu i rentaven allí. Per aquí, doncs, tant aquí a la Riera, aquí, totes les cases que tocaven a la síquia, tots tenien el safareig, i al Catllà, doncs, també hi havia el safareig, un safareig municipal baix del riu, i llavors hi havia safarejos allí on hi havia jo. Per exemple, al Catllà hi he fet una petita recerca i n'hi he trobat 44 de safarejos, no? Vull dir que tothom que podia, diguéssim, a les masies hi havia safarejos. Vull dir, hi havia una cisterna i llavors al costat hi ha un safareig per poder rentar la roba. I els altres, doncs, el moment que passava el rec, doncs, bueno, fent una desviació i cap al moí, que hi ha una característica entre, diguéssim, el Catllà i la Riera, és que al Catllà no hi va haver mai cap inconvenient, o tant per fer una bassa per emmagatzemar aigua per poder regar després o fer un safareig, i a la Riera estava prohibit. A la Riera no es podien fer basses. Si t'hi fixes, si vas, no en veuràs cap de bassa.
4: Per què?
3: Perquè hi havia poca aigua, i llavors no hi podien fer que tu hi tenien. I llavors els únics safarejos que hi ha són els que pots fer un safareig a la síquia, quan te pas barrer de casa teva, es fas allí. Però, per exemple, no hi ha ningú que hagi fet una derivació cap a l'altre costat de carrer per fer un safareig a l'altre costat de carrer. En canvi, el Catllà això hi és. No? El Catllà passa un rec per dintre el poble i llavors pels carrers anaven, doncs, el rec se desviava i hi havia 5 o 6 cases que anaven, que tenien safareig dintre. Vull dir que era diferent, diguéssim, per la propietat del Catllà.
2: Un testimoni viu és la poeta Neus Esmel.
5: Preníem un gos amb la roba i una galleta amb el sabó i el que havíem de fer servir, i posàvem un sac damunt de les pedres del riu i de ginolls rentàvem allí, i havíem de vigilar que l'aigua no es prengués la roba, perquè també baixava furienta, molta corrent, i si s'escapava alguna peça de roba amb una canya havíem de córrer a veure si la podíem pescar.
2: Un altre testimoni és el de la Júlia Ramon, que ens ho explica als peus dels rentadors de Santa Coloma de Queralt, acompanyada d'en Galo.
4: Que ja en dèiem l'hort dels regarons, i he fet molta vida quan ell tenia 8, 10, 11 anys, i esclar, i tenia una parenta que venia a rentar aquí, i jo l'ajudava també. I llavors és el que diu ell, aquí dalt, aquests dos safrejos d'aquí dalt eren per rentar la roba, i aquí baix era per esbandir la roba, l'aigua era més transparent. L'aigua passava per aquestes conduccions, aquí hi havia una tapa, el que t'ha explicat el Salvador primer, tot això d'aquí. O sigui que tot això per mi és molt, molt, molt entranyable. Ens enfilàvem a darrere la peana, com se'n diu d'això, Salvador? Sí, ens enfilàvem aquí dalt, jugàvem molt. Per això et dic que aquí, pedra per pedra, me la tinc molt coneguda també. I llavors tiràvem aquí baix, que ara deurem anar a No Salvador per aquí, i llavors seguíem aquí els horts, doncs seguíem amb una amiga meva, anàvem a buscar mores per aquí baix, i llavors les posàvem en un fanàs i les veníem a rentar aquí i ens menjàvem les mores. Vull dir que com a meva infància ha sigut molt, molt maca aquí baix, molt, molt.
6: I venia tota la població pràcticament aquí a rentar la...
4: No, perquè a veure, per exemple, la meva, quan no hi havia aigua corrent, jo parlo, tinc 75 anys, quan era petita, que per saber estar molt malalta i embrutava molt, la meva mare, en comptes de venir aquí, els públics, entre cometes, venia amb aquests que ha dit el Salvador aquí davant, que eren particulars, eren privats, i potser l'aigua estava una mica més cuidada, o vés a saber, aquí. I després li comentava amb ella que aquí hi havia també un safreig per rentar l'aigua dels morts, aquí al costat, que deu haver desaparegut. I esclar, nosaltres veníem per aquí i dèiem, mira, l'aigua dels safrejos dels morts, saps, aquí. I tot això d'aquí, ja t'ho dic, ho coneixíem tot molt bé. Molt. I aquí, esclar, hi havia bestioles, mira, no fa gaire, i vaig veure una serpeta, i vaig pensar, mira, ja està, l'aigua està bé, vaig pensar jo, perquè vaig veure una serpeta. I doncs, més avall, amb el Gaià, també ens anàvem a banyar, no, Salvador? Al bord de la Ferrera, els homes, les dones no hi podíem anar. I llavors, bueno, anàvem més avall, anàvem a Pontils, a Severit, i allà ens banyàvem, i a Santa Perpètua. Santa Perpètua i ara no va més. I tinc fotos que només veus aigua i el cap de la Júlia allà que treu el cap. Vull dir que el Gaià per a mi també és molt, molt important, sí senyor.
6: La roba, una curiositat, s'estenia també aquí? Perquè no m'imagino haver de portar la roba mullada amb el que passava.
4: No, no, se l'enduien cap a casa, sí. Home, i potser que hi havia alguna peça, però sí que hi havia 12 dones rentant, era impossible d'estendre tota la roba. No, no, se l'enduien al sacrifici. El meu pare, m'explicava la mama, que per venir a rentar la roba la portava ella amb el carretó, perquè el meu pare era fuster, torner, i tenia carretó, i li baixava amb el cossi, li baixava l'aigua, perquè nosaltres vivíem al camp del poble, allà on el aparcat, i esclar, hi havia molta distància, i el pes, no, no, d'estendre aquí no es tenien, ho prenien cap a casa.
1: Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni.
2: Els conflictes sempre ronden l'aigua. De gran magnitud fou el que va sorgir entre l'Ajuntament del Catllar i la comunitat de regants de la Riera de Gaià. Pagesos i rentadores en crisi.
7: Hi va haver un gran conflicte, un conflicte que va originar i va provocar que intervingués el governador civil, el jutge d'instrucció de Tarragona. Hi va haver un conflicte entre l'Ajuntament del Catllar i la comunitat de regants de la Riera. Per què? Perquè hi va haver unes obres. I en aquell moment doncs, hem entès doncs, que hi va haver unes certes obres en aquest rentador, i quan rentaven, les dones del Catllar, eren les dones que anaven a rentar, i que els pagesos de la Riera es queixaven de que quan les dones aquí al Catllar rentaven i doncs, posaven una paradora per aixecar l'aigua, doncs que hi havia problemes perquè l'aigua no circulava, o no circulava amb la pressió adequada per arribar als molins. I d'aquí que hi va haver aquesta crisi, diguem-ne, política entre la Riera i el Catllar, que el Josep Maria Gavaldà, que és el pare d'un altre Gavaldà que coneixeu, que era l'alcalde en aquell moment i que va intervenir, que figura doncs, en tota la documentació, i que defensava els usuaris del Catllar contra contra els pagesos de la Riera. De fet, és un conflicte que jo l'hem investigat i amb el Pep hem buscat la documentació a l'Ajuntament i al final no he arribat a aclarir com va acabar. No sé si tu tens clar com va acabar.
8: Bueno, van acabar que van entendre que la paradora no el que feia era aixecar l'aigua, però la quantitat d'aigua passava igual d'un costat a l'altre. El que passa que es va solucionar també perquè, doncs, cap al dalt, a casa de l'encallà, va fer obrir la comporta, va tirar tota l'aigua cap al riu, i clar, va deixar de baixar ni una gota d'aigua baixava. I llavors va ser quan es van, diguéssim, van arreglar les coses, no?
7: Vale.
8: Perquè d'aquesta manera van dir, bueno, això s'ha d'arreglar. I, bueno, tu vas arribar a entendre perquè havien destituït l'alcalde de la Riera, que en aquell moment era el president dels regants. Vull dir que era una cosa que va dir que no en tenia.
7: Sí, de fet hi va haver tota una politització. No? Sí, sí. No, la dimissió de l'alcalde de la Riera va ser l'any després. Però bueno, en aquest context. I bueno, perquè tot això ho expliquem perquè cada gota comptava.
2: Fruit de la beca de recerca que va impulsar el Centre d'Art i Natura de Farrera del Pallars Sobirà, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, que l'any 2011 va rebre l'antropòleg Jordi Sunyer, va néixer el seu llibre El riu de les dones. El perquè del títol i de tot plegat ho sabrem tot seguit de la seva veu.
9: I jo estava un dia a Cervi, a la vall d'Unarre, molt a prop d'Esterri d'Àneu, un poble molt bonic, on a l'estiu retorna molta gent, gent descendents, etc. I estàvem en una plaça, jo no coneixia ningú, anava buscant informants, ja us podeu imaginar, un antropòleg arribant a un poble que no coneix ningú, sembla que vagis a vendre mòbils o plaques solars avui en dia, no? Doncs clar, jo sé callar i em poso a xerrar i comença doncs, a crear-se un bon ambient, no? Jo per fi puc destapar i dir qui sóc i què faig, i es crea un bon ambient i riures, etc. Alço la vista i al carrer, un carrer plaça que on s'acaba el poble i comença un camí mig asfaltat que acaba sent pedregós i va parar un riuet, al carrer es deia el riu de les dones. I vaig pensar, Jordi, ja tens títol pel teu llibre. Neix d'una sensibilitat que no sabia d'on venia i jo sempre he anat amb els que perden, sempre, ja de petit, fins i tot amb l'esport, no? I jo veia que les dones mai sortien als llibres. Quan preguntava per les coses d'abans me parlaven de l'alcalde o del poder, etc. A mi m'interessava la vida quotidiana. La vida important per mi és aquella que passa amb la, que té a veure amb la salut, amb la criança, amb les famílies, amb aquesta lluita per sobreviure. Darrere la lluita per sobreviure hi ha les dones, encara ara. I són, encara ara, les més silenciades.
1: Ramó de Pedra.
2: I és que els safaretjos eren els espais comunitaris on es trobaven les dones. Un espai molt femení on hi passaven moltes més coses de les que ens pensem. Ens ho expliquen en Jordi Sunyer i l'actriu Eva Vives, que està al capdavant de l'espectacle teatral El Safareig, que recupera la memòria històrica de les dones en aquestes construccions.
9: En un món potser petit, tancat, endogàmic, fins i tot familiar, et casaves amb un familiar proper, doncs potser aquest ambient que trobaves després rentant roba amb altres dones on podies fer bromes de qualsevol cosa, de canalla, de sexe, doncs vaja, era un espai que sí. Els homes podien anar al cafè de Pírria, al cafè de Llavorsí o de Sort, què sé jo, però les dones es trobaven en aquests espais.
10: Anem, no?, a una infraestructura que no es conserva tot arreu, que són els rentadors, els safarejos, que havien sigut públics. Doncs és molt, estem molt contents, perquè realment ha sigut una cosa de boca a boca, de fer safareig d'un poble a l'altre, mai millor dit, i també de molta reivindicació d'un espai molt femení. Parlaves de les infermeres, també vam tenir de vaga les llevadores, i és un espai on les dones es passaven molta informació, no?, amb aquests col·lectius que ara també molt feminitzats. I va sortir una part històrica, que a mi sempre m'ha interessat, una part de creació i una part molt de parlar de les dones anònimes, no? Hi ha hagut uns anys en què s'ha recuperat una memòria de persones o de dones amb noms i cognoms, com poden ser amb carrera, amb premis, però aquestes dones anònimes, aquestes àvies, no?, més les mares biològiques, que a vegades s'han quedat una mica en silenci, també per aquesta part de record a nivell d'infraestructures i públic, que s'ha oblidat, la part pública de les dones es va perdre. I aquesta memòria cap a elles, cap al que elles vivien, cap a elles que elles somiaven, el que elles feien, també en una època en què les dones doncs, tenien una posició pública molt millor que van tenir després, també per circumstàncies històriques d'aquest país, i que s'han silenciat i que, bueno, que eren dones, no? Dones de la República, dones de primers de segle, que, bueno, el paral·lel de Barcelona amb les cançons que dèiem que es van recuperar després, però que són de primers de segle, que eren dones molt potents, i aquesta memòria que a vegades ens pensem que les dones han après a llegir fa dos dies. Una època on a nivell de país doncs, les coses anaven més o menys bé, i també hi havia aquesta alegria pels carrers i les dones doncs, cantaven i es trobaven els safrejos amb els homes també en certes hores on no es rentava, i això també està bé explicar-ho.
11: Es feien altres coses.
10: Exacte, el safreig s'hi feia moltes coses.
12: El rector, aquest sí que sap passar-s'ho bé, eh? Vindré i fora la llibreria. De missa cada diumenge, naltros, eh?
10: Sí,
12: a veure ara.
10: Cada diumenge, eh?
1: Ramó de Pedra. Un podcast d'aigua i patrimoni.
2: L'Eva Vives ens introdueix en la construcció dels safaretjos, quina evolució han tingut i les conseqüències d'aquesta.
10: Hi ha molts llocs que anaven al riu i que els hi dura molt més temps. Hi ha llocs, inclús, sabem, cap a alguna zona que es podia anar més o menys a platja. Queda així una mica a l'aire, això, eh? Algun sí. Historiador o historiadora ens hauria de posar a lloc perquè hi ha versions contradictòries. I després n'hi ha molts, aquests primers de segle que dèiem, que es construeixen a partir de 1910, per dir-te una data aproximada, 1900 i poc. I després hi torna a haver un bastant boom cap als anys 40-50, de 60, que hi ha una segona construcció de safrejos, que és també quan hi ha molts pobles comença a arribar l'aigua corrent a les cases. Es deixen d'utilitzar i també es deixa de fer una cosa, quan dèiem, de cultura popular i de socialització de les dones. Es privatitzen les dones cap a dins de casa. Hi ha un canvi generacional molt important amb aquestes dones, no?, que col·lectivament anaven a fer una cosa i que es trobaven i s'ajudaven i parlaven i es passaven coneixements, a quan es tanquen les dones a casa i el fet d'arribar a l'aigua corrent és una comoditat, però també té unes conseqüències.
2: Com eren els rentadors? Com es tenien i com portaven la roba? Tenien els safaretjos la mateixa estructura a tots els pobles?
10: Sí, majoritàriament sí. El que no tot arreu es conserva tota l'estructura. Hi ha llocs que només es conserva la font o els abeuradors. Potser és el que s'ha conservat més perquè per espai era més petit. Però sí, hi ha la font, principalment, on es posava aigua. L'aigua que residualment, diguéssim, es perdia. O sigui, es feia el reciclatge de l'aigua, que tant es torna a parlar ara. Anava cap a l'abeurador on bevien els animals i després aquesta aigua seguia cap al safreig. I el safreig estava dividit en general en dos. Un espai on es posaven amb sabó, diguéssim, normalment anaven amb els gibrells, amb els cabassos, i es posaven en remull, llavors aquí s'ensabonava i s'esbandia una banda i amb el sabó anava l'altra, és a dir, un filtratge d'aigua perquè quan tu es bandeixis, diguéssim, no t'arribi el sabó que has posat abans. I després hi ha l'estructura aquesta dels malalts o els morts, lògicament no sabien de moltes vegades els motius i podia ser amb vírics o podien ser malalties de transmissió i, per tant, es rentaven a banda. Hi ha llocs que el mateix safreig té un safreig a banda i hi ha algunes poblacions que, doncs, si en tenien un de més antic, en construeixen un segon i aquell més antic queda com el dels malalts o els morts. I després el que no es conserva són els espais on es tenien roba, que normalment eren espais verds, on hi havia plantes més seques o més verdes i deixaven el sol que es anessin assecant fins a tornar a casa, perquè també penseu, no?, que si anaves amb uns llençols grans el pes del mullat és bastant durillo, llavors doncs sí que ho deixaven que es anés assecant una miqueta, o esperaven que tornessin els homes del tros per aprofitar la pujada amb el carro, amb les mules, amb el que fos. Tot i que, ja et dic, com que ens hem trobat moltes senyores que ho recorden, t'expliquen encara que es posaven els davantals llargs, ben lligats al cap, amb els cossis a sobre.
2: En Jordi Sunyer ens explica com rentaven i ens convida a descobrir i imaginar-nos com funcionaven.
9: Duien una fusta ja preparada per trencar i posaven els genolls i portaven també una peça de fusta pels genolls i allà rentar amb la, i després estendre la roba. Vaja, que ningú s'imagini uns estenedors normals, sinó que, doncs, amb un matoll allà penjar els llençols, per exemple, no? Per tant, feina dura, sí, sí. I a l'estiu, doncs, bé, també, perquè no sempre baixa, doncs, l'aigua que és necessària, etc. Però molts d'aquests pobles, gràcies al treball col·lectiu, van construir aquests abeuradors, aquests rentadors, que encara es conserven en molts llocs on l'aigua, ostres, nosaltres que venim de secar, l'aigua cau de la muntanya i contínuament es renova aquella aigua, és una preciositat. I per art de màgia, perquè ningú encara ha decidit què fer-ne de tots aquests espais, encara estan allà, no? I si fem turisme per allà, doncs la lectura del meu llibre el que convida és a fer aquesta altra mirada, no? Una mirada humana cap a uns paisatges que sovint ens hem pensat que eren de cartró o pedra.
2: Amb la veu i la recomanació d'en Jordi Sunyer, acomiadem un capítol que ens ha mostrat la part més humana, social i femenina d'unes construccions que, afortunadament, encara podem veure i viure, els safaretjos. D'essència femenina han estat testimonis de la història i de moltes històries. Si les pedres parlessin, estem segur que aquestes ens sorprendrien de valent. I els que han estat novament presents al capítol són els ocells. Heu endevinat els seus noms?
1: En aquest capítol heu escoltat el cant d'aquests ocells.
11: Colom roquer, colomba lídia.
1: Au habitual en camp obert durant tot l'any.
11: Corriol camanegre, Caradrius alexandrinus.
1: Un dels ocells més especials perquè es troba en perill, ja que nidifica a la sorra de les platges. El podem trobar d'abril a setembre.
11: Puput, Upupa epops.
1: La puput viu tot l'any als camps oberts i zones de conreu al llarg de tot el curs fluvial. Més informació a la Guia dels ocells del riu Gaià, editada per l'Associació Mediambiental La Sínia, a la col·lecció Ocells de Butxaca. Això és Ramó de Pedra, un podcast d'aigua i patrimoni. Una coproducció d'Ona la Torre i la Xarxa Audiovisual Local. Aquest podcast l'han fet possible Raquel Martínez, Mònica Socies i Josep Maria Soler.
13: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
14: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
15: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
16: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar la piscina a la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
14: Salut activa.
17: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
18: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nedar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que dediqui al monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
14: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 12 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se a només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer a alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i paisatges africans. Són les 7 i 3 minuts. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres destacant que des d'ahir al vespre arrosseguem un accident a l'altura de Flix a la C12 on s'obre un pas alternatiu en direcció Lleida provocant un quilòmetre de lentitud. Per altra banda també tenim retencions habituals a hores d'ara sobretot als voltants de Barcelona, tot i que en general amb menys intensitat que entre setmana. A hores d'ara tenim cua ja amb tot el nus de la Trinitat que de retruc afecta les dues rondes de Barcelona, la ronda de dalt i retencions en sentit sud fins a la Vall d'Hebron i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. El Vallès també de moment en general força fluïdesa, però destaquem algun punt amb congestió. Tenim un quilòmetre de cues en sentit sud a la AP7 a l'altura d'entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès, també a Cerdanyola en sentit nord. Per altra banda, en sentit nord, Mollet i Montornès del Vallès també pateixen retencions de poc menys d'un quilòmetre. La C58 circula amb lentitud habitual des de Sant Quirze cap al nus de la Trinitat i des del Llobregat també tenim una entrada amb força fluïdesa, però amb algunes retencions intermitents des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei per la A2 i la P23. Pel que fa a les vies costaneres, la C32 circula amb 2 quilòmetres de lentitud en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, encetem el cap de setmana de moment amb moltíssima tranquil·litat. Sí que aquest matí tenim alguns núvols que s'aniran desfent ràpidament, això sí, sobretot al camp de Tarragona, arribant fins al sud de Lleida, però d'una forma molt localitzada, i són núvols que no deixaran ni una gota d'aigua. També al matí desperta fresquet. En canvi, de seguida aquesta temperatura s'anirà enfilant i aquesta tarda farà més calor que ahir, a molts indrets del país ja de 27 a 32 o 33 graus, i la tarda gairebé assolellada a tot arreu. El cap de setmana continuarà aquest temps de platja, de piscina, d'estiu. De fet, cada tarda més calor i a més amb força sol. Sí que diumenge a la tarda tindrem algunes tempestes al Pirineu, però a la resta del país continuarà el temps tranquil. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica tot plegat en Marc Dalmau.
4: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
5: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
4: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
1: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per a aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
6: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
1: I una d'aquelles notícies que ens fa esgarrifar: els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb importants lesions, han assegurat al jutjat que investiga els seus pares que aquestes lesions que tenia l'infant eren les més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que treballen al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. El magistrat de Barcelona, especialitzat en violència a menors, ha pres declaració a 4 sanitaris que van atendre el nadó quan va ser derivat des de l'Hospital de Sant Pau després d'un periple de diversos dies per uns quants centres sanitaris. Tots ells han ratificat que les lesions que tenia el nen, el cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar-ne la causa exacta. Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi, de 16 anys, va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura del preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i del Consell amb l'oposició d'Espanya. Doncs precisament la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades com a mínim fins al 21 de juliol. s'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats encara per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
7: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
8: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
7: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
1: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex va agrair la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i va apel·lar a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té més detalls l'Ester Minguell.
9: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
10: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio, o de su libertad.
9: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
1: Unes 300 persones han fet aquest dijous una cantada de protesta als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dimecres d'uns 500 cantaires durant la visita del Papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar als segadors al final de l'acte. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional va treure part dels cantaires a l'exterior de la zona restringida i ja no els van deixar participar ni a la benedicció de la Torre de Jesús ni tampoc a l'espectacle final a l'exterior de la Basílica, on havien de figurar darrere de l'Escolania de Montserrat. Junts, Esquerra i la CUP han criticat els fets i han demanat explicacions. També ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull. Doncs quan encara cueja el discurs de Lleó XIV al Congrés, on va criticar, recordem-ho, l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit aquest dijous una iniciativa del Parlament per reformar justament la llei d'eutanàsia aprovada ara fa 5 anys. La proposta vol reduir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. És una crònica d'en Jordi Casino.
11: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
12: Profundizar en el respeto de las decisiones individuales. Eutanasia significa etimológicamente buena muerte. Estemos a la altura que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
11: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
1: Pel que fa a la intenció de vot dels partits, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància que queda a només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte del mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes. Sumar en guanya 7 i Podem millora en 3 dècimes. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del CIS després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assoleixi l'objectiu del 2%. Encara en l'àmbit econòmic, la Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la trobada empresarial al Pirineu, que arriba a la 37a edició amb xerrades i debats sobre el nou mapa econòmic mundial. Més de la meitat dels empresaris del territori preveuen augmentar els beneficis i la gran majoria assegura que augmentarà la facturació. Ens ho expliquen des de Pirineus Televisió.
13: La primera jornada ha començat amb el baròmetre, en el qual el 80% dels assistents ha indicat que preveu augmentar la facturació i un 53% també els beneficis.
14: Vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, i hem recorregut.
13: La primera conversa ha estat amb mirada andorrana amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat la diversificació econòmica i el suport entre territoris fronterers.
15: El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular.
13: Una de les intervencions destacades de la primera jornada ha estat la de l'exministre d'Exteriors i president del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Josep Borrell, que ha reflexionat sobre l'escenari geopolític.
1: El Port de Barcelona exclou els creueristes com els principals culpables de la massificació turística a la capital catalana i xifra en només un 2,5% el pes diari d'aquest tipus de turisme a la ciutat. N'informa la Carina Bellvé Fernández.
16: Segons un estudi de la Universitat de Girona encarregat pel Port, el 97,5% de la massificació turística a Barcelona s'explica per la presència de turistes i d'excursionistes i només el 2,5% del total de visitants diaris serien creueristes. És més, segons l'estudi, els creueristes suposen el 5% del total de visitants diaris només en 32 dies a l'any i mai arriben a superar el 7,5% del total. Són estimacions basades en dades de telefonia mòbil que ha lliurat el gremi d'hotels i que li serveixen al Port de Barcelona per defensar l'activitat turística creuerista després que l'Ajuntament hagi advertit que vol eliminar els creuers d'escala a Barcelona. Josep Maria Espinet és coautor d'aquest estudi.
17: Saturació turística, si és que n'hi ha a Barcelona, llavors hauríem de definir que s'entén per saturació turística. Si n'hi ha, no és els creuers amb els números que ens surten. I els números són completament fiables.
16: Un estudi, però, al qual els periodistes no han tingut accés directe, ja que la direcció de l'informe no ha sabut explicar la cuina que hi ha darrere de les dades.
1: Els estudiants universitaris que aquest any han fet la selectivitat ja estan de vacances. Tot plegat després, aquest dijous, de fer els últims exàmens de català, matemàtiques aplicades a les ciències socials, dibuix artístic, química o història de l'art. Ara, als alumnes ja només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel 23 de juny. També tindran uns dies per demanar revisió d'exàmens, que serà del 25 al 29 de juny. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol. I a propòsit d'exàmens, Granollers ha estrenat una aula digitalitzada d'exàmens teòrics de carnets de conduir. Aquest espai ha de permetre augmentar el volum d'aquestes proves. Més informació amb Marc Mossegui, de BOTV.
18: El cost de l'adaptació ha anat a càrrec de la Federació d'Autoscoles, que veu amb bons ulls l'automatització d'aquest procés i que també comptarà amb el suport municipal de l'Ajuntament de Granollers a través d'un conveni. Des del Gremi d'Autoscoles expliquen que aquest és el primer pas per fer un canvi en el model d'exàmens.
19: La característica que ara té, que la coneixem tot, és pregunta i tres respostes. Això fa que molts alumnes memoritzin test d'examen i surten d'aquí havent aprovat, però no entenent el perquè de la normativa. La idea de DGT és posar vídeos de percepció de risc. És a dir, et posaran una situació que l'alumne haurà de resoldre.
18: Barcelona és la província d'Espanya que compta amb més seus per poder examinar-se del carnet de conduir, sent l'única província amb 7 centres habilitats. Ara, amb aquesta nova aula, Granollers podrà absorbir més aspirants i oferir un servei més àgil i eficient.
1: Falten només 9 minuts per arribar a 8:15. El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral, liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
20: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan més millor.
1: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. L'expresident de l'ACB, Eduard Portela, ha mort als 91 anys després de més de 6 dècades dedicades a l'impuls del bàsquet. El barceloní va ser fundador de la Lliga i la va presidir durant 23 anys. També va introduir els play-offs i va crear un nou format de la Copa amb una seu única. Portela ha estat una de les figures més influents en la modernització del bàsquet espanyol i europeu. I parlem encara d'un altre nom propi, el de Marta Canella, que no continuarà el curs vinent a l'Espar Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
21: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses. Han sigut màgiques cada vegada. Cada partit ha estat un autèntic privilegi jugar davant de vosaltres. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
1: I la pilota ja roda al Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i, a continuació, el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, última la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. José Mourinho ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. El club blanc ha anunciat la seva incorporació fins al 2029. Serà la segona etapa del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu, on ja va entrenar del 2010 al 2013, un període en què va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i dissabte buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu del Barceloneta, com destaca el porter Unai Aguirre.
2: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final... Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
1: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un quart de nou a la pista del Liceo, el primer partit de la final que es decidirà al millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça. Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. I ens ho explica en David Navarro.
3: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
22: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletreferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir... Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
3: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punca. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari TermCat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Tecnologia profunda. Tecnologia innovadora fonamentada en els darrers avenços de la ciència i la tècnica que s'orienta a resoldre problemes complexos que tenen un gran impacte social.
4: Tecnologia profunda és la forma catalana normalitzada equivalent a l'anglicisme Deep Tech, encunyat el 2014 per l'experta en gestió empresarial Swati Chaturvedi. Les tecnologies profundes estan molt associades al món de la recerca i les desenvolupen empreses emergents, que normalment són empreses derivades, és a dir, sorgides de l'àmbit universitari. És com hauríem de referir-nos a les start-ups, empreses emergents, i a les spin-offs, empreses derivades. Qualsevol altra cosa...
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més.

0: Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 12 de juny. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife, per 97 a 89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i els paisatges africans. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident actiu des d'ahir al vespre a l'altura de Flix, a la C-12, alenteix la circulació i provoca un pas alternatiu en direcció a Lleida. Per altra banda, tenim també retencions habituals als voltants de Barcelona, amb congestió al nus de la Trinitat. Al Vallès, força fluidesa, tot i que trobem un quilòmetre de congestió a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, encetem ja un cap de setmana tranquil i estiuenc. Hi ha alguns núvols que s'esvairan ràpidament al Camp de Tarragona. Això sí, al matí desperta fresc, però de seguida la temperatura s'enfila i aquesta tarda farà més calor que ahir. La temperatura oscil·larà entre els 27 i els 32 graus. Ens espera, en definitiva, una tarda assolellada a tot arreu i un cap de setmana de platja, piscina i estiu. Només s'esperen tempestes al Pirineu i durant la tarda de diumenge.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Gairebé passen 4 minuts de 8:15. Entrem en matèria després de tancar la portada. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho explica en Marc Dalmau.
2: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
3: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
2: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per tràfic amb marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
0: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle,

0: També aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
1: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
0: Us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi de 16 anys va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. I els Mossos d'Esquadra han detingut el productor de cinema Xavier Atance, responsable de BNC Produccions, per presumptament haver agredit sexualment 3 treballadores de la seva empresa. L'arrest es va produir ahir, després que les 3 víctimes presentessin una denúncia davant la policia. La unitat d'investigació de les Corts s'ha fet càrrec del cas, que continua obert, i no es descarten més denúncies. La previsió és que Atance passi a disposició judicial en les pròximes hores. I un jutjat de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa oberta per la mort de 3 geòlegs a la mina de Cabanasses, de Súria. Ho recordareu, al Bages, el 2023. La jutgessa considera que no hi ha indicis racionals de criminalitat i que el despreniment de roques que va causar la mort dels miners va ser sobtat i imprevisible. En l'accident van morir 3 persones de 28, 29 i 31 anys en una galeria situada a uns 900 metres de profunditat quan els va caure una roca sobre d'unes 2 tones. Segons la jutgessa, no va haver-hi omissió greu de les mesures de seguretat i tampoc es va produir cap incompliment de la normativa. Avui entra en vigor el nou Pacte Europeu de Migració i Asil, una reforma que canvia de dalt a baix com la Unió Europea gestiona fronteres, sol·licituds d'asil i responsabilitats entre estats. Organitzacions com Iridia o Human Rights Watch alerten que aquest nou marc accelera procediments, amplia la detenció i redueix garanties, i que obre la porta a externalitzar deportacions i processos d'asil en països tercers. Tot plegat planteja interrogants seriosos sobre drets humans, sobre la solidaritat real entre estats membres i sobre el rumb polític que està prenent Europa. En parlem tot seguit amb Clara Calderó, responsable de migracions de NOVACT, l'Institut Internacional per a l'Acció No Violenta. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Molt bon dia.
0: Ho dèiem, avui entra en vigor el Pacte Europeu de Migració i Asil. Quins són els canvis més importants i per què considereu des de les ONGs que és un retrocés en drets humans?
2: En primer lloc, ens agrada sempre recordar que el pacte no és una novetat, sinó que d'alguna manera consolida el que venen sent les pràctiques de control migratori de molts països de la Unió Europea en l'última dècada, no? I tot i que es digui pacte de migració i asil, veiem que atén només a una part molt minoritària del que és la mobilitat cap a la Unió Europea, que són les entrades per vies irregulars, i desatén de forma completa el que són les vies legals i segures per migrar. Aleshores, aquí ja veiem un enfocament molt clar de què tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. I des d'aquesta perspectiva, doncs, el que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat i necessitats específiques. Veiem que posen en risc els drets de la infància que arriba, tant en famílies com no acompanyada, un augment de la detenció i restriccions de mobilitat, i el que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat i tot un sistema que s'està orquestrant per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs però que no ho són, la possibilitat de portar les persones.
0: Clara, en parlarem d'això. Abans, deixa'm però que pregunti. El nou mecanisme de solidaritat permet també que països amb més pressió migratòria, com per exemple Espanya, puguin reclamar una compensació econòmica als estats que es neguin a acceptar les quotes de repartiment. En definitiva, parlem d'una Europa que fomenta pagar per reforçar fronteres o finançar vigilància per no haver d'acollir migrants?
2: Sí, totalment. Em sembla una hipocresia política molt important que s'anomeni mecanisme de solidaritat, un mecanisme que està pensat per la solidaritat entre estats i no vers les persones en necessitat de protecció, que són les persones que migren. Estem parlant d'aquest sistema en el que, exactament com tu comentaves, els estats que es trobin sota el que s'anomena una major pressió migratòria podien demanar recursos a altres països que, en comptes de facilitar places en mecanismes de reassentament o acollida, podrien expressar la seva solidaritat amb moltes cometes vers l'Estat i no vers les persones, pagant vols de deportació, per exemple.
0: Clara, doncs ens queda pendent, perquè avui no entra en vigor aquest gir més dur amb el reglament de retorn que tu d'alguna manera ja apuntaves i que permetrà, si s'aprova, si s'acaba aprovant, que confiem que serà així, malauradament, permetre la deportació de migrants o sol·licitants d'asil, com deies tu, a tercers països segurs, com entrecomillaves. En fi, tindrem oportunitat segurament de valorar en el moment en què això entri en vigor, si és que hi entra finalment, quins riscos reals comporta aquesta figura. Gràcies, doncs, per atendre'ns aquest matí, Clara, i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies, bon dia.
0: Doncs en aquest context també us expliquem que la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
3: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
4: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
3: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex ha agraït la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i ha apel·lat també a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
5: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
6: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo, o de dinero, de silencio o de su libertad.
5: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
0: Tres quarts de vuit, el Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats, avui la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assolirà l'objectiu del 2%. I no ens movem de l'àmbit econòmic encara perquè Tarragona fa un pas endavant per avançar cap a una destinació turística intel·ligent. L'Ajuntament ha posat en marxa un sistema de rutes que integra la planificació de recorreguts, la realitat augmentada i diferents continguts audiovisuals. És una de les 22 accions que formen part del Conec Tarragona, un projecte que vol transformar la ciutat en un destí més modern. Montse Adán és la regidora de Turisme del Consistori Tarragoní.
7: Que Conec Tarragona per nosaltres realment és un pas de gegant per la ciutat, no només a nivell turístic, sinó també per tots els diferents serveis, doncs perquè ha de fer una ciutat doncs més accessible i que l'experiència tant del ciutadà com del visitant doncs sigui molt millor.
0: El govern ha començat a desplegar l'anomenat eix de confinament d'incendis forestals. Es tracta de zones on es reduirà la vegetació per minimitzar riscos. A Catalunya s'han delimitat 14 eixos que abasten més de 200.000 hectàrees. Els primers treballs a la zona de l'Ebre s'estan fent entre Rasquera i el Perelló per tal d'evitar que un hipotètic incendi afectés a les muntanyes de Tivissa-Vandellòs. Ens ho explica en Dani Camacho, de Canal T.
8: Una de les temors en grans incendis forestals és que el foc pugui saltar entre massissos. Per això el Departament d'Agricultura ha iniciat al Coll de la Granada, entre Rasquera i el Perelló, una actuació estratègica de prevenció d'incendis forestals que forma part dels anomenats eixos de confinament dissenyats conjuntament amb els bombers de la Generalitat.
9: Bàsicament aquí el que tenim són zones amb un matollar molt important, amb una càrrega de matollar molt important, que és sobre la que bàsicament estem treballant. I la finalitat és que quan tenim un incendi que sigui d'herbes baixes o de matollar baix.
10: És reduir la càrrega de combustible amb el qual quan arribi l'incendi aquí cremarà amb una intensitat que ens permetrà a nosaltres treballar i intentar assolir el seu control.
11: Des de l'Ajuntament poca cosa podem fer perquè no tenim mitjans. Aquí tradicionalment doncs els ramats feien una gran feinada, però que ens estem quedant pràcticament sense pastors.
8: En total, s'ha preveu actuar sobre unes 320 hectàrees durant els pròxims mesos.
0: El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral liderada per Veseli, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
12: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan més millor.
0: Avui la penya buscarà empatar la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. Marta Canella no continuarà el curs vinent a l'Espar Girona. L'exterior gallega va arribar a Fontejau fa 3 anys i ha estat peça clau per al conjunt gironí amb 120 partits oficials disputats. Canella s'acomiada agraïda i orgullosa de l'etapa a l'Uni.
13: Vull agrair-vos totes les nits a Fontejau. Han estat totalment meravelloses. Han sigut màgiques cada vegada. Cada partit ha estat un auténtico privilegio jugar delante de vosotras. Creo que el camino ha sido muy bueno, que hemos evolucionado juntos en estos 3 años y que hemos dejado al club en el lugar en el que le pertenece.
0: La pilota ja roda al Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. Xisco Campos ja ha agafat les regnes del Nàstic. El Balear torna al nou estadi, ara com a tècnic, i ho fa amb la promesa que el seu equip mostrarà esforç, valentia i convenciment. Els companys d'Atac 12 van seguir la seva presentació en el nou càrrec, i ens ho explica en Sergi Amat.
14: Si el primer dia de feina plores o ha anat molt malament o t'han tocat la fibra en positiu. L'aparició de la família de Xisco Campos ha trencat l'entrenador just al final de la seva presentació com a entrenador del Nàstic. Sense ells no hauria acceptat la crida del director esportiu Tomeu Nadal, tot i que des d'un primer moment va tenir clar que havia de dir que sí.
15: I la reflexió d'ell és, papà, ja has d'anar sí o sí, i per tant era inevitable que estés aquí. No podem prometre resultats, però el que sí, estic segur que l'equip s'ho deixarà tot, lluitarà cada pilota. Estic convençut que, independentment del resultat, l'afició es sentirà representada. Aquest és el màxim objectiu, és a dir, que la gent et senti honrada, representada i totalment identificada amb l'equip.
14: Des de dalt del Tarragona Blau, el Serrallo navegarà durant 2 anys una primera plantilla que no parlarà d'objectius numèrics i que ha de garantir verticalitat i, literalment, creure-hi. Xisco promet just el que sempre va garantir com a jugador grana, esforç.
0: L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu de l'equip, com destaca el porter Unai Aguirre.
16: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, Si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
0: Després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un 8:45 a la pista del Liceo, el primer partit de la final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça, i ara somnia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. I el Vila-sana tindrà diumenge la primera oportunitat de guanyar el títol de l'Hockey Lliga Femenina. Si s'imposen el Fraga, les del Pla d'Urgell aixecarien el trofeu per primer cop en la història i tancarien el curs amb un doblet després d'haver guanyat la Copa. És una informació de Lleida TV i d'Eva Cortijo.
17: El Vila-sana ha jugat fins a 3 play-offs durant la seva història a l'Hockey Lliga. Aquest és el 4 i, a més, és la primera vegada que arriba a la final. Les lleidatanes han començat colpejant primer, guanyant el primer partit. El segon és jugar a Fraga aquest diumenge. Aconseguir sumar el primer punt és molt positiu, diuen, però no definitiu. Són dos equips que es coneixen molt bé, sense anar més lluny. Les fragatines van deixar fora de la final de la Champions a l'est del Pla i el Vila-sana va eliminar les fragatines de la Copa de la Reina, que van acabar guanyant.
18: Hem arribat a la final, és important que hi arribem. El que hem de fer és continuar lluitant i, escolta, no hem de perdre de vista que, per molta il·lusió que tinguem, juguem davant d'un Fraga, que és un equip espectacular i, escolta, tenen molt bon entrenador, molt bones jugadores i veurem què passa, il·lusió en tenim molta.
17: En els 3 play-offs anteriors, les temporades 21-22, 22-23 i 23-24, Palau de Plegamans en 2 ocasions i Gijón l'altra van tallar les ales a un Vila-sana que vol sentenciar la Lliga ja aquest diumenge.
0: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. David Navarro ens ho amplia.
19: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomiya, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
20: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, que són els lletreferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir. Vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
19: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
0: Tot a punt perquè la zona esportiva de Vic es converteixi en l'epicentre de la música al territori amb la celebració del Cabró Rock. En la seva sisena edició s'hi esperen prop de 60.000 persones entre aquest divendres i diumenge, que gaudiran d'un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i el retorn als escenaris de la Gossa Sorda i l'Ags en Busto. També serà una de les últimes oportunitats per escoltar en directe el grup valencià La Fúmiga. I la companyia La Trepa del Jove Teatre Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, ha anunciat que tanca portes. Ho faran el 15 de juliol, després de 38 anys. Segons ha explicat la companyia, el Regina tanca perquè l'edifici està en venda i no es renova el contracte de lloguer, no pas per fallida ni per manca de públic ni propostes.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlock, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacles, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Salut en el treball. Estat de benestar físic, psíquic i social dels treballadors en relació amb el seu lloc de treball i amb les condicions de l'entorn laboral.
5: La formació d'aquest terme és molt descriptiva. La base és la salut, un terme d'origen llatí, salus, que vol dir sencer, intacte, en bon estat. El complement simplement especifica l'àmbit d'aplicació, que en aquest cas és la feina. Sabies que el terme treball prové del llatí vulgar tripaliare, que vol dir torturar? Anècdotes a banda, com a sinònim de salut en el treball, també podem fer servir el terme salut laboral. En aquest cas, però, l'adjectiu laboral, que també deriva del llatí labor, designa feina o esforç.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. El govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i Interior el relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició de doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. L'Ajuntament de Barcelona també se suma a la demanda després que aquesta mateixa setmana un home hagi mort d'un tret al cap a plena llum del dia al carrer de Balmes davant d'una comissaria de policia. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 12 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. La responsable de migracions de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat des del Notícies en xarxa dels greuges que veu en aquesta nova regulació.
8: Tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engreixar el sistema de deportació.
7: Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt, fins al 2,25%, per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se a només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. I en cultura, Miquel Barceló exhibeix la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Art Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines i paisatges africans. Passen 3 minuts de les 8 del matí. Volem saber a aquesta hora, hora punta, com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
9: Bon dia, doncs parlem d'aturades més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, però volem repassar un parell d'incidències. Per una banda, tenim un accident que s'ha produït a l'autopista AP7 al tram de Sant Cugat del Vallès. Hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Girona, diguem-ne, i aquí hi trobarem aturades d'uns 3 quilòmetres entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès. Això a l'autopista AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. A l'extrem sud de Barcelona, a la Ronda de Dalt, quan enllaça amb la C32, zona d'Esplugues de Llobregat. També tenim un accident que ara mateix talla 2 carrils en aquesta direcció, en sentit Llobregat, i s'està complicant el trànsit el que seria la Ronda de Dalt. De moment amb aturades entre Sarrià i Esplugues, però com et deia, poden anar a més aquestes retencions perquè tenim l'accident en aquesta zona complicada, només un carril obert al trànsit, C32, tram d'Esplugues de Llobregat i en sentit Llobregat, precisament. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
7: I ara la previsió meteorològica. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Cap de setmana de platja, eh?
10: Doncs així és, Helena, molt bon dia. De fet, a hores d'ara el sol ja és molt present a gran part del país i la temperatura es va enfilant. Sí que tot just encara a hores d'ara l'ambient és una mica fresquet, aquesta temperatura que ha baixat respecte ahir al matí a molts indrets, però amb molt de sol, per tant, tindrà capacitat per escalfar de seguida. Els únics núvols que tenim a hores d'ara i que tindrem al llarg d'aquest matí, del que queda de matí, els tindrem a les comarques del Camp de Tarragona. Núvols que en alguns moments són força densos, són amenaçadors, són compactes, però que s'han d'acabar trencant. Per tant, migdia i tarda, de sol ple a tot el país del Pirineu fins a l'Ebre i des de l'Empordà fins a les comarques de Lleida. Temperatura que aquesta tarda pujarà. Ja arribarà als 32-33 graus a les comarques de Ponent, però molts indrets es mourà entre els 25 i 29 graus. I el cap de setmana, més estiu encara, perquè la temperatura s'enfilarà més durant les tardes. Moltes viles passant dels 30 graus, més de 35 a les comarques de Ponent, i força sol tot el cap de setmana. Sí que diumenge a la tarda alguns trons tindrem al Pirineu, però a prop de les platges, per exemple, un temps idíl·lic per fer un bany. N'estarem pendents a la xarxa.
6: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que alhora reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens n'informa en Marc Dalmau.
11: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
12: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
11: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per tràficar amb marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
7: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per aquests tipus de delictes, com ja va apuntar, de fet, dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
13: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
7: I ara una d'aquelles notícies que ens fa esgarrifar: els metges de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que van atendre el març passat el nadó de 6 setmanes amb importants lesions, han assegurat al jutjat que investiga els seus pares que aquestes lesions que tenia l'infant eren les més greus que havien vist mai en la seva carrera professional, tot i que treballen al principal centre de referència a Catalunya en aquesta matèria. Tots ells han ratificat que les lesions que tenia el nen, el cervell, la cara, les costelles, l'anus i els fèmurs, no podien ser accidentals, sinó traumatismes causats de forma violenta, tot i que no han pogut determinar la causa exacta. I us ho hem destacat en titulars. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove i mantenen desplegades 9 dotacions d'un dispositiu que inclou equips submarinistes i drons. El noi, de 16 anys, va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia, a més, el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura de preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i el Consell, amb l'oposició, això sí, d'Espanya. El responsable de migracions de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat del que suposa la nova regulació fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
7: A tot això, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades, com a mínim, fins al 21 de juliol. S'acaba, recordem-ho, el 30 de juny, i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir-ne els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
14: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
15: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països com Sri Lanka o Nigèria que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
14: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
7: I encara en aquest context, aquest divendres és l'últim dia del viatge del Papa Lleó XIV a Espanya. Avui es desplaça a Tenerife, on seguirà les trobades amb persones migrants i entitats que les atenen. En la visita d'ahir al port d'Arguineguín, al sud de Gran Canària, el pontífex va agrair la feina dels voluntaris que treballen en l'acollida d'immigrants i va apel·lar a la dignitat dels que deixen casa seva per buscar noves oportunitats. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
16: Lleó XIV ha fet una crida a fer un examen de consciència davant el drama migratori i s'ha mostrat crític amb la gestió de la immigració. Ho ha dit en el primer discurs que ha fet a les Canàries, que per primera vegada rep la visita d'un papa. El primer punt que ha visitat és el port d'Arguineguín, que ha viscut de primera mà l'arribada massiva de migrants amb pasteres i caiucos. Després d'escoltar el testimoni de voluntaris, socorristes de salvament marítim i immigrants que han explicat la seva arribada a les illes, el pontífex ha apel·lat a la dignitat humana.
17: No son números ni expedientes. Ustedes son personas con una familia y una casa dejada atrás, con sueños que nadie tiene derecho a despreciar. Pero también quiero decirles que su vida debe ser protegida. No entreguen su existencia a quienes comienzan con ella. No les crean a quienes prometen paraísos fáciles a cambio de su cuerpo o de dinero, de silencio o de su libertad.
16: Lleó XIV farà parada avui a la Laguna i al port de Santa Cruz de Tenerife, on participarà en un acte amb entitats i organitzacions dedicades a la integració de persones migrants.
7: Unes 300 persones han fet aquest dijous una cantada de protesta als peus de la Sagrada Família després de l'expulsió dimecres d'uns 500 cantaires durant la visita del Papa Lleó XIV. El dispositiu de seguretat a l'interior de l'edifici va detectar que alguns cantaires portaven estelades impreses a les partitures i tenien la intenció de cantar als segadors al final de l'acte. Quan els cors estaven acabant d'interpretar el Virolai, la Policia Nacional va treure part dels cantaires a l'exterior de la zona restringida i ja no els va deixar participar ni a la benedicció de la Torre de Jesús ni tampoc a l'espectacle final a l'exterior de la Basílica, on havien de figurar darrere de l'Escolania de Montserrat. Junts, Esquerra i la CUP han criticat els fets i han demanat explicacions. També ho ha fet el president del Parlament, Josep Rull. I precisament quan encara cueja el discurs de Lleó XIV, en aquest cas al Congrés, on va criticar l'avortament i l'eutanàsia, la Cambra Baixa ha admès a tràmit aquest dijous una iniciativa del Parlament per reformar justament la llei d'eutanàsia aprovada fa 5 anys. La proposta vol endurir al màxim els terminis judicials pels quals es pugui frenar el dret a morir dignament. És una crònica d'en Jordi Casino.
18: La proposició de llei busca modificar algunes disposicions normatives processals i va ser aprovada pel Parlament amb l'encàrrec d'enviar-la al Congrés. A banda de reduir a 25 dies els terminis judicials, el text limita també la presentació dels recursos a una única instància, la del Tribunal Superior de Justícia, i estableix que només es pugui recórrer contra les seves decisions amb un recurs d'empara al Constitucional. Sara Jaurrieta és diputada del grup parlamentari del PSC Units.
19: Profundizar en el respeto de las decisiones individuales. Eutanasia significa etimológicamente buena muerte. Estemos a la altura. Que la persona que autònomament i capaçment ha decidit iniciar un camí en base a la seva pròpia experiència personal i situació vital no allargui més del necessari aquest patiment, recordant que la darrera paraula li pertany únicament a la persona que en llibertat ha expressat el seu desig.
18: La proposta, que ara iniciarà la seva tramitació al Congrés, va ser aprovada amb el suport de 105 dels 135 diputats del Parlament.
7: Pel que fa a la intenció de vot als partits, el suport al PSOE cau després del cas Zapatero i el PP escurça la distància, que queda a només 4 punts, segons el Centre d'Investigacions Sociològiques. Els socialistes guanyarien unes eventuals eleccions, però cauen gairebé 5 punts respecte al mes de maig, mentre que el PP en puja 2 i escurça distàncies amb el PSOE. En tercera posició se situa Vox, que perd 4 dècimes, i Sumar en guanya 7. Pel que fa als partits catalans, Esquerra cau 7 dècimes i Junts es queda amb un 1% dels vots, pujant 2 dècimes respecte de l'últim baròmetre. L'enquesta es va fer entre l'1 i el 4 de juny i és el primer baròmetre del 6 després de la imputació de Zapatero i dels nous casos de suposada corrupció al voltant del PSOE. És una de les notícies del dia. El Banc Central Europeu ha pujat el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. És la primera vegada que Frankfurt encareix el preu del diner des del setembre del 2023. La decisió arriba en un context marcat pel conflicte a l'Orient Mitjà i en què la inflació a l'eurozona ha repuntat fins al 3,2% al maig, molt per sobre de l'objectiu del 2% que es marca el Banc Central Europeu. Segons els tipus actualitzats avui, la inflació mitjana de l'eurozona el 2026 serà del 3%, la del 2027 del 2,3% i ja serà el 2028 quan s'assoleixi l'objectiu del 2%. Encara en l'àmbit econòmic, us expliquem que la Seu d'Urgell ha donat el tret de sortida a la trobada empresarial al Pirineu, que arriba a la 37a edició amb xerrades i debats sobre el nou mapa econòmic mundial. Més de la meitat dels empresaris del territori preveuen augmentar els beneficis i la gran majoria assegura que augmentarà fins i tot la facturació. Ens ho expliquen els companys de Pirineus Televisió.
20: La primera jornada ha començat amb el baròmetre, en el qual el 80% dels assistents ha indicat que preveu augmentar la facturació i un 53% també els beneficis.
21: Vol dir que és una maduresa d'uns empresaris amb una maduresa ja de les seves empreses, vale, ja hem recorregut.
20: La primera conversa ha estat amb mirada andorrana amb el cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, que ha defensat la diversificació econòmica i el suport entre territoris fronterers.
22: El Pirineu es beneficia enormement del pol econòmic que suposa Andorra, i Andorra es beneficia enormement també del que suposa, dels recursos que té el Pirineu, i després això ho hem de posar en ordre, ho hem d'articular.
20: Una de les intervencions destacades de la primera jornada ha estat la de l'exministre d'Exteriors i president del Centre d'Afers Internacionals de Barcelona, Josep Borrell, que ha reflexionat sobre l'escenari geopolític.
7: Encara en l'àmbit laboral, però en el terreny dels sinistres, un jutjat de Manresa ha acordat arxivar provisionalment la causa oberta per la mort de tres geòlegs a la mina de Cabanasses, de Súria, al Bages, el 2023. La jutgessa considera que no hi ha indicis racionals de criminalitat i que el despreniment de roques que va causar la mort dels miners va ser sobtat i imprevisible. En l'accident van morir tres persones de 28, 29 i 31 anys en una galeria situada a uns 900 metres de profunditat quan els va caure una roca sobre d'unes dues tones. Segons la jutgessa, no va haver-hi omissió greu de les mesures de seguretat i tampoc es va produir cap incompliment de la normativa. Deu minuts i ens plantarem a 8:45 del matí. Els estudiants universitaris que aquest any han fet la selectivitat ja estan de vacances. Tot plegat després, aquest dijous, de fer els últims exàmens de català, matemàtiques aplicades a les ciències socials, dibuix artístic, química o història de l'art. Ara, als alumnes ja només els queda esperar la publicació de les notes previstes pel 23 de juny. També tindran uns dies per demanar revisió d'exàmens, que serà del 25 al 29 de juny. Les primeres assignacions a la universitat es faran públiques el 10 de juliol. I en marxa una nova edició del projecte d'automoció Eco Racing del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa. Aquest projecte té com a objectiu l'automoció sostenible amb tecnologies respectuoses amb el medi ambient. Més detalls amb la Lourdes Sarrión de Canal Terrassa TV.
23: Aquest és l'EQRB26, el monoplaça de la nova era de l'associació UPC Eco Racing. Està integrada per estudiants de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Pesa 200 quilos i incorpora 4 motors elèctrics independents que li permeten accelerar de 0 a 100 en 2,4 segons.
24: És principalment millores en el tren de potència, ja que incorporem un nou disseny i una nova fabricació de tot el que és la bateria i també incorporem uns nous inversors que són molt més eficients.
23: El vehicle és més llarg i estret i, per tant, més aerodinàmic. El xassís és nou i modular, dividit en 6 parts. Això permetrà fer canvis de forma més econòmica.
25: Per tal que cada una de les generacions futures puguin canviar, en lloc de tot un monocasc sencer, poder canviar un únic component i d'aquesta manera fer que tinguin l'experiència de fer tot un projecte projecte d'enginyeria des de zero.
23: L'EQRB 26 competirà de l'1 al 7 d'agost a la Fórmula Student Spain, al circuit de Catalunya i després a Alemanya.
7: El Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts, amb una gran actuació coral liderada per Vesely, amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final diumenge. Joel Parra vol aconseguir-ho, de fet, el més aviat possible.
0: Contents per sumar el segon punt a l'alimentòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'alimentòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan vas millor.
7: Avui la penya buscarà empatar a la semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga en el primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar al Roig Arena abans que l'eliminatòria viatgi cap a l'Olímpic. I encara parlant de bàsquet, l'expresident de l'ACB, Eduard Portela, ha mort als 91 anys després de més de 6 dècades dedicades a l'impuls del bàsquet. El barceloní va ser fundador de la Lliga i la va presidir durant 23 anys. També va introduir els play-offs i va crear un nou format de la Copa amb una seu única. Portela ha estat una de les figures més influents en la modernització del bàsquet espanyol i europeu. I la pilota, i parlem de futbol, ja roda el Mundial 2026. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i, a continuació, el duel inaugural entre el combinat anfitrió i el Sud-àfrica, que va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercit al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. I José Mourinho ja és oficialment el nou entrenador del Real Madrid. El club blanc ha anunciat la seva incorporació fins al 2029. Serà la segona etapa del portuguès a la banqueta del Santiago Bernabéu, on ja va entrenar del 2010 al 2013, un període en què va guanyar una Lliga, una Copa i una Supercopa d'Espanya. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals, i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Contra els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu del Barceloneta, com destaca el porter Unai Aguirre.
1: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
7: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la Galeria Artur Ramon Art de Barcelona, on experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Ens ho explica en David Navarro.
2: Miquel Barceló, Gravats de Barcelona 2010-2026, recull una trentena de gravats que l'artista ha elaborat amb els impressors Joan Roma i Takeshi Motomilla, al mateix taller on treballava Antoni Tàpies. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen les parets de la galeria. Unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves.
3: I, de fet, aquesta exposició és com una paleta de tècniques diferents. Hi ha xilografies, són els lletraferits, hi ha de calcografia, hi ha punta seca, aigua fort, àcid directe, alguna impressió digital, serigrafia, algun cop pochoir, vaja, totes les tècniques possibles i barrejades. És una espècie de, per mi, de camp d'experimentació.
2: Per a l'artista mallorquí, el gravat és una tècnica pictòrica que va més enllà de crear en sèrie. Barceló reivindica que, a diferència de la impressió digital, que permet fer innumerables còpies idèntiques, cada reproducció d'un gravat és única i això, diu, és el que més li agrada.
7: La Catedral de Tarragona ja compta amb la primera guia arqueològica exclusiva d'un monument de la ciutat. En l'obra es reflecteix el treball de recerca fet durant els darrers 25 anys i donar així una eina a visitants i estudiosos perquè entenguin la seva incidència en la ciutat al llarg del temps.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: La fisioteràpia i l'articulació temporomandibular.
3: La fisioteràpia pot ser una gran aliada en el tractament de les disfuncions de l'articulació temporomandibular, coneguda com a TM. A través de tècniques específiques es pot alleujar el dolor, millorar la mobilitat i reduir el desgast associat amb problemes com el bruxisme o altres desordres mandibulars. Un enfocament terapèutic adequat pot ajudar a restaurar la funció normal de la mandíbula i millorar la qualitat de vida dels pacients.
1: Salut activa.
4: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: Si la mandíbula en general està molt tensa, per exemple, el que pot provocar són problemes masticatoris, per exemple, no podem deglutir correcte. També pot provocar que tinguem mals de caps, també pot provocar dolor cervical i, en general, que no puguis descansar correcte. Per millorar tots aquests aspectes que hem parlat anteriorment, el fisioterapeuta és un bon professional per ajudar, ja que té els recursos per treure l'atenció de la mandíbula, ensenyar uns exercicis per poder treure l'atenció i descansar millor durant la nit i tenir una vida més tranquil·la.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any i...

0: Repassem altres titulars d'aquest divendres 12 de juny. Avui entra en vigor la reforma migratòria de la Unió Europea, que reforça les fronteres i endureix els criteris d'acollida. Inclou un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Tot plegat, mentre encara queda pendent de ratificació el reglament de retorns, que donarà cobertura legal als centres de deportació a països tercers. El responsable de migració de l'Institut de No Violència, Clara Calderó, ha alertat des de Notícies en Xarxa dels greuges que veu en la nova regulació.
1: Tracta la migració com una amenaça i com alguna cosa que cal aturar, com si fos un problema, no? Més que no una realitat. El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació.
0: Continua la recerca del menor desaparegut dimecres a Roses després que en les últimes hores la policia hagi trobat a pals la moto d'aigua que conduïa. El noi va sortir en una excursió guiada i els responsables de l'empresa van alertar a última hora de la nit que no havia tornat amb la resta del grup. El Banc Central Europeu apuja el tipus d'interès un quart de punt fins al 2,25% per primera vegada en 3 anys per les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La mesura, que repercutirà en un encariment de les hipoteques, busca contenir la inflació. Dels esports, el Barça ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la final de la Lliga ACB. Ha sumat la segona victòria a la semifinal sobre el Tenerife per 97-89, abans que la sèrie es traslladi a la Laguna. Diumenge, els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final. És divendres i toca fer una repassada a les novetats de la cartellera de cinema. Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Bisnaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El día de la revelación.
2: Notícies en Xarxa, edició matí.
0: Us ho destacàvem suara en titulars. Després dels darrers tirotejos i les últimes morts violentes per arma de foc, la Generalitat vol llançar un missatge de calma a la població, tot i que, alhora, reclama un enduriment legislatiu de les penes de presó per tinença il·lícita d'armes i en contra del narcotràfic instal·lat a Catalunya, amb què es relacionen bona part dels incidents de les darreres setmanes. Ens ho amplia tot plegat en Marc Dalmau.
3: A Catalunya l'any passat hi va haver 28 ferits i 8 morts per arma de foc. En el que portem d'any hi ha hagut 18 ferits i 6 morts, tots relacionats amb el narcotràfic afincat a Catalunya els darrers anys. El Departament d'Interior assegura que l'enduriment de penes seria una de les actuacions que cal fer davant de les màfies del narcotràfic que s'han instal·lat a Catalunya, en especial pel cultiu de marihuana. Així, el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, vol frenar l'ús d'armes al país.
4: No som Estats Units, no tenim aquesta cultura de les armes en el carrer i, per tant, quan un porta una arma és perquè té, com a mínim, aquesta actitud d'exhibir-la. I aquí, i en determinats casos, com s'ha pogut comprovar, d'utilitzar-la. Això no pot ser, doncs, que tingui una pena d'un o dos anys.
3: El govern català proposa apujar la pena de presó per tinença il·lícita d'armes dels 1 a 2 anys actuals de presó als 4 a 5 anys de reclusió. Actualment la pena per traficar marihuana és d'1 a 3 anys de reclusió.
0: Des de l'Ajuntament de Barcelona, el seu tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, també aposta per endurir les penes per a aquests tipus de delictes, com ja va apuntar de fet dimecres l'alcalde Jaume Collboni, i espera que Interior els convoqui ben aviat per parlar-ne.
5: Revisar les normes penals que fan referència, doncs, a la tenència d'armes i, per descomptat, el que hi ha darrere de molts d'aquests fets delictius, que és el criminal negoci de la droga i de les màfies, delinqüencials. I nosaltres estem també a l'espera de que el Departament d'Interior ens convoqui per fer una valoració conjunta i de veure de quina manera, doncs, això es pot reconduir.
0: És una altra notícia que us estem destacant en titulars i de la qual n'estem molt pendents. La policia local de Pals, al Baix Empordà, ha trobat la moto d'aigua del menor d'edat desaparegut a Roses dimecres a la nit a l'Alt Empordà. De moment, els cossos d'emergència continuen buscant el jove. El noi de 16 anys va sortir en una excursió guiada i els responsables de la

0: L'empresa van alertar sobre 3:15 de la nit que el jove no havia tornat amb la resta del grup a la platja de Santa Margarida de Roses. A partir d'avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional. Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. El text endureix el marc legal actual i preveu la creació de centres de deportació a països tercers fora de la Unió Europea i amplia el temps de detenció fins als 2 anys. Més de 250 organitzacions de la societat civil ja l'han denunciat públicament des de la signatura del preacord el passat 1 de juny per part del Parlament Europeu i el Consell, amb l'oposició, això sí, d'Espanya. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació fa uns minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
0: A tot això, la taula del tercer sector social demana al govern espanyol que ampliï el termini de regularització extraordinària per a persones immigrades, com a mínim fins al 21 de juliol. S'acaba el 30 de juny i les entitats asseguren que moltes persones en situació vulnerable tenen greus dificultats per accedir al procés i en poden quedar fora, tot i complir els requisits. Ens ho explica la Maite Polo.
2: Persones sense llar, amb discapacitats o nois i noies extutelats formen part de milers de persones que xoquen amb barreres molt difícils de superar per obtenir la regularització, malgrat l'acompanyament de les entitats. A banda de la bretxa digital, molt important, la taula d'entitats denuncia una incidència. S'està exigint l'empadronament a persones que es volen regularitzar quan no és obligatori. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de Polítiques Socials de la taula d'entitats del tercer sector social.
3: Tot i que no era un requisit per a aquesta regularització, el que ens estem trobant és que en alguns moments s'estan demanant i, per tant, és una situació que per nosaltres és intolerable. Per altra banda, hi ha tota la situació dels antecedents penals. Hi ha en alguns països, com Sri Lanka o Nigèria, que hi ha hagut molta dificultat perquè aquestes persones puguin tenir aquest procés, no? Garantista.
2: La taula d'entitats argumenta que la informació no va ser prou clara durant les primeres setmanes del procés i això va endarrerir els tràmits de persones en situació especialment vulnerable.
0: Doncs recuperem en aquest punt la notícia amb la que encapçalàvem aquest informatiu. Barcelona viu una escalada de violència vinculada al crim organitzat internacional. Execucions a plena llum del dia, tirotejos selectius i una guerra importada entre clans que es disputen el control del narcotràfic. Tot això en una ciutat que, fins i tot en moments de màxim control policial, com la visita del Papa, ha vist com els sicaris actuaven amb absoluta precisió. I per intentar frenar aquesta escalada de violència, la cúpula d'Interior s'ha reunit d'urgència aquí a Catalunya i ja planteja endurir les penes per armes de foc. Per entendre què està passant i què pot fer Catalunya davant d'aquesta nova realitat criminal, parlem amb Xavier Torrents, que és director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la Universitat de Barcelona. Bon dia, Xavier, i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, bon dia.
0: Els Mossos vinculen els últims tirotejos a guerres entre clans, sobretot de l'Europa de l'Est, diuen, i també al narcotràfic internacional. Per què Barcelona s'ha convertit en un escenari d'aquesta guerra criminal transnacional i què explica que aquests grups s'hi hagin assentat, s'hi hagin afincat amb tanta facilitat?
4: Doncs la raó principal, la causa principal, tot i que no única, és que Catalunya és el principal productor de marihuana de tota Europa. I això ha produït que aquí hi hagi, diguem-ne, la batalla per guanyar diners podríem dir guanyar territoris on, i llocs on produir aquesta marihuana. I davant aquesta realitat, perquè aquesta és la raó principal, davant aquesta realitat no tenim ni les lleis ni les mesures legislatives, diguem-ne, que podrien aportar, diguem-ne, un canvi de paradigma. Quin és el canvi de marc mental que hem de fer? Doncs molta gent, sobretot la gent més gran, pensa que la marihuana és la marihuana de fa 40 anys enrere, de fa 50 anys enrere, en la qual, diguem-ne, era una droga toga on com a molt havia un 5% d'adulteració d'aquesta marihuana. En aquests moments s'ha de considerar que això s'ha de fer un tractament com si fos una droga dura. I si no és això, el que fa 5 anys era un risc, és a dir, aquests tirotejos era un risc fa 5 anys, ara ja és una amenaça per la seguretat de Catalunya.
0: Clar, l'assassinat de dimecres al carrer Balmes de Barcelona es produeix a 800 metres del recorregut del Papa i davant d'una comissaria. Què revela això, Xavier, sobre el nivell d'implantació, la capacitat operativa i la sensació, sembla, d'impunitat d'aquests grups, no?
4: Bueno, més que d'impunitat, perquè aquí la policia, especialment la Policia Integral de Catalunya, que són els Mossos d'Esquadra, però aquí podem afegir l'actuació d'altres, sigui la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i fins i tot la Guàrdia Urbana de Barcelona o altres policies locals que actuïn. El problema no és un problema d'entrada de que hi hagi mals operatius dissenyats de la policia, sinó que per molt que faci la policia i fins i tot el sistema judicial i fiscal, ha de canviar les lleis i ha d'haver un enduriment. Pensem que Espanya és el país de la Unió Europea potser amb un tractament més dèbil. I justament en el lloc, Catalunya, on més s'està produint marihuana. Hem de canviar la visió que tenim sobre la marihuana. És un greu problema que ha conduït cap aquí. I avanço una amenaça encara pitjor. De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només, diguem-ne, es matin entre ells. I aquesta amenaça ara és un risc, però compte, fa 5 anys també era un risc que passessin aquests tirotejos i ja s'han convertit en una amenaça real per la nostra seguretat.
0: Clar, és que una mica, tot i que Interior està insistint de moment que aquests tirotejos, com tu ens explicaves, són execucions selectives entre clans, clar, la ciutadania veiem assassinats a plena llum del dia, en carrers cèntrics i en escenes que semblen de pel·lícula. Per més que ens diguin que no hi ha risc entre la ciutadania, creix aquesta sensació d'inseguretat. Això com s'ha de combatre?
4: Doncs això s'ha de combatre. En primer lloc, ja fer de la manera més ràpid possible, ja sabem que a l'aprovació de canvis legislatius costen i triguen molt, és això, endurir dos àmbits. Endurir la producció de drogues, sobretot de la marihuana, i endurir la tinença d'armes il·legal. Aquesta és la primera situació. La segona és que els polítics, els 135 diputats del Parlament de Catalunya, els 350 diputats del Congrés de Diputats i el govern de la Generalitat, i agafi això com un problema d'estat. En aquests moments ja és un problema d'estat. Ens pot passar el mateix que ja ha passat, i allà ja han passat, ja han ultrapassat la frontera, el que ha passat a països com els Països Baixos o Suècia, on el narcotràfic ja fins i tot posa en qüestió l'Estat. Pensem que la família real dels Països Baixos, fins i tot, algun membre de la seva família ha hagut de marxar del país per amenaces del narcotràfic. Per tant, encara estem en aquesta frontera. No l'hem ultrapassat, però això dependrà de la rapidesa i l'agilitat en canvis legislatius per un cantó per agafar això com un problema molt seriós, com un dels principals problemes, per evitar que el risc que acabin tirant trets, tirotejos, que afectin a la ciutadania i no només als propis narcotraficants, per evitar que aquest risc acabi, ja sigui una amenaça. Encara som a temps? Sí. Però ens queda molt de temps? No.
0: Xavier Torrents, doncs gràcies per aquesta claredat en el teu diagnòstic i és evident que, com a mínim, de moment, Interior aquí a Catalunya comença a bellugar alguna cosa perquè és conscient d'aquesta gravetat. Gràcies i bon dia.
4: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Com resisteix el sector de la restauració al tancament del parc de Collserola? Recordem que la prohibició d'accedir al parc i la resta d'espai natural es mantindrà vigent durant tot l'estiu. I en aquest sentit, la crisi provocada pel brot de la pesta porcina africana supera ja el mig any. Hem enviat el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz en un restaurant d'aquesta zona de Catalunya, d'aquest parc de Collserola, perquè ens expliquin com estan visquent el sector aquesta situació que suposo que els té entre les cordes. Anna Ruiz, bon dia.
5: Hola, Elena, bon dia. Sí, no es pot fer esport a la muntanya, no es pot caminar a l'entorn natural del parc de Collserola com a conseqüència del, com explicaves, del brot de pesta porcina que ha provocat una crisi sanitària també mediambiental, i tot això està afectant i molt a les factures i l'activitat econòmica dels restaurants, bars, establiments de restauració que hi ha al voltant del perímetre del parc. Així que ens hem vingut aquí, ens hem plantat al restaurant Santa Creu d'Olorda i amb les seves propietàries, la Montse i la Eli. Montse,
6: hola, bon dia. Hola, bon dia.
5: Volem conèixer quina és la vostra història. Com resistiu tots aquests mesos de crisi?
6: Bueno, pues anem retallant per on sigui perquè es nota bastant, la veritat. I llavors ara inclús estem pensant de tancar els dilluns i que la gent faci festes dilluns i anar aguantant aviam què passa.
5: Perquè heu perdut un tipus de client molt determinat, que era aquell que venia a practicar esport a la muntanya. I espereu, els que són més fidels per això, són aquells que fan esport per carretera.
6: I és que venen per carretera, exacte. Però hi ha molta gent que ens puja de plops d'aquí propers i pugen a peu, esmorzen, tornen a marxar, tota aquesta gent ha desaparegut. I els que van en bicicleta, doncs clar, ni una quarta part, perquè alguns venen per carretera, els que venen, però els de muntanya, que hi havia molts, doncs no cap.
5: Eli, això significa que pels matins s'ha baixat molt la feina.
7: Sí, bastant. O sigui, ara només... Bueno, tenim feina el que és al migdia només. Pel matí ha baixat bé un 20% de lo que és la facturació i tot. Perquè pujava molta gent en bicicleta, caminant, gent amb els gossos, per les pistes forestals, i tot això ja no puja. O sigui, tot el que puja per la carretera. I ens ajuda molt el, bueno, el que és el treball del migdia, de la gent que ve el dia a dia a dinar. Però ja està, o sigui, la veritat és que pel matí pues, ha caigut de cop,
8: molt fluix.
5: I a més de tancar dilluns, heu pensat en altres mesures?
6: No, pues retallem en gent i, clar, és que al final per algun lloc tot és que anar retallant.
5: Vosaltres per això esteu resistint, perquè ja us ha arribat que alguns restaurants de la zona sí que han tancat.
6: Nosaltres tenim veïns, bueno, els mateixos clients ens ho diuen, que hi ha alguns que estan pensant en tancar, perquè, clar, no donen.
5: Doncs moltíssimes gràcies. Ah, per cert, que l'estiu s'apropa, és una etapa molt complicada per vosaltres.
6: Imagina't, si a l'estiu ja tenim menys gent perquè fa calor i la gent marxa a platja, doncs pues imagina't ara. Entre que els pocs que queden ni pujaran. O sigui que...
8: Sí, és complicat.
5: Així, Elena, que la recepta tant de l'Eli com de la Montse és la de resistir els mesos que venen i esperar que les coses canviïn, a l'espera també de poder obtenir algun tipus d'ajuda o contacte amb l'Ajuntament o altres administracions que els puguin ajudar a resistir aquests mesos que van començar fa més de mig any com a conseqüència de la brot de pesta porcina i que ha fet disminuir i molt el nombre de clients habituals en un restaurant com aquest.
0: I és temps ara per als esports i per la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: El Barça que ha fet un pas més per ser a la final de la Lliga ACB.
9: Sí, ha aprofitat el factor Palau per situar-se només un triomf de la classificació per a la gran final. Segona victòria en aquestes semifinals davant el Tenerife per 97-89 abans que la sèrie es traslladi cap a la Laguna. No va ser un triomf tan còmode com el primer. Els blaugranes van haver de contrarrestar la capacitat anotadora de Patty Mills, autor de 36 punts. Ho van fer amb una gran actuació coral liderada per Vesely amb 19 punts i un 23 de valoració. Els de Xavi Pasqual tindran la primera oportunitat de segellar el pas a la final demà al vespre. Joel Parra vol aconseguir-ho el més aviat possible.
10: Contents per sumar el segon punt a l'eliminatòria. Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip ha sabut reaccionar, ha sabut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que el Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan abans millor.
9: Avui la penya buscarà empatar l'altra semifinal contra el València després d'haver cedit a la pròrroga al primer partit, al primer enfrontament. A partir de les 8 es tornen a enfrontar el Roig Arena abans de l'eliminatòria, viatge cap a l'Olímpic. La pilota ja roda el Mundial 2026 de futbol. La competició es va inaugurar amb una cerimònia a l'Estadi Azteca de Ciutat de Mèxic i a continuació el duel inaugural entre el combinat anfitrió i Sud-àfrica va acabar amb triomf dels de Javier Aguirre per 2-0. Aquesta matinada també s'ha jugat el Corea 2, República Txeca 1. La selecció espanyola, que debutarà dilluns contra Cap Verd, ultima la preparació i en la darrera sessió ja ho ha pogut fer amb Lamine Yamal. El blaugrana, que fins ara s'havia exercitat al marge per una lesió als isquiotibials, ha completat el primer entrenament amb el grup. L'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van derrotar el vigent campió, el Ferencváros hongarès, a la tanda de penals i demà buscaran el segon títol de campions d'Europa contra el Prorreco italià. Davant els hongaresos va funcionar el plantejament defensiu de l'equip, com destaca el porter Unai Aguirre.
8: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
9: I després de 22 anys, l'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga. Els igualadins jugaran a partir d'un quart de nou a la pista del Liceo el primer partit de la final, que es decidirà el millor de 5 enfrontaments. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar a semifinals el vigent campió, el Barça, i ara somia amb guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última va ser el 1997. Doncs a un quart de nou aquest primer partit a la pista del Liceu. N'hauran de guanyar almenys un a la pista del Liceu perquè tenen el factor pista en contra. Tant de bo, a veure si ho podem explicar durant la propera setmana.
11: Doncs n'estarem pendents, a veure què passa.
9: Segur que sí. Vinga.
11: Gràcies, Cristina. Igualment per tu. Bé. Més coses, doncs ara mateix arriben les estrenes de cinema amb el nostre company David Navarro.
12: Oye, ¿tú qué has hecho todo este año?
13: Trabajar por ahí de temporero.
12: Yo es que nunca me he ido de aquí.
13: Ya, es muy fuerte eso.
14: Ivani Hadum, biznaga de plata al darrer festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
15: Los embajadores se han enterado lo de la auditoría. Te intenta conseguir que solamente echen al 10%. Pero tú me tienes que ayudar.
16: Sí, señora.
17: El váter pierde agua, les daré $100 más.
18: ¿Qué dice?
16: Que si le arreglamos el váter.
18: Somos afinadores, arreglamos pianos.
17: 200.
18: 500 y hablamos.
14: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
19: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
20: ¿Qué has robado?
21: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
14: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat, és revelada a 7.000 milions de persones.

0: Miquel Barceló presenta la seva faceta de gravador en una exposició a la galeria Artur Ramon Art de Barcelona. L'artista mallorquí experimenta amb tot tipus de tècniques i materials per recórrer alguns dels grans temes del seu univers, com les criatures marines. Fins i tot dedica una sèrie de retrats a escriptors que admira. Criatures marines, paisatges africans, un autorretrat o xilografies dedicades a escriptors admirats omplen, doncs, les parets de la galeria, unes obres amb textures i colors que deixen entreveure la passió de l'artista i que també serveixen com a camp de proves. I tot a punt perquè la zona esportiva de Vic es converteixi en l'epicentre de la música al territori amb la celebració del Cabró Rock. En la seva 6a edició, l'organització es prepara per acollir prop de 60.000 persones que entre aquest divendres i diumenge gaudiran d'un cartell de luxe protagonitzat pel comiat a la comarca d'Oques Grasses i el retorn als escenaris de la Gossa Sorda i l'Ax en Bustó. La companyia La Trepa, del Jove Teatre Regina de Barcelona, dedicada al teatre familiar, ha anunciat que tanca portes. Ho faran el 15 de juliol, després de 38 anys. Segons ha explicat la companyia, el Regina tanca perquè l'edifici està en venda i no es renova el contracte de lloguer. Durant gairebé 4 dècades, el Jove Teatre Regina ha programat més de 10.500 funcions i ha rebut més de 2 milions d'espectadors. Gràcies per l'atenció, bon cap de setmana i fins dilluns. Adéu.
1: La xarxa de comunicació local.

Al llarg de la història, hi ha moments en què la realitat i la ficció es confonen. Mites, històries deformades, males interpretacions de notícies llunyanes o manipulacions que tenen a veure més amb els interessos particulars que amb una percepció honesta de la informació d'altres parts del món. Avui, en aquest programa especial A Cau d'Orella, explicarem l'origen d'una d'aquestes deformacions. No és una història qualsevol. És una que va fascinar a les corts europees durant segles. L'existència d'un regne imaginari del que tothom n'esperava notícies. I quan diem tothom, també incloem en Sergio, que porta des de l'any 2015 esperant que l'Alberto Reche faci aquest programa. Benvinguts al regne del Preste Joan. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Avui amb un programa molt especial i el fem amb el nostre historiador de capçalera, Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, és un programa que literalment fa potser 11 anys, no? Que estava,
1: sí, més o menys.
0: Que estava pendent, no? No sé per què li dediquem un programa, no?, al Presta Joan.
1: Bé, pendent no ha estat mai, perquè jo mai m'he compromès a fer aquest programa, mai. Però es va anar instaurant com la necessitat de fer aquest programa o pensar que jo l'havia promès. En qualsevol cas, per coses que ja sabem, ens venia de gust fer-li un regal al Sergio i vam pensar que una cosa que, a banda dels altres regals que hem fet, ens venia de gust, no?, doncs, aprofitar aquest programa pendent que porta esperant des de la tercera temporada del Troia allà per el junyà 2015 i dedicar-li aquest programa. Té el format d'un programa normal del Troia, ja veurem si dura el que dura un programa normal del Troia o no, però el que sí que podem dir és que és un programa que és estrictament a cau d'orella pel Sergio Rodríguez, el nostre estimat presentador i company i amic de les Portes de Troia.
0: I per tant,
1: si esteu escoltant aquest programa, vol dir que el Sergio ha decidit alliberar o pujar l'única còpia que hi ha d'aquest programa i que nosaltres hem entregat en mà en una caixa dins d'un USB, una caixa, dins d'una bossa que té una caixa embolicada on dins hi ha un USB que té gravat, espero que dins d'una carpeta, que estigui dins d'una carpeta, un zip on hi hagi aquest programa.
0: Jo afegiria una capa més en aquest regal, Alberto, i seria fantàstic que per fer-li el regal en Sergio, l'Adrià digués alguna cosa en directe al programa d'avui. No ho puc creure.
1: Agafa el micro.
0: Ho està fent.
2: Hola.
0: No ho puc creure. Adrià Tirado, control tècnic de Ràdio Castellà, acaba de parlar per primer cop a la història a les Portes de Troia.
1: 11 anys per Preste Joan i 3 o 4 per un hola.
2: Sí, 4 temporades, no? 4 temporades, no sé quantes porto aquí amb vosaltres.
0: Home, moltes.
1: Per això has fet 4 holes. Moltes. Hola.
2: Exacte.
0: Una per cada temporada.
2: Els volies sumar. Sí.
1: Has obert una veda, eh? S'ha obert una porta.
2: Mai ho sabrem si sortirà la llum.
0: Això és veritat. Però bueno, és el nostre tècnic. Per fi posem veu, poseu veu a la persona que fa possible aquest programa des de l'altre costat de la finestreta i que li devem molt perquè és una persona que té molta paciència amb nosaltres i que ens l'estimem moltíssim. I no sé si tu nosaltres també una mica.
2: Jo us estimo. Moltíssim no, però us estimo.
0: Gràcies. Des de les reserves. No sé, Alberto, vols afegir alguna cosa més de la introducció?
1: Pues que si no comencem ja el programa sí que no durarà 55 minuts.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, Portes de Troia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el programa avui amb una cançó molt especial, com no pot ser d'una altra manera, per un programa tan especial.
1: No és que faci anys, en Sergio, tot i que no fa gaire que els ha fet, però sí que fa anys i anys de que espera aquest programa sobre el Preste Joan i que esperem que el gaudeixi igual que els nens dopats de sucre que cantaven aquesta cançó esperaven aquell adult aixecant la mà com si fos una mena de...
0: De què?
1: Ja ho saps.
0: Molt bé. Potser abans de començar ja va ser hora d'avisar que nosaltres per parlar del Preste Joan normalment diem Preste Juan, no?
1: Sí, bueno, direm Preste Joan. El que no direm és Prevera, Prevera Joan, Prevera perquè Joan. Sona com un capítol de la Riera.
0: Comencem, Alberto, si et sembla, explicant una miqueta què és això del regne del Preste Joan.
1: Bé, doncs, ni més ni menys és la idea d'un regne cristià a cavall entre el mite i la realitat, que es trobava situat a l'extrem orient, és a dir, més enllà dels territoris bizantins, musulmans i pagans, i els detalls d'aquest regne aniran variant segons els coneixements europeus dels altres continents vagin demostrant que aquest regne no existeix pas.
0: Però aquesta idea, quan comença a arribar a Europa?
1: Bé, tenim una data prou exacta, al voltant de 1145. En el context de preparació de la Segona Croada, comencen a córrer rumors, sobretot en el món papal, però sobretot en el món romano-germànic, sobre aquest dit Joan. No? I aquests rumors seran posats per escrits, precisament a l'any 1145, per primera vegada, per un eclesiàstic, però també molt conegut per la seva faceta d'historiador, que no és un altre que Otto de Freising, precisament en una de les seves obres de l'any 1145.
0: I qui és aquest senyor? Qui és Otto de Freising?
1: Home, doncs, Otto de Freising és ni més ni menys que el mig germà de l'emperador Conrad d'Alemanya i tiet de l'emperador Frederic Barbarroja.
0: Ben situat.
1: I a més, bisbe de Freising, un erudit de la cort imperial, i de fet un dels erudits i pensadors més importants del món germànic a mitjans del segle XII, no? Ell, des de 1130 i algo, 1170, té una producció literària molt important. És també bisbe de Freising i escriu bàsicament dues obres importants, el De Duabus Civitatibus, no? El de les dues ciutats, que és una mena com de reflexió sobre una mena de crònica mundial, com tot continuant o agafant aquesta idea de les dues ciutats de Sant Agustí. I és precisament en aquesta obra de 1145 on menciona aquest Preste Joan, que ja veurem qui és o ja veurem què ens explica d'ell, i també és autor de la gesta Frederic Imperatoris, no? De la gesta de Frederic l'Emperador, que és una crònica del sempre nostre estimat i sempre bon company de farra, Frederic Barbarroja.
0: És un personatge... No, crec que no se li ha dedicat mai cap programa, oi, Frederic?
1: Li podríem dedicar algun. És un personatge... entranyable, sobretot que va morir banyant-se a un riu.
0: Això, mala idea.
1: Bueno, escolta, que, si ets a l'edat mitjana, per què et banyes?
0: Aquesta és la conclusió.
1: Aquesta és la conclusió.
0: I què diu Otto del Preste Joan?
1: Bueno, doncs ell diu, deixant a la idea, de que li han arribat notícies, no? Que ja ha sentit dir que algú ha escoltat o que li han explicat notícies d'un bisbe de Síria que li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
0: Sí, un bisbe de Síria li ha explicat que més enllà de Pèrsia...
1: Penseu que estem en el moment dels anys just previs de preparació de la Segona Croada. Ja hi ha uns estats llatins al Pròxim Orient, no? A Síria, Antioquia, Trípoli, Edesa, Jerusalem, ja són regnes cristians, els templers estan funcionant, vull dir, existeix comunicació amb el Pròxim Orient. Mm-hmm. Doncs aquest bisbe de Síria explica que ha sentit dir que més enllà de Pèrsia, més enllà d'Armènia, a l'extrem orient, li arriben notícies de que existeix un rei que a sobre és sacerdot, però a més és molt humil, perquè ell, en comptes de ser arcabisbe o cardenal o papa, ell és un simple prevere, com un mossèn, no? Però hi havia un rei, un sacerdot anomenat Joan, cristià, de creda nestorià, que havia declarat la guerra als musulmans, no? Com els cristians d'Occident estaven fent a Terra Santa, doncs aquest prevere Joan, aquest Preste Joan, havia declarat la guerra als musulmans, havia conquerit Ecbatana, no? Ecbatana és una de les principals ciutats de la regió, i no només havia fet això, havia derrotat els musulmans, havia conquerit Ecbatana, sinó que es disposava a venir en auxili de la cristianitat occidental en la seva lluita com l'islam. Una mena de quinta columna, no? o de rereguarda cristiana, que del confí del món pagat i del món conegut apareixia una mena de rei mag, no? Sacerdot, amb un poder inconmensurable, una mena d'elf de la primera edat, no? Que venia amb el seu exèrcit a ajudar els croats en la lluita que estaven preparant contra els turcs. Malauradament, sembla que el preste Joan no va poder traspassar el riu Tigris. La mateixa carta ens diu que ell arriba al riu Tigris, que és un riu molt gran, i diu, jo no sé passar aquest riu. De fet, explica en aquests rumors que es va passar un temps a veure si el riu arribava a l'hivern i es congelava i podia passar, i no va poder passar i se'n va tornar a casa seva, no? I hi havia la notícia de com aquest rei havia intentat venir-nos a ajudar i s'havia d'haver tornat abans i, per tant, se l'havia de buscar perquè tornés a ajudar-nos. I també menciona una dada molt important, o tot de Freising, que és que el dit Joan, a banda de ser una bellíssima persona, era descendent dels antics mags, és a dir, dels reis d'Orient mencionats a l'Antic Testament. Doncs tenim aquí un ésser fabulós, no?
0: Em sembla espectacular.
1: És descendent dels reis mags, té un regne amb uns guerrers fantàstics, no?, que apareix per salvar-nos quan ho necessitem, una mica com el Capità Planeta.
0: Però no pot creuar el Tigris.
1: Clar, dius.
0: Està totíssim, no? Està, amb un grandíssim
1: està
0: exèrcit.
1: Està setat, però és com quan jugues al qualsevol joc d'aquests.
0: A un D&D, no?
1: No, a un Zip o algun joc d'aquests de gestió de torns, no? Que crees ciutats, exèrcits, investigues tecnologia i et vas xatant, vas investigant molt i t'oblides d'investigar la tecnologia bàsica de fer ponts.
0: No pots expandir més, no?
1: Exacte.
0: I després d'aquesta menció d'Otto de Freising, n'hi haurà alguna més sobre el preste Joan?
1: Sí, a partir d'aquest moment comença a expandir-se aquesta notícia, aquesta fake news, diríem avui, no? Aquest bulo, pel món germànic. I fins i tot, no? I serà recurrent en els anys posteriors trobar-lo mencionat a cròniques o referències així. I fins i tot va aparèixer una suposada carta autògrafa del preste Joan, escrita per ell mateix, del seu puny i lletra, que va ser enviada a l'emperador bizantí, Manel Comnè. Ja sabeu que els bizantins en aquest moment no són gaire ben vistos pels cristians occidentals.
0: No.
1: No gaire. I, de fet, aquesta carta, que en principi no sabem, devia estar escrita en persa o en xinès o en vés a saber en què, traduïda al grec, però la coneixem perquè va circular per tot el Sacre Imperi Romano-Germànic i, és a dir, va ser traduïda al llatí i per la cancelleria romana. És a dir, una suposada carta que aquest preste Joan envia a l'emperador bizantí, però que coneixem perquè comencen a circular còpies en llatí, no?, que apareixen a Roma, que apareixen a Alemanya.
0: Suspicious.
1: Bueno, escolta.
0: Però bueno, allà anem, no? Què deia aquesta carta?
1: Doncs, per començar, no deixava a l'emperador bizantí en gaire bon lloc, no? Per començar, l'anomenava duc de Constantinople. Mm. Que això va encantar als als germànics. No, mentre que el propi preste Joan s'autonomenava rei de reis, no? Jo sóc un rei de reis i per tant els meus jo tinc reis que són súbdits meus, tu en canvi ets un duc de Constantinople. Wow. No? Ja us podeu imaginar, i ja podeu també imaginar qui fa aquesta falsificació, no? Això va sentar molt bé a Roma i va sentar molt bé a l'imperi germànic, no? Que se'n fotien de l'emperador bizantí i que en el fons eren els veritables destinataris d'aquesta carta fictícia del preste Joan al Basileus. A més, la suposada carta del preste Joan estava plena d'exageracions, no? Per exemple, quan Joan es dedica a enumerar els animals i els habitants del seu regne, o dels seus regnes, perquè com és rei de reis, no?, controla molts regnes, menciona grius, lleons vermells, ossos blancs, panteres, homes amb banyes, homes amb ulls davant, però també darrere de la cara, que això està molt guai per vigilar què passa, centaures, sàtirs, faunes, cíclops, pigmeus, gegants, l'eufènix, no? És una mena com d'un recopilatori de totes aquelles coses fabuloses, no?, que hi ha els bestiaris medievals, però també la història natural de Plini, no?, i tot l'imaginari tardoantic, romà tardoantic, trasplantava a Orient. De cop i volta, algú que va fer aquella falsificació
0: ho va posar tot allà.
1: Tot allà, tot el que se suposa que hi ha allà a l'extrem Orient, tal.
0: Tot cap allà. I a veure, això, tot això, l'emperador i el papa s'ho creien?
1: Home, bueno, si el papa segur, perquè si es creu Bueno, no ho sabem, però el fet és que l'any 1177, és a dir, uns 32 anys després que comencin a aparèixer els rumors del Preste Joan, el papa Alexandre III fa enviar a un metge de la seva cort, el mestre Filippo, com a ambaixador davant del Preste Joan, no? Li dona una carta i li diu: tu ara aniràs, vés-te'n a l'Àsia a entregar aquesta carta al Preste Joan, no? Perquè sí, aquests rumors havien seguit existint i, per tant, es creia que existia un regne més enllà dels territoris musulmans, que era un regne cristià, i que, per tant, s'havien d'establir relacions diplomàtiques amb aquest regne perquè vinguessin a ajudar.
0: Ah, fins aquí bé.
1: Clar, el problema, però, és que ni el regne del Preste Joan ni el propi Preste Joan mateix van existir mai.
0: Res, un petit detall de no res.
1: Clar, i a més, com no el trobaran, aniran... No en parlarem d'això al programa perquè no donen a temps, però com no el trobaran, aniran movent el regne del Preste Joan allà on els hi doni la gana, no? Perquè quan, a mesura que l'Orient Central i el Pròxim Orient sigui més conegut, no? I jo què sé, en època de Marco Polo, després, i arribin allà i no hi hagi cap Preste Joan, diguin, bueno, pues que potser no estava aquí, estava en una altra banda. No? Llavors el Preste Joan es mourà a la Índia, a la Xina, a Etiopia, no? I aquí, per exemple, si recordeu l'Atlas de Cresques, allà el Preste Joan apareix a Àfrica,
0: sí,
1: apareix al que és l'imperi d'Abisínia, que és Etiopia, i apareix allà, no? Perquè, clar, com no el troben a Àfrica, a Àsia, diu, bueno,
0: pues
1: en algun lloc ha d'estar, no? I l'últim lloc que queda, no, és ja allà. Però vaja, no el trobaran.
0: Per tant, és una invenció sense cap mena de connexió amb la realitat.
1: Bueno, doncs no tant, perquè si no el programa acabaria aquí.
0: I ja està.
1: I mira, escolta, seria un miniprograma premium
0: d'aquests
1: de Patreon. Vols fer promo de Patreon per un programa que només escoltarà el Sergi?
0: Seria terrible.
2: A les portes de Troia.
1: Ah, l'Adrià s'està...
0: Segona intervenció del tècnic.
1: Marina, arriba avui i ha tirat la música de final del programa. M'encanta, m'encanta. Li haurem
0: brutal
1: de comprar una... Saps aquelles taules de so de...
0: Defectes de so. Però és que ell ho pot fer allà. Jo estic segur que ell allà té botonets i...
1: Bé, però no li donis idees. Bueno, abans del separador deixaré una dada.
0: Deixa una dada.
1: Vale? Ja sabem que l'any 1145 arriba la primera menció al Preste Joan a Europa. Mm-hmm. Doncs resulta que, oh, sorpresa, l'any 1141, és a dir, només 4 anys abans que Otto de Freising parlés per primer cop del Preste Joan, Sandiar, el soldà dels Seljúcides, va ser derrotat per una coalició de tribus nòmades de l'estepa sota el comandament del Jurgan Jeliu Dashi, de Kitan, ja anirem posant, ja anirem posant tot això.
0: Poc a poc.
1: I una altra dada, aquest Jan, no, aquest Gurjan, portava entre les seves tropes un bon nombre de cristians nestorians. Així que ara el que intentarem fer és posar llum a la foscor.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
2: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Alberto, segona cançó, més sorprenent que la primera.
1: Un senyor amb ressaca?
0: Bueno, és una, a les estepes asiàtiques.
1: A les estepes. És una mostra del famós i mai suficientment bé imitat candifònic mongol, no? Que ja sabeu, fan dues notes a la vegada i sona molt graciós.
0: Que hi ha un dels membres del Pony Pissador que ho fa molt bé, això.
1: Sí?
0: Sí, ens sap molt. Dèiem, no?
1: Veu estaria de... molt bé quedar per estudiar amb ell.
0: Per què?
1: Perquè tu et posaves, ens consta que a la carrera et posaves candifònic mongol per estudiar.
0: Jo m'havia arribat a posar música d'aquesta per estudiar. Ara no podria, no? Però no sé per
1: però
0: què.
1: Però quan s'ha de fer-ho?
0: No, em va donar, però allò, una època, vull dir, potser un mes i mig que em va donar per això. Després vaig passar a cants noruecs. Va ser molt raro tot.
1: Vale.
0: La carrera és molt curiosa. Vale. En fi.
1: Després sóc jo el que no sap triar música.
0: Deixem de parlar de mi, parlem del Presta Joan, que és molt més interessant. Ja tenim un sospitós, no? Ja tenim un sospitós d'aquest origen de la idea del Presta Joan. Què hem de saber d'aquest personatge, del qual no pronunciaré el nom?
1: Vale. Doncs aturem el personatge, perquè jo crec que abans d'aturar-nos en aquest personatge, en aquest Yeliu Dashi, si et sembla, crec que és bona cosa explicar una mica què és exactament l'estepa asiàtica, com ha funcionat al llarg de la història, això passa per no llegir el guió, i sobretot això ens servirà per entendre millor els esdeveniments que porten el personatge que tenim entre mans.
0: Vale, doncs què és això de l'estepa asiàtica?
1: Molt bé, doncs anem a fer això, no? Anem a veure d'on apareix el Presta Joan, llavors mirarem una mica per què surt d'aquest moment, com apareix aquest personatge, i en això és necessari entendre una mica la geografia, no? Perquè a més és una geografia que ens resulta totalment allunyada de la nostra. En general, com ja sabeu, les estepes són biomes amb una vegetació d'herba, amb una vegetació herbàcia, un clima extrem amb una gran variació tèrmica entre l'estiu i l'hivern i amb unes precipitacions relativament escasses. Normalment zones allunyades del mar i, de fet, la major estepa del món és l'estepa euroasiàtica, no? L'estepa d'Àsia Central que arriba fins a l'est d'Europa i és la protagonista involuntària del programa d'avui, no? Llavors, si us situem, si ho teueu, a vol d'ocell sobre aquesta estepa asiàtica, al nord i al nord-oest d'aquesta estepa la trobem que limita amb la taiga siberiana, no? I al sud, al sud-sud-est, amb la gran muralla xina, que apareix precisament per frenar els embats dels pobles de l'estepa, i amb els sistemes muntanyosos de l'Alaixan, el Beixan, Kunlun i el Pamir. Enmig de l'estepa trobem el desert del Gobi, no? Que marca dues grans zones històriques, l'estepa del nord i l'estepa del sud, que són dos espais diferents i que estaran poc interconnectats entre ells fins que es domestiqui el cavall i s'utilitzi ja per moure's per l'estepa.
0: I el cavall serà tan important? O sigui, l'ús del cavall serà tan important a l'estepa?
1: Serà fonamental. No? Fins a l'aparició de la cria de cavalls i la ramaderia, que això comporta, no? El moviment dels grups humans, el ritme del moviment dels ramats, l'estepa nord, no? Aquesta estepa al nord de la gran estepa eurasiàtica, està pràcticament despoblada. Només és habitable en aquells punts on s'uneixen amb altres espais, no? On acaben els boscos siberians, on hi ha rius, en petits oasis, però, sí, és a dir, espais que permeten generar, via la caça, via la recol·lecció, via la pesca, aliments, però fins que no hi hagi aquesta mobilitat per dins l'estepa, serà una zona com molt poc poblada. Al sud, la part sud d'aquesta estepa euroasiàtica, serà un escenari ben diferent.
0: I com serà, doncs, aquest escenari?
1: Molt bé, doncs, tornem a fer com una mica de separació. Fixem-nos primer en el sud-est. Allà les poblacions que habiten la conca del riu Wanghe, no? Especialment el que seran ja diferents pobles, però els hi podem posar l'etiqueta de futurs xinesos, vale? Comencen ben aviat un procés de concentració del poder que portarà a que les tribus veïnes o bé es sotmetin, no? O bé escapin. Aquelles que són prou fortes o prou desenvolupades o que ja dominen les tècniques de ramaderia nòmada poden fugir cap a l'estepa nord i començar a poblar-la. I d'aquí apareixeran alguns dels protagonistes del programa d'avui i de protagonistes de bona part de la història euroasiàtica, no? Perquè seran els mateixos que arribaran a tocar els collons de l'imperi romà. Per una banda tenim els huns, turcoparlants, no? Que són els, el grup ètnic i lingüístic turc, no? Aquestes llengües altaiques, estan molt extès per tota l'estepa. Seran els antecessors també dels mongols, o de bona part de les tribus mongoles. I per altra banda també un altre poble que fuig, no? d'aquest extrem sud-est de l'estepa, seran els pobles Tsan occidentals, que donen en origen als tibetans. No? Llavors ja tenim aquí, en un moment, xinesos, turcs, uns,
0: mongols, tibetans,
1: manxús, totes aquestes ramificacions, i tibetans. I mentrestant, al sud-oest, és a dir, a l'altra banda, a la zona del Tian Shan, la vida es centra sobretot en els oasis, i ben aviat apareixen també una sèrie de tribus que s'orienten en el seu cicle vital més cap al sud i giren cap a la Índia, cap a Pèrsia. No? Aquí trobarem altres pobles, alguns molt desconeguts, altres pobles, ja potser, anava a dir els nostres oients, però el nostre oient, potser li sonen.
0: Bueno, potser els nostres, perquè la tria també, ara també està fent oient.
1: Que són el sake, aquest no té res a veure una beguda alcohòlica, els kushans, no? Els turkmecs, que seran l'origen dels seljúcides.
0: Aquests sí que en sonen una miqueta,
1: no? No, ni que sigui perquè Turkmenistan ho sona, no? Però bueno, els turcs seljúcides, que són els que estan lluitant contra els croats a Terra Santa, els karluks, els kipchaks, de tots aquests, si pensem, no?, de tots aquests pobles que hem mencionat i que hem posat ara sobre la taula, si pensem en els senyors de l'estepa, en els de cavall, no els que venen polvorons, hem de retenir dos noms, els turcs i els mongols, no?, en tota la seva immensitat i varietat de formes.
0: En què creien els pobles de l'estepa? Té pinta de ser un meló, això?
1: Sí, un meló, un merder, pensava que anava a dir. De fet,
0: meló suficient.
1: Els diferents sistemes de creença de l'estepa estan molt relacionats, per una banda, amb la interculturalitat pròpia dels canviants sistemes tribals que conformen els pobles de l'estepa. No hem entrat i no he entrat a fer un històric de qui és qui en cada poble de l'estepa, perquè això ens portaria des del segle III abans de Crist fins a època de Genghis Khan, per entendre'ns, no? Els Jurchen, el Xiongnu, els Huns, tots aquests pobles que bueno, potser d'aquí 12 anys.
0: Que li haurien de dedicar molts programes.
1: Tu demana l'ara, Albert, si vols, i d'aquí 12 anys...
0: Podries fer un programa sobre això, Alberto.
1: D'aquí 12 anys.
0: D'aquí 12 anys.
1: Bueno, o hi ha una altra opció. Hi ha una altra opció. El puc fer abans.
0: Com? Ah. Vaja. No em fa prou il·lusió, crec. N'esperaria algun altre.
1: Vale. No fa prou il·lusió el programa o l'altre?
0: El programa, crec.
1: Vale.
0: Va, tira. Parla'ns dels sistemes de creences d'aquests pobles.
1: Molt bé. Doncs per una banda tenim, no?, aquesta interculturalitat pròpia. T'estan gravant i estàs molt vermell. Dels canviants sistemes tribals. I per altra banda, una tensió també plurisecular entre els pobles de l'estepa i Xina. El xoc entre Xina i els pobles de l'estepa també és una constant històrica i que tindrà molt a veure també en com configuren les seves creences els pobles de l'estepa. Vale? Aquesta lluita, no?, entre l'estepa i Xina serà un procés d'unificació i de disgregació cultural que farà que de tant en tant sorgeixin confederacions tribals reeixides, com havien estat la dels Huns, no?, o la creació del geganat turc al segle VI, no?, que portarà els turcs cap a la zona de Pèrsia, i o la que portarà, no?, ja en el segle XII, a la creació de la Confederació Mongola. No? Llavors tenim aquest procés d'interculturalitat, un procés d'unificació i disgregació, unificació, i tot això en un marc de els xinesos són caca i no volem ser xinesos, perquè els xinesos controlen les fronteres i que quan l'imperi o els diferents imperis xinesos o regnes xinesos estan lo suficientment fort, volen, no?, controlar els pobles de l'estepa. Llavors aquesta triple tensió portarà a una constant en la regió, que és el rebuig cap a la cultura xinesa. Tots els pobles de l'Àsia Central tenen un gran rebuig cultural contra la cultura xinesa. Vale? Els turcs, per exemple, tenen tot un sistema propi conegut com el tengrisme, que és aquesta mena de religió, que és una mena de fusió o amalgama de pràctiques xamàniques, animistes, totèmiques, adoració del cel, dels elements. Els uigurs acabaran convertits al maniqueisme. Els karluks, són unes tribus més del sud-oest, adopten l'islam. els basmals, els onguts, els uigurs també es faran nasturians, i els tibetans es faran budistes, però no en la forma xinesa confucianista, sinó en la forma índia. Si us fixeu, no? en aquest nus que és l'Àsia central, tenim el confucianisme, el taoisme, l'hinduisme, el budisme, l'islam, però no, diverses formes d'islam, religions xamàniques, animistes, tribals...

0: Heracli i els Sassànides, no? És també una lluita ideològica, i els nestorians es converteixen en una mena de cristianisme avalat pel món persa i, per tant, sospitós de no ser lo suficientment bon romà. Per exemple, Sant Jordi, en origen, és un, les primeres mencions del culte de Sant Jordi el situen com dins el món nestorià. I això farà que no sigui gaire, gaire ben vist, perquè una mena com de semi-heretgia. Per tant, el nestorianisme es converteix en una sort de cristianisme antiromà. De fet, va arribar al segle V, va ser arribat, es va decretar l'expulsió i la prohibició del nacionalisme, i per tant l'expulsió dels seus fidels, que van haver de refugiar-se a Pèrsia. Llavors, refugiats a Pèrsia, els nestorians comencen a estendre's per tot l'Àsia Oriental, a poc a poc. Al segle VI sabem ja que estan predicant els nòmades, els pobles nòmades turcs de l'estepa, no? Perquè ja tenim alguna referència d'algun cabdill d'aquest geganat turc sobre el 560-570, que quan lluita contra els perses i arriba fins i tot a trobar-se amb alguns bizantins, es sorprèn que porta tatuada una creu al front, no? I diu, què fa aquest puto pagà amb una creu? Diu, no, és que jo sóc cristià perquè és un nestorià, ens man... Bueno, imagineu-vos una mena de Fills de l'Anarquia, ja, un turc motero tatuat.
1: Wow.
0: Trobem referències, per exemple, que l'any 635 els nestorians s'instal·len a Xina. No? Fixeu-vos, el 490, per entendre'ns, són expulsats de Roma, o 435 hi ha el concili que els comença a posar en la clandestinitat. Uh-huh. És també el moment, no, en què aquest món nestorià persa, quan la dècada dels anys 30-40 del segle VII l'islam acabi amb el món persa, que els nestorians fugiran, però clar, ja no poden fugir cap a Occident. Llavors fugen
1: cap
0: a l'est. No? El 635... emperadors de la dinastia Tang donen suport i permeten l'establiment de les primeres comunitats nestorianes a la Xina. I, per exemple, els donen permís per fer esglésies. Al 635 ja tenim cristians a la Xina.
1: Segle VII, eh?
0: Segle VII.
1: És molt fort, això.
0: Molt fort. I durant 250 anys aquestes comunitats nestorianes tindran el beneplàcit, seran tolerades pels emperadors. No serà fins al 865, on hi ha un altre context, en què hi ha un intent de unificació ideològica xina, que fa que els budistes, els maniqueus i també els nestorians comencin a ser perseguits. I bàsicament, cap al voltant de l'any 1000, el nestorialisme desapareix de Xina. I llavors no li queda un altre, no? Aquests nestorians, que els seus, no ells, els seus rebesavis, no? Convertir-se a Roma. Van ser exposats a Roma. Van arribar a Pèrsia. Els musulmans el van treure de Pèrsia, no? I van anar per tota l'Àsia central, no? Veurejant tot el sud-est asiàtic. Per exemple, en tot el sud-est asiàtic hi ha comunitats nestorianes que es mantenen en el segle X i XI sense, fora de l'àmbit xinès, sense problema. Els queraïtes i tota aquesta gent. Arriben a Xina, passen dos segles i mig o tres segles a Xina i són expulsats de Xina i acaben a l'estepa, acaben fugint amb aquests pobles nòmades de l'estepa com un últim reducte, no? I llavors a l'estepa trobem budistes, maniqueus, musulmans, nestorians, no? De tot tipus de religions, cadascuna d'aquestes ideologies o d'aquestes religions adoptada per diferents pobles de l'estepa.
1: I on acabaran aquests, els nestorians, després d'aquesta diàspora, una altra diàspora?
0: Doncs els nestorians, això sí que és la diàspora i no del poble jueu, no?
1: Què?
0: Aquesta és la diàspora i no del poble jueu.
1: Per què?
0: No? Quan un jueu es queixa de que, que som el poble errant, arriba un nestorià i diu... Sujeta'm el cubata.
1: Escolta la meva història.
0: És que jo em van fer fora de Jerusalem i he acabat a Berlín. I l'altre, home, a mi em van fer fora de Roma i he acabat a Pequín. He acabat a Ulan Bator.
1: Tothom hauria de conèixer més la història dels
0: nestorians. Els nestorians tindran la fortuna de lligar la seva supervivència als queraïtes. Els queraïtes es converteixen l'any 1009 i, de fet, són el poble... Dins els pobles de l'estepa de parla mongola són el poble més gran i més culte dins l'estepa. Llavors els nestorians aconsegueixen fer-se un lloc ideològic dins del poble més cultural i econòmicament fort dins l'estepa.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació.

0: recta final del programa. I ara sí que sí, tenim tots els elements necessaris sobre la taula. Potser ja és moment que els comencem a
1: ara començarem a ajuntar. Tot allò que hem parlat de què és l'Estepa, què passa dins l'Estepa i qui ocupa l'Estepa, comencem a ajuntar-ho. Per fer-ho, hem de parlar dels quitans. Els quitans són un poble del nord de l'Estepa, d'ètnia tungús, no? D'ètnia turcomongola, i el seu moment estel·lar a la història arribarà al llarg del segle X, quan des de Manxúria ocupin part de Xina i instaurin una dinastia imperial xinesa pròpia, és a dir, la dinastia Liao. Recordeu el programa de l'any 1000, crec que els mencionem molt de passada, els Liao. Tot i que adopten la forma d'una dinastia xinesa, d'un regne xinès, són pobles de l'estepa, no? Pobles d'ètnia tungús, que ocupen la part nord de Xina, funden un imperi, l'imperi Liao, i durant més de 200 anys funcionaran dins d'una lògica de dirigents xinesos, fins que seran destruïts per un altre poble de l'estepa, els Yurchen, que són els antecessors dels Manxurs, vale. No? Quan a la dinastia Manxú, no? Quan els nòmades de Manxúria Xina seran els descendents d'aquests Yurchen. Llavors ens interessa especialment aquest moment final de l'imperi Liao, l'any 1125, i dins d'aquest pan magma complicadíssim, ben especialment la figura d'un dels supervivents o de l'últim supervivent de la família imperial Liao, que és el nostre vell conegut, perquè l'hem mencionat al principi del programa, Ye Liu Daxi.
0: I qui era Ye Liu Daxi?
1: Doncs formalment és el darrer emperador Liao supervivent, encara que sigui a l'exili, però el cert és que davant d'aquest desfondrament de l'imperi Liao, aquest antic nòmada, o aquest antic descendent dels nòmades, es torna a refugiar a l'estepa amb els seus genets, renuncia al tron imperial i en una mica com diuen, no? Però en una mica de final de la història, però com ja podeu, o ja pots, Sergio, intuir, no és un final sinó un principi, aquesta fugida de Ye Liu Daxi cap a l'estepa és el fet que ens portarà a la creació de la idea del préstec.
0: Molt bé, ara sí que sí. A veure, com serà això, Alberto?
1: Molt bé, doncs, Ye Liu Daxi és l'heroi legendari a l'invers, no? No és el nòmada que sedentaritza, no és el nòmada que conquereix un imperi, sinó és el descendent de nòmades que rebutja la vida sedentària i torna a les estepes per acabar fundant, segons alguns, un imperi nòmada, que és el que coneixem com el Janat dels Karakitans, no? Dels quitans occidentals.
0: Un Jan? Què és exactament, sí, aquest títol?
1: Ye Liu Daxi era un bon Jan. Ai, no? És un bon Jan. Va, doncs, un Jan, o un Han, o un Kang, no? És el títol propi és un títol propi dels pobles de l'estepa, no? A diferència d'un Huan Di, un emperador xinès, no? O de termes com Wang o Xia, que signifiquen rei, no? Huan Di, Wang, Xia, són termes que fan referència a un poder autoritari o a un poder dinàstic, no? A un poder imposat sobre la població. En canvi, no? I que es transmet de pares a fills i que, no? I que són títols sedentaris. En canvi, el concepte de Jan o de Han o de Kang neix de baix a dalt, no? Evidentment, pot coincidir que el nou Khan sigui el fill o el parent de l'antic, però sobretot són nomenats per les tropes, pels guerrers, i per tant el seu cabdillatge és un cabdillatge tribal, de baix cap a dalt, no? És l'exèrcit, són els genets, són els guerrers per aclamació, que literalment per manteig, no? Quan el trien, el fiquen en una estora i ara, vinga, com si fos un comiat de solter passat de voltes. És literalment un cabdillatge tribal. Els Jan, els Kan, els Han, són una mena de caps de tribu.
0: Però entenc que Ye Liu Daxi no serà l'únic cap de tribu de l'estepa, no?
1: No, ni molt menys. De fet, la fragmentació tribal és una de les malediccions una de les pitjors malediccions del món dels nòmades, no? Les baralles per les pastures, el robatori dels ramats, el robatori de les dones, les venjances familiars, no? L'ocupació dels espais simbòlics configuren un món on els diferents espais tribals perden la seva mà guanyadora, que és la seva unió respecte a les invasions dels pobles sedentaris, no? Quan l'estepa està fragmentada, els pobles sedentaris, ja siguin a Pèrsia, no? Ja siguin a la Índia, ja siguin a Xina, ja siguin a Rússia, són capaços de plantar cara, no? I de avançar sobre l'estepa. En canvi, quan els pobles de l'estepa estan units, tenen una capacitat bèl·lica i una capacitat militar incontestable.
0: I quina serà l'amenaça, en aquest cas, en els temps de Yeliudashi?
1: Molt bé, doncs...
0: He anat aprenent, eh?
1: Sí, molt bé. Inicialment seran aquests Yurchen, que són els mateixos que havien acabat en l'imperi Liao, no? Durant els seus primers anys a l'estepa, Yeliudashi intenta tornar a conquerir els territoris Liao, bueno, per tornar al seu tron, però aviat veurà que és impossible, perquè aquests Yurchen, que també són nòmades, que també han ocupat l'imperi, són molt forts. I en una decisió que canviarà la història, dirà, bueno, pues si no puc fer-me fort, no sóc suficientment fort per atacar la frontera est de l'estepa, potser el que haig de fer és endinsar-me en l'estepa i centrar-me no en els territoris del sud-est, sinó en els territoris del sud-oest. I, per tant, no combatre contra els regnes de matriu xinesa, sinó anar a combatre contra els territoris en mans islàmiques. Llavors, el veurem, no? És el 1125-1127 s'endinsa en l'estepa, i uns anys després, a la dècada dels anys 30, a finals dels anys 30, el veurem reaparèixer a l'altra banda, a milers de quilòmetres de distància. Quan el veiem reaparèixer en aquesta zona, en el sud-oest de l'estepa, ho farà comandant un exèrcit amb genets de molts indrets. Els civells grocs, és a dir, la confederació dels Tiele, els Ugi, els Urianhai, que no venen de
0: Isengard,
1: no em sortia. Els Bihude, no? I a més, cal sumar-hi com a mínim 8 tribus d'ètnia mongola o de tradició mongola. Juntament amb els Tsubu, els Tanguts, els Pusubins, els Humusos, els Uyherbi, molts d'aquests pobles fins i tot no sabem. El gran problema és que els pobles de l'estepa els tenim no tots ben identificats, no? Perquè són confederacions, identitats canviants, a vegades una identitat tècnica, a vegades una identitat lingüística, i per tant és canviant. Però en tot cas reapareix, no? al nord de Pèrsia amb un exèrcit format per genets de moltes distintes procedències.
0: I estem parlant d'un exèrcit amb molts efectius?
1: Doncs estem parlant de desenes de milers de genets de l'estepa. Penseu en el que hem comentat abans, no? A partir del segle XI hi ha un període climàtic òptim a l'estepa, no? Hi ha un augment de les pastures i això desencadena una explosió demogràfica que cal canalitzar cap a l'anterior. Penseu que en aquest sistema estepari, no? Especialment a les seves fases seques, perquè aquest sistema es mantingui, requereix una estabilització de la població. S'ha calculat que per mantenir una família de 5 o 6 persones són necessaris 25 cavalls. Hòstia. Vale?
0: Vale.
1: I amb tot el que suposa, podeu sumar quants caps de bestiar és això. Vale? Això vol dir que si de cop i volta la gent es reprodueix més, no hi ha recursos per tothom. Llavors això pot acabar de dues maneres, amb guerres civils o expulsant a la gent fora. Llavors, amb la millora climàtica que es dona en aquest moment, sobren persones, no? Com també sobraran persones en el món mongol. Llavors, més que liderar una confederació de tribus, com s'havia dit moltes vegades, o més que no, que aglutinar totes les tribus de l'estepa, Yeliudashi el que està fent és arreplegar, no?, la gent que no vol ningú, els excedents, els guerrers, els genets que sobren, no?, de un fotimer de tribus de l'estepa, i els està unint sobre un projecte que es basa estrictament en les victòries militars, no?, com farà Genghis Khan, o com faran després els otomans, o com faran aquests pobles seminòmades, no? La generació de botí crees una dinàmica, un excedent de població que es mou fora dels límits tradicionals de l'estepa, i el que porta és que es moguin en una tempesta, no?, una roda de tributs, botins, que és el que els manté vius. I això és el que farà Yeliudashi. Sigui com sigui, l'any 1137, no?, uns 10 anys després d'endissar-se l'estepa, sorgeix de l'estepa per la seva banda sud-oest i derrota a Rukinuddin Mahmud Jan, que no potser el coneixereu perquè és ni més ni menys que el governador de Samarcanda, fent-se amb un gran botí. No conquereix Samarcanda, no? La arrasa, la saqueja, agafa tributs i se'n va. Però 4 anys després torna, no? I l'any 1148 torna a haver-hi un conflicte de proporcions èpiques. Penseu que estem just en els anys previs a la Segona Croada, no? La regió s'ha desestabilitzat moltíssim. El món islàmic, a més, s'havia remilitaritzat enfront de l'atac dels cavallers europeus i els seus exèrcits estaven totalment afinats, no? La cavalleria, els exèrcits islàmics no són els de 1100, els de 1080 o els de 1090, no? Hi ha hagut també una gran treta de múscul militar. Doncs bé, les fonts ens diuen que el propi soldà Sanjar reuneix un exèrcit per fer front a aquests nòmades que sorgeixen com una tromba de l'estepa i reuneix uns, ens diuen les fonts, uns 100.000 genets musulmans. No? La major força militar moguda pel món musulmà en aquesta època, i estem dient que és l'època que va de la primera a la segona croada, ja us podeu imaginar. I què passarà? Ara veurem.
0: Sanjar? Sí, ho estic dient bé.
1: Sanjar. No està viu perquè s'ofenguis.
0: Va, perfecte. No hi ha problema. Ell va ser derrotat, no? O això ho hem explicat a l'inici del programa.
1: Exacte, però fixeu-vos, no? El major exèrcit format mai dins del món musulmà...
0: 100.000 genets, segons les fonts.
1: Xoquen contra una torba sorgida de l'estepa, no? Amb un Geliu d'Així i els seus genets formats per pràcticament unes 20 tribus diferents de l'estepa, derroten completament amb una batalla triple, perquè sobren tres fronts i esclafen en els tres fronts a les tropes de la furusija islàmica, de la cavalleria islàmica. Les fonts diuen que maten més de entre 30 i 40 mil musulmans, el que es coneix com la batalla de Katban, i capturen les ciutats de Samarcanda i Bukhara, que són les dues grans ciutats de l'Uzbekistan. Com en altres regions, després de la victòria i el control d'alguna d'aquestes places, els karakitans, no, que és com es coneix aquest imperi, es limiten a imposar un tribut en productes i or i sobre el comerç. I es deixa el comerç en mans d'algunes de les tribus d'aquesta confederació, o, sorpresa, els uigurs, i altres pobles que són nestorians, perquè els nestorians són qui han finançat aquest moviment.
0: Vaja.
1: Tot i que Yeliu d'Així no es va convertir-se mai al nestorialisme, sí que va mostrar-se obertament simpàtic als nestorians. De fet, fins i tot va canviar el seu nom xinès per un nom cristià. Es va passar a dir Ilia, ells, els seus descendents es diran Ilia, com Ilia Topúria. Repartien hòsties importants. I aquí sorgirà, no, aquesta idea del Preste Joan, no? Una mica ja per acabar. Vist des d'Europa, no? Una Europa immersa, una Europa germànica, l'Europa romana, immersa en els preparatius de la Segona Croada, un cristianisme on ja existeixen aquests regnes croats al llevant, les notícies d'un misteriós exèrcit multiètnic, no? On s'incluïen mercaders cristians o s'incluïen pobles cristians nestorians, que havien aparegut del no-res, no? Que havien sorgit de l'estepa per infligir una sonora derrota als enemics de l'Església, no? La major derrota que s'havia infligit a un exèrcit musulmà a l'època. No la van fer els creuats, sinó que les van fer aquesta confederació de pobles de l'estepa, comandats per un Jan, per un Han,
0: plot twist,
1: per un Joan, no? Que rebia riqueses inimaginables i que havia col·locat sota tribut a les ciutats de Bukhara i Samarcanda, no? A les dues de les grans ciutats, que si recordeu aquells programes sobre la ruta de la seda, eren, no, part d'aquesta xarxa ben important a nivell econòmic. Tot això només podia explicar-se d'una manera, no? Amb la invenció d'un regne imaginari controlat per un cristià, per un Jan, no? És a dir, per un Joan, per un Joanis, que venia a auxiliar els croats en els seus esforços per controlar Jerusalem. Sabem que no és així, i de fet els karakitans ben aviat van haver de fer front a un altre procés estepari d'endogènesi explosiva, no? Aquest cop sí de veritat capgirarà la història del continent eurasiàtic. Els karakitans seran una generació més tard absorbits i massacrats per dos conceptes que ben mereixen un programa que no farem, que són Genghis Khan i l'imperi mongol. Però, Sergio, això és una altra història.
0: Molt bé. Sorprenent. O sigui, brutal.
1: Gràcies. He trigat només 12 anys.
0: Però vas començar a preparar el guió fa 12 anys?
1: No, ahir.
0: Molt fantàstic. Hòstia, pobre Sergio, eh? Molt bé, doncs Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
1: A tu.
0: Sergio, esperem que t'hagi agradat molt
1: això. I a l'Adrià, que ha parlat.
0: Adrià Tirado, gràcies per obsequiar-nos i obsequiar sobretot en Sergio amb la teva preciosa veu. Nosaltres, no sé si ens estareu escoltant o no, però en tot cas ens escoltem la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.
4: Ona Bitlles.

0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar novament en connexió a l'iniciar una nova hora d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: el silenci és un amic autèntic que mai et traïciona. Ah, però el silenci també és l'antiràdio, i això no ho podem permetre, perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda. Felicitat pel programa. Et truco des de Lleida, em dic Maria Àngels, i hi ha una cançó que em porta uns records meravellosos, que és La Bohème, del Charles Aznavour. Gràcies i felicitats.
1: On escoltaràs cançons d'Aznavour si no és en aquest programa i en aquesta emissora? Aquest francès d'origen armeni, nascut el 1924, que ens va deixar el 2018 a l'edat de 94 anys i que sempre va estar en actiu. Es va casar 3 vegades, però els 2 primers matrimonis els va considerar experiències de joventut i d'immaduresa. El gran amor de la seva vida sempre va ser el tercer, Ulla Torssell. Va tenir 6 fills i La Bohème és la cançó referent d'Aznavour i una de les cançons més populars en francès. La feia en tots els seus concerts. També la va gravar en anglès, italià, alemany, portuguès i castellà.

La Bohèmia, versió en castellà, original de 1966. Però permeteu-me escoltar una altra d'Aznavour, una molt especial.

0: estrella. Aznavour, esclar.
1: Escoltes Cocodrim Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també en simultani, per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, perquè no perdis la sintonia. Moltes deixen el programa en diferit a la teva disposició als seus webs, però de manera genèrica trobaràs els últims programes emesos, per si no et vols perdre res, a la plataforma iVox.com, també estem a iTunes, a Apple o al YouTube. Així que ja saps, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Quan passeges, quan voles, quan condueixes, estem al teu costat. Un dels espais oberts és aquell dels autos de xoc. Bé, tot està obert. La teva participació per correu electrònic l'esperem a cocodrilclub@gmail.com i de tant en tant es despenja algun amic amb una idea que vam posar en pràctica ja fa alguns anys. Bé, en realitat ja sabeu que fa molt temps de quasi tot. Recordes una cançó vinculada al teu temps d'adolescència i primers anys de joventut quan anaves als autos de xoc i allò era un petit esdeveniment? Bueno, les cançons sonaven molt bé i amb llums psicodèliques quan encara no teníem edat o potser calés per entrar a les discoteques. Una cançó relacionada amb els autos de xoc, un espai que sempre obríem amb una sintonia. Les sintonies normalment, habitualment a la ràdio, s'utilitzen per parlar a sobre, perquè queda malament parlar a sobre d'un senyor o d'una senyora que estigui cantant, però aquí no ens estem de res ja. Les sintonies del Coco també són de luxe, i en aquest cas era de la banda Barcase. Avui l'escoltarem gairebé sencera, perquè és un tema instrumental, o quasi del tot instrumental, molt ballable, molt bo, de la formació Barcase, que es van formar a Memphis, Tennessee, el 1966, mira, el mateix any que de la Bohème que comentàvem fa uns instants, no? El seu gran èxit, Soulfinger, que podria dir dit de l'ànima, era un grup d'estudi que va acompanyar artistes importants. Segurament el més important va ser Otis Redding, que els va escollir com la seva banda. Però això ho explicarem després.

El tema es diu Soul Finger. Dit de l'ànima. És de 1967, de l'any següent de formar-se els Barqueys, aquest grup d'estudi que va acompanyar, entre d'altres, el gran Otis Redding, el que li deien el rei del sol, i que va tenir un número 1 pòstum. Ell, pobret, no es va assabentar del gran impacte comercial d'aquest tamarro. Sí.

La cançó del xirulet final. Caquis va dir sentado en el muelle de la bahia. Otis Redding, nascut a Georgia el 1941, a causa d'un accident aeri moria el 1967 amb només 26 anys. Però la banda Barcase que escoltàvem abans també, per exemple, va formar a gent tan important com Booker T. També instrumentals. Aquest va ser el seu èxit més important. Caquis va dir el tiempo, bueno.

Time is Tight, que aquí es va dir El tiempo vuela, i que va tenir una estupenda versió de Los Pequeñiques, un dels més grans grups instrumentals espanyols. Però era original de Booker T. Jones, que ara té 81 anys i que està a Memphis. Ha estat compositor, multiinstrumentista, lletrista, productor i arranjador, amb grans temes instrumentals. Aquí va una altra mostra que també, de tant en tant, ens heu demanat. Melting Pot. ...1969. Recordes, Coco? Tu ja hi eres?

Bueno, aquesta és una bona mostra de la feina que feia Booker T i la seva banda de MGs. Aquest Melting Pot, quan encara li queden més de 2 minuts i mig, era un tema, a banda de totalment instrumental, molt llarg per l'època, un poc comercial, però que molts cocos no han oblidat mai. Un petit homenatge a aquella època en la que triomfaven els temes absolutament instrumentals. Però estàvem a la secció dels autos de xoc. Recordes alguna cançó que vas escoltar mentre feies carreres? Digue-m'ho aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail diu: Albert, sóc en Ferran Herrera de Sant Just d'Esvern i novament escric per primerament donar-te les gràcies per dies enrere no sols posar la cançó que et vaig demanar d'en Santi Vendrell, El Negre i Blanc, sinó, a més, agrair-te la salutació que en Santi Vendrell em va dedicar i que em va agradar molt. En aquell mateix programa, Albert, vas parlar de Los Rebeldes i vas posar alguns dels seus èxits. Avui et voldria demanar precisament de Los Rebeldes una de les seves primeres cançons, Mi Pequeña Marilyn, que no he escoltat mai més. Corria l'any 1982, l'any del Mundial del Naranjito, en què jo, amb 15 anys, freqüentava els autos de xoc que hi havia assegut a Calafell davant l'estació del tren i, finalment, una tarda de juliol, vaig aconseguir fer pujar al cotxe una noia rossa, roquera, guapíssima, que es deia Sílvia, i que em portava boig. Vestia com l'Olivia Newton-John en el ball del final de la pel·lícula Gris. Però ella, amb faldilla molt curta. Sílvia tenia 17 anys. Era, doncs, 2 anys més gran que jo, i tot i que no va passar d'uns petons i d'amagat, jo demanava sempre aquesta cançó al comprar les fitxes i li deia que la cantaven només per ella. Ah, o sigui que també demanàveu cançons concretes als autos de xoc, com si fos la cabina d'una discoteca. Ah, mira, això no se m'havia acudit a mi. Diu en Ferran Herrera: finalment, a l'acabar l'estiu i separar-nos, li vaig regalar com a record el single, el disc, amb una dedicatòria que més o menys deia que la cara A era feta per ella i la B per a mi. La cara B es titulava El rock de l'hombre lobo. M'agradaria molt tornar a escoltar-la. Si per aquells casuals la Sílvia és avui dia una cocodrila, doncs com llavors? Dedicar-li. Avui, disculpa, m'he excès molt amb el meu correu, així que si ho creus oportú, retalla'l com millor creguis. No, o sigui, a mi m'encanta que m'expliqueu coses. Moltes gràcies, Albert, pel teu programa i per fer-nos viatjar a temps bonics amb les cançons que poses. Gràcies, Ferran.

0: Mi pequeña Marilyn. 1981. Del seu àlbum Cerveza, Chicas i Punts Suspensius, que és una cosa que a mi sempre m'ha agradat molt. Oscar Wilde en certa ocasió va dir: si no tardes molt, t'espero tota la vida.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Quina és per tu la millor cançó per ballar lenta? Dels anys 50, 60, 70, 80, 90, 2000... Digue'm, quina és la millor cançó per ballar lenta amb la persona desitjada, suposant que aquesta persona digui que sí, que la vol ballar? Que no sempre passarà. Digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Vam deixar anar la idea d'una manera improvisada l'altre dia i ja tenim les primeres respostes. I la primera de totes, com potser no podia ser d'una altra manera, és la balada més demanada al llarg de la història d'aquest programa. És la que ens demana l'Anna Castells des de Sabadell, i ella ens diu la cançó de Ghost. Bueno, quasi sempre, quan algú s'ha apropat a cabina a les nostres sessions, ens ha dit això, la cançó de Ghost. Però és curiós perquè aquesta cançó és original de 1965 i va ser un gran èxit, no va passar desapercebuda per als Right

Melodia desencadenada. Righteous Brothers, original de 1965, que va tenir una segona vida el 1990, gràcies al cine. Quina és la millor cançó lenta per ballar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Barcelona el David Arroyo, que ens diu que per ell la millor és Morning Has Broken, de Cat Stevens, i a més afegeix: i vaig aconseguir ballar-la amb qui més m'agradava.

Baby, come back. Baby, torna. En realitat no haguessis hagut de marxar mai. Aquesta va ser una de les primeres cançons que vaig presentar per la ràdio en directe. Corria 1977. I el temps ha demostrat que va ser el One Hit Wonder d'una banda anomenada Player, formada a Califòrnia, a Los Angeles, un any abans, el 76. Una barreja de rock, pop, soft rock, que va encaixar molt bé amb el so emergent de l'època. Però aquesta cançó es diu igual que una de 10 anys enrere. I que no té res a veure. Era dels Equals, Debbie Grant, i també era Baby Come Back.

I Baby Come Back m'explicava el mestre Pallardó, José Maria Pallardó, que va ser una de les primeres cançons que van sonar a les primeres discoteques de Catalunya. Era 1968. Abans hi havia sales de festa, sales de ball amb orquestres en directe, però quan van començar les discoteques, aquest era un autèntic complepistes. Baby Come Back dels Equals d'Eddie Grana. Recordes el primer disc que et vas comprar? No el recordes? Doncs digue'm el primer que recordis. Un altre vell espai que s'ha recuperat, perquè hi ha amics que ens descobreixen contínuament, altres que escolten el programa en molt de retard, perquè l'escolten en diferit, i, bueno, ens agrada molt compartir aquella sensació que vas tenir a l'adquirir el teu primer disc. Quan vas comprar My Music, la teva música. M'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Conxita Salvador Arqués, que ens diu: benvolgut, Albert, gràcies per el carinyo. Diu: no et conec personalment, però et reconec per la veu. Ah, gràcies. No, gràcies a tu. No recordo quan et vaig escoltar per primera vegada. Potser als anys 90, quan jo tenia 4 criatures i estava a casa amb la ràdio posada. Després, temps de treballar de nou, i després, abans de la pandèmia, l'estiu del 2019, des de Bellver de Cerdanya, et vaig recuperar els migdies del cap de setmana. No m'agrada fer-me veure ni sortir enlloc, però aquests anys, escoltant-te intermitentment, m'ha fet gràcia i petició del primer disc. Tant és així que he recordat quin va ser el meu primer, perquè crec que és l'únic disc que he comprat jo sola. Va ser a l'estiu de l'any 1977, al juliol concretament, i a Anglaterra. Era de Genesis, Attic of the Tay. Escolta, permeta'm primer escoltar un altre de Genesis, que feia molts anys que no posava, i l'altre dia el vaig posar i va tenir un gran èxit. Em van escriure molts oients dient: oh, quin temazo. Bueno, és un fragment de The Cinema Show enregistrat en directe.

0: The Cinema Show. Genesis, en directe. Però l'amiga Conxita Salvador Arqués diu que el primer disc que es va comprar era de Genesis, A Trick of the Tail, que podríem traduir com un truc de la cua. Diu, me'l va demanar una de les meves germanes, que era molt fan amb el seu xicot d'aquest grup. Doncs va ser la primera cançó en la que va cantar Phil Collins. Amb ella us deixem. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ona Bitlles.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encantat de la vida de que tu ara mateix estiguis en connexió. Gràcies per fer-ho, gràcies en conseqüència per preferir-nos. I si t'agrada, digue-ho als teus amics. Algú va dir: no tinguis por a les dificultats, el millor surt d'elles. Sorgeix. Ah, però això sempre ho hem fet junts.
3: Hola, me gustaría escuchar la canción de Los Kings, Lola.
2: Ah, Los Kings, bé, van ser un dels grups més importants dels anys 60 i 70, i aquesta cançó, un dels seus diversos èxits, està inspirada en una experiència personal. El líder de la banda, que per cert es va formar a Londres, Ray Davies, la va escriure el 1970, quan va veure el mànager de la banda despendolat ballant a París amb un travesti. Diu la cançó: jo sóc un home i també ho és Lola. Camina com una dona, parla com un home. Bueno, la cançó accepta l'amor per sobre de les etiquetes socials i en el seu moment, 1970, va tenir problemes de censura a la potent BBC anglesa, però no pel tema arriscat que tractava, sinó per una referència comercial. La lletra original deia: you drink champagne and it tastes just like Coca-Cola. Bueno, perquè Coca-Cola rimava amb Lola, no? Veus champagne i sap com la Coca-Cola. Van dir això perquè, bueno, els hi quedava bé a la cançó, però la BBC tenia una política molt estricta contra la publicitat encoberta i va vetar la cançó. El cantant dels Kings, Ray Davies, va haver de volar d'urgència des d'Estats Units, on estaven de gira, per gravar una segona versió dient Cherry Cola en lloc de Coca-Cola, la primera estrofa, per tal de que la cançó pogués sonar a la ràdio anglesa. Escoltem la versió original, que va ser la que es va comercialitzar a la resta del món, que per cert va ser un gran èxit mundial.

0: Lola, Lola, Lola, Lola, The Kinks. Una cançó amb molta història. Des del 1970, aquí al Coco.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Ah, aquí està el meu piano. Màgic. Sí, sortim per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele. No, no ens veus, però és millor, perquè així pots imaginar el que vulguis. La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. I l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre el segueixes, mentre l'escoltes. Sí, també estem al canal de ràdio de la TDT en moltes zones. Gràcies, Coco. I si acabes d'incorporar-te, si has fet tard, si t'has dormit, si t'has despistat, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar-los en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-les amb tu quan agafes un avió, quan condueixes, quan passeges, quan vas en metro, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com, també a YouTube o a Apple, entre d'altres. Si vols, si et ve de gust, i agraint el temps que ens dediques, digue'ns quines són les teves 10 cançons preferides de tota la vida, de qualsevol època. M'envies un e-mail?

Bueno, primer llegirem un correu de l'Enric Santís de Barcelona que ens diu: només per comentar que l'emissió amb les 10 cançons llistades per la Mercè García de Soses, Lleida, ha sigut realment excel·lent. Si està a la teva mà, envia-li les meves felicitacions del grau i nivell de qualitat de totes les escollides, i gràcies a tu que les hem pogut gaudir tots plegats. A més, jo l'he escoltat a les 6 del matí. Cap millor despertar que aquest. Doncs mira, ho he dit públicament, Enric Santís, perquè segurament la Mercè García també estarà molt contenta de saber que et va agradar tant la seva selecció de 10 cançons. I aquesta que escoltes és una de les moltíssimes que ens ha seleccionat en Gary des de Sant Joan d'Espí. No ha escollit 10, no. N'ha escollit moltíssimes més, però clar, nosaltres, per qüestió de temps i per respectar una mica les normes, entre cometes, que ens marquem a cada secció, de totes les que ens ha dit en Gary, n'hem escollit 10. Aquesta és una d'elles, però a més ja sabeu que li tenim un carinyo especial. Va ser la primera sintonia genèrica del programa el 16 d'octubre de 1993. El Love Theme, el tema d'amor de Barry White, original de 1974.

The winner takes it all. Va tot al guanyador. I en una separació sentimental, creus que sempre hi ha un guanyador? O sempre hi ha un que s'ho passa pitjor que l'altre? Era la primera de l'amic Gary de Sant Joan d'Espí. La segona és realment potent. Del grup Free. I del 70. Des de la Gran Bretanya. Ara la casa està bé.

0: Sí, té molts més que 50 anys, però s'hagués pogut gravar la setmana passada. Perquè conserva tot el seu vigor, tota la seva frescura. És una d'aquelles cançons que et recomano que tinguis a mà per si de cas. A la teva farmàcia, la d'emergències musicals. Per si un dia et sents feliç, o tot el contrari, sempre t'ajudarà la music dels Cocos. El Groove Free, que a nosaltres ens recorda molts bolos quan adaptem aquest programa en directe cara al públic i adaptat a sessió de ball en festes majors. Quan entrem a la dècada dels 70, entrem amb All Right Now de Free. I després l'amic Gary de Sant Joan d'Espí ens selecciona una del So de Filadèlfia, que a mi també sempre m'ha agradat molt, Gary. De Harold Melvin i els Blue Notes, Satisfaction Guaranteed, or you'll take your love back. És a dir, satisfacció garantida.
1: Escoltes Ona Bitlla 107 FM.
2: Esteu escoltant Cocodril Club de l'Albert Maia aquí a Ona Bitlles.

Harold Melvin i el seu grup Blue Notes. És una bona mostra d'aquell so de Filadèlfia. Des del 1973 i gairebé fins als inicis dels anys 80 va omplir de bona música per ballar les pistes d'arreu del món. Bons arranjaments, bones orquestracions. Es venien discos i aleshores hi havia pressupost per fer-ho bé. Harold Melvin, nascut el 1939, va marxar el 1997. Va ser un cantant, músic i productor de Nord-Amèrica. Tant malgrat que va fundar el seu grup Blue Notes, el seu èxit més gran va arribar quan va incorporar al baríton Teddy Pendergrass. T'has parat a pensar quines són les 10 cançons que més t'han agradat al llarg de la teva vida? La quarta d'en Gary és Fantasy, The Wind and Fire.

terra, vent, foc, air, wind and fire, i bona música, i molta fantasia. Aquesta fantasia és de 1977 i s'ha utilitzat en bandes sonores de diverses pel·lis. Ja saps que també està obert l'espai de les bandes sonores, eh? Fantasy. Digue'm una cançó original d'una banda sonora o un tema instrumental original d'una banda sonora que estarem encantats de projectar-la. Has connectat amb el Coco, amic? Gràcies per estar en connexió. Després de tants anys, per nosaltres és tot un plaer, tot un privilegi encara, avui dia, poder compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de cançó. La cançó de tota una generació. La música que ha fet història. Cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En el número 5, l'amic Gary de Sant Joan d'Espí selecciona una dels vigis de les menys recordades. Feia molts anys que no sonava el programa My World, el meu món, i recordem que Barry Gibb és l'únic dels germans vigis supervivent i que continua en actiu als seus 79 anys. Maurice Gibb va morir el 2003 i Robin el 2012.

My World, el meu món, de 1972 i dels Bee Gees. I en sisè lloc, l'amic Gary selecciona The Fool on the Hill dels Beatles, que aquí es va dir El Loco de la Colina. És una cançó possiblement inspirada en la carta El Boig del Tarot. Retrata a un personatge incomprès, que malgrat que la societat el veu tonto, té una visió profunda i verdadera del món. És de 1967 i la colina, el turó, simbolitza l'aïllament i l'elevació mental.

0: The Fool of the Hill, Beatles Forever. Des del 1967 i des del seu àlbum, que també va ser pel·lícula, Magical Mystery Tour. Algú va dir: aprèn a regalar amb la teva absència a qui no valora la teva presència.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club.
0: Sí? T'hi trobes a gust aquí al Club dels Cocos? Doncs queda-t'hi, perquè estem compartint les 10 millors cançons de 30 que ens ha seleccionat l'amic Gary des de Sant Joan d'Espí. Tu també pots fer-ho. Rumia't quines són les 10 cançons que més t'han agradat sempre, però sisplau, no ens posis les més estranyes, les més rares, sinó, sincerament, les que més t'han agradat. Aquesta, per exemple, també formaria part de la meva llista particular. I quan sona, sempre em pregunto: jo era un crio, em tornava boig, i ara quan l'escolto m'agrada tant o més que la primera vegada. Això se'n diu màgia, no? Va ser el One Hit Wonder del senyor Norman Greenbaum. Era un esperit en el cel. Spirit in the Sky.

Spirit in the Sky 1969 del senyor Norman Greenbaum de Massachusetts, Estats Units. Va ser un one hit wonder, però poca conya, va vendre 2 milions de discos amb aquesta cançoneta que sempre ens ha semblat fantàstica, que ens ha enviat bones vibracions, energia de la positiva. Bueno, Norman Greenbaum ara té 83 anys. Oh, tots ens hem fet molt grans, eh? Però a mi em sap greu que contínuament he de comentar que ens han deixat molts intèrprets que formen part de la nostra banda sonora.

de tota la nostra vida. Alguns d'ells han estat referents i ja no hi són. Em sap greu, però ho comento perquè crec que forma part de la informació que us dono de cada cançó o de cada intèrpret, no? Però els que encara són vius, com Norman Greenbaum, és que tenen, ja som tots molt grans. Jo no sé si encara toca fer aquest tipus de programa. Jo m'ho passo molt bé fent-lo. No sé tu, ja m'ho diràs, ja m'ho explicaràs. I ara el que ve ara, que és la vuitena del Gari de Sant Joan d'Espí, si amb això no t'espaviles, fes tu mirar, Coco!

del 1971 i del quart àlbum d'estudi dels anglesos Led Zeppelin. Rock and roll.

Quina canya! Senzillament es diu Rock and Roll. 1971. Led Zeppelin, esclar. I en el número 9 d'en Gary, Another One Bites the Dust, que aquí es va dir que otro muerda el polvo. Era de 1980 i va ser número 1 als Estats Units. Amb Queen, esclar, amb la reina. Ah, però aquesta cançó, l'autor va ser el baixista de la banda, John Deacon, i a l'àlbum The Game.

0: Another one bites the dust.
1: Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one.
0: Que otro muerda el polvo. Aquestes són les 10 cançons d'en Cari de Sant Joan d'Espí que hem escollit nosaltres de les 30 que ha escollit ell. Totes molt bones, eh? Felicitats, Gary. Que per què hem escollit aquestes 10 si totes eren bones? Doncs per una qüestió de temps i també tenint en compte que algunes de les que ens dius han sonat recentment al programa. Finalment, del grup Titanic, bona memòria, bon gust, Macumba. Bueno, era un grup de Noruega, d'Oslo, concretament, no? I aquest tema és del seu tercer àlbum, Eagle Rock, de 1973. Fa poc, precisament, un altre amic oient ens va demanar d'ells el Sultana i el Serchen, Buscando, que eren els dos temazos més coneguts de Titanic, no? Però Macumba, que és la que ens demana en Gary, de les seves 10, és una paraula d'origen africà que s'utilitza per descriure un tipus especial de bruixeria que barreja el candomblé, música popular brasilenya basada en aquest culte, i els rituals bantues, i que és molt utilitzada entre els natius de Brasil. Gràcies, Gary, per el temps que ens has dedicat. I tu, si vols participar, doncs ja ho saps, rumir et costarà, eh? Quines són les 10 millors cançons de la teva vida de qualsevol època, que estarem encantats de compartir-les.

era bona, eh? Macumba del grup Titanic, una altra mostra d'aquestes cosetes guapes que pràcticament ara ja només pots escoltar aquí, el teu Coco.

0: world without love. Una cançó que parla d'un món sense amor. Quin horror de món, eh? So I wait, and in a while, bueno, més o menys el que tenim ara amb tantes guerres i tanta mala llet. Bueno, en Roberto Estela diu, anem a la curiositat, diu, Paul McCartney era el novio de la hermana de Peter Asher. Le gustó, se la pidió y Paul le dio la canción. Esclar, perquè la cançó que esteu escoltant era d'un duet que es deien Peter and Gordon. I per a completar l'anècdota, la otra hermana de Peter era novia de Teddy Bautista. Así que por poco son cuñados Teddy y Paul. Gracias por tu atención y por tu paciencia. Sabes que te aprecio un montón y que me parece un programa extraordinario. Desde Valencia, Roberto Estela. Bueno, pues jo sabia que eren els protegits de Paul, però no això del Teddy Bautista, el líder de los Canarios. I anem a escoltar la teva cançó, que ara feia molt de temps que no sonava aquí al programa. More, More, More, de 1976, i d'Andrea True Connection, que era cantant i actriu pornogràfica dels Estats Units. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
1: El central europeu ha pujat el tipus d'interès en 0,25 punts, que suposen fins al 2,25%. I el govern reclama un enduriment de penes de presó per la tinença il·lícita d'armes de foc arran dels últims tirotejos mortals. A Catalunya ja se n'han registrat 6 aquest any, interior els relaciona amb el crim organitzat, sobretot pel narcotràfic. És per això que el departament ja està recopilant tota la documentació per dur-la al Congrés i iniciar els tràmits perquè es prengui en consideració la petició per doblar o fins i tot triplicar condemnes en aquest àmbit. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Castellbisbal deixa un carrer tallat direcció Tarragona. Un altre accident a la C12 a Flix continua deixant pas alternatiu i, finalment, una avaria a l'AP2 a Albi i una altra a la C25 a Estaràs també deixen un carrer tallat en ambdós punts.
2: Notícies en xarxa.
3: Divendres 12 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
4: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 12 de juny, avui ja parlarem del Mundial, que va arrencar ahir a l'Amèrica del Nord, amb un Mèxic 2, Sud-àfrica 0 i un Corea del Sud 2, República Txeca 1, disputat aquesta matinada. Repassarem els partits que també hi ha avui i escoltarem a Pedro Porro, un dels protagonistes de la selecció espanyola, on hi ha 9 catalans, recordem, l'exjugador del Girona, ara el Tottenham, que ha parlat en roda de premsa prèvia al debut de la selecció espanyola dilluns a les 6 de la tarda, com dèiem, contra Cap Verd, en aquest cas també hora catalana. Avui molt futbol també, amb, per exemple, l'últim fitxatge del Girona, un ucraïnès, en aquest cas Oleksandr Pishuk, que arriba procedent de la Lliga Hongaresa, de 21 anys i 2-0-4 d'alçada. Atenció a aquesta alçada per jugar l'any vinent, recordem, el Girona a la segona divisió. També parlem dels play-offs de bàsquet de la Lliga ACB. El Barça va posar ahir el 2-0 contra el Tenerife i avui juga la penya volent empatar l'eliminatòria contra el València. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martín.
0: En futbol ja ha començat el Mundial masculí amb els dos primers partits del grup A.
1: Victòries d'una de les anfitriones, Mèxic 2-0 contra Sud-àfrica i de Corea del Sud 2-1 contra la República Txeca, remuntant el gol de l'ex del Girona, Creixi. Avui s'estrenen les dues altres anfitriones, Canadà contra Bòsnia-Herzegovina a les 9 de la nit, hora catalana, i els Estats Units contra Paraguai a les 3 de la matinada.
0: Demà, de fet, la mitjanit de dissabte a diumenge, poden debutar ja dos dels 11 catalans que jugaran aquest Mundial.
1: La gran Ismael Saibari i el biguetà Ayoub Aimamouni, tots dos a la llista del Marroc, seran en el que segurament és a priori el primer gran partit d'aquest Mundial contra el Brasil de Rafinha. La selecció espanyola, amb els altres 9 catalans, s'estrenarà dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd.
0: En competició de clubs, el Girona ha anunciat aquest matí el primer fitxatge de l'estiu.
1: Es tracta del davanter ucraïnès de 21 anys i 2 metres i 4 centímetres d'alçada, Oleksandr Pishur, que signa per 5 temporades fins al 2031. Pishur arriba procedent de la primera divisió hongaresa, on ha jugat en diversos clubs del país, a més de ser internacional amb les categories inferiors de la selecció d'Ucraïna.
0: Amb qui s'ha trobat amb el porter encara del Girona, Krapiustov, recordem. I en bàsquet, la penya afronta aquest vespre el segon partit de semifinals de la CB, el Roig Arena de València.
1: Després de la dura desfeta de dimecres, d'un punt i a la pròrroga i tot i fer un gran partit, els verinegres volen aprofitar la segona oportunitat per capgirar el factor pista i empatar la sèrie contra el València. Passi el que passi avui, diumenge es disputarà el tercer enfrontament de l'eliminatòria, el millor de 5 a l'Olímpic de Badalona.
0: Esperem que no sigui l'últim, perquè voldrà dir que la penya com a mínim ha guanyat un dels dos partits per portar per l'eliminatòria al quart. El Barça ja té el 2-0 a l'altra semifinal contra el Tenerife.
1: Els blaugranes van tornar a superar ahir al Palau a l'equip canari en un partit molt més igualat en el primer de dimarts. De fet, l'australià Patty Mills, una de les grans estrelles del Tenerife, va fer 36 punts que van fer insuficients per imposar-se a un Barça molt més sòlid que va acabar tancant el triomf per 97-89. Demà, ja a Terres Canàries, es disputarà el tercer assalt, el primer match point per a l'equip de Xavi Pasqual.
0: I en categoria femenina, també en bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat avui la tercera incorporació d'aquest estiu.
1: El de la turca Tilbe Şenyürek, de 31 anys i de 1,92 m d'alçada, que arriba procedent del Fenerbahçe, amb qui ha jugat dues Eurolligues en les tres últimes temporades. La pivot és el tercer fitxatge de l'Uni per ara, després dels ja anunciats de l'asturiana Iana Martín i de la balear d'origen argentí Juana Camilion.
0: En handbol, el Barça ja és a Colònia des d'ahir per afrontar a partir de demà els dos partits més esperats de la temporada amb la Final Four de la Champions masculina.
1: Les blaugranes venen de fer una temporada pràcticament perfecta i arriben amb tots els efectius disponibles per competir un cop més pel títol en la seva 8a Final Four consecutiva. Demà a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà a l'Aleborg danès a la segona semifinal. Abans, a les 3, s'haurà disputat la primera, que enfrontarà dos equips alemanys, el Fuchsia de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg.
0: En hoquei patins, avui comença la final de l'hoquei lliga masculina entre Liceo i Igualada.
1: El conjunt de la noia, que va eliminar el Barça a semifinal, s'enfronta a una final després de 22 anys sense ser-hi. El primer assalt, el millor de 5, avui a un quart de nou a la Corunya, mentre que diumenge jugarà el segon, també en terres gallegues, abans de l'eliminatòria vingui cap a Catalunya.
0: A l'hoquei lliga femenina, per cert, diumenge podríem tenir ja campió amb el segon partit de la final entre Fraga i Vilassana.
1: Les del Pla de l'Urgell van sumar el primer punt a casa i miraran de tornar a guanyar la franja per endur-se el que seria el primer títol d'hoquei lliga.
0: I en un waterpolo, el Barceloneta serà la final de la Champions masculina.
1: El conjunt mariner va superar ahir a la tanda de penals el campió de les dues últimes edicions, el Ferencváros hongarès, després que el temps reglamentaria acabés amb empat a 9. El Barceloneta s'enfrontarà demà a la final al Pro Recco italià, que ahir es va desfer de l'Olympiacos grec a la segona semifinal per 19-13. Serà demà a les 9 del vespre de nou a Malta.
0: Avui a les 7, Mataró i Sant Andreu jugaran el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina.
1: Els dos equips catalans venen de perdre dimecres de semifinals. A les 9, també avui, la final que enfrontarà Ferencváros i Olympiacos.
0: En motor, avui arrenca el Gran Premi de Fórmula 1 de casa nostra, el circuit de Montmeló.
1: Serà el primer amb el nom de Gran Premi Barcelona-Catalunya després de l'acord perquè el Gran Premi d'Espanya passi a ser el que es disputia a Madrid. Avui tenen lloc els primers entrenaments, demà a les 4 de la tarda la qualificació i diumenge a les 3 de la tarda serà el torn de la cursa.
0: I un últim punt en tenis taula, Josep Madurell s'ha proclamat aquest matí subcampió del món en la categoria de més 85.
1: Madurell ha caigut per 1-3 a la final contra el xinès Liang després de fer un gran campionat disputat a Corea del Sud. De fet, no ha estat l'única medalla que s'ha penjat, guanyant el bronze en la prova dobles més 75 amb el seu company de l'agrupació Congrés, Toni Alemany.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà dissabte, Alba, tindrem futbol, futbol sala i hoquei patins.
1: Sí, serà a partir de les 4 de la tarda a l'Enjoc TV, on es podrà seguir el segon partit de la final d'ascens a l'hoquei Lliga Femenina, que enfrontarà el Club Hoquei Caldes Recamp Laser contra el Club Hoquei Mataró, que es va endur el primer assalt. I quan acabi, a les 6, la tornada de la final per pujar a segona divisió masculina de futbol sala, que enfrontarà el futsal Gestoria Lluís Mataró contra el filial del Palma Futsal, amb un gol d'avantatge per als mallorquins, que van guanyar per 2-1 a l'anada. Finalment, des de les 7 de la tarda a la xarxa més, tornada de la final del play-off per pujar a tercera federació masculina de futbol entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb un 1-2 favorable als tarragonins de l'anada.
0: Tot això demà dissabte, diumenge, més futbol i més hoquei patins.
1: Cita aquest diumenge amb dues eliminatòries d'ascens a la Nacional Catalana Masculina d'hoquei patins. A les 4 de la tarda, la primera a les televisions locals i a la xarxa més, i a les 6 la segona, en exclusiva a la plataforma de streaming, totes dues des de Sant Manat. I per rematar-ho, l'anada de la final del playoff d'ascens a la segona federació masculina de futbol, que enfronta la Sociedad Deportiva Compostela amb el Club de Futbol Badalona, serà a les 6 de la tarda a l'estadi Vero Boquete.

0: Divendres 12 de juny, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol, perquè ja ha començat el Mundial masculí, amb els dos primers partits amb victòries de l'anfitriona, Mèxic 2-0 contra Sud-àfrica i de Corea del Sud 2-1 contra la República Txeca, amb gol, per cert, de txec, marcat per l'ex del Girona Krejci, que van remuntar els coreans. Mèxic i Corea, per tant, encapçalen el grup A amb 6 punts cadascun. Demà, de fet, la mitjanit de dissabte diumenge, poden debutar dos dels catalans d'aquest Mundial, l'agarenc Ismael Saibari i el biguetà Ayupa Maimouni, tots dos amb la selecció del Marroc i segurament en el primer gran partit a priori d'aquest Mundial contra el Brasil de Rafinha. Recordem que Marroc va ser semifinalista de fa 4 anys i va ser finalista i de fet va guanyar la Copa d'Àfrica, l'última Copa d'Àfrica contra Senegal. I dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana, serà el torn de la selecció espanyola amb 9 catalans a les seves files. Ahir va compareixer en roda de premsa el lateral extremeny ex del Girona, també Pedro Porro, al qual li van preguntar pel fet de compartir banda amb el Laurent Lamine Yamal, que tot i tenir només 18 anys ja ha de ser un dels jugadors més importants d'aquesta selecció.
1: No, adaptarme más bien a él, simplemente es eso, ¿no? Cuando tú tienes un jugador como Lamine delante de ti es un privilegio para, no para mí, sino para todo el equipo, ¿no? Sabemos que es nuestro jugador más importante, diría yo, ¿no? Y simplemente es adaptarse al juego también que tiene él y estar concentrado en el partido y eso.
0: Un Pedro Porro que també va haver d'analitzar el nou fitxatge del Barça, l'anglès Anthony Gordon, el qual Porro ha hagut de marcar directament aquesta temporada a la Premier en els partits que ha jugat ell amb el Tottenham contra el Newcastle.
1: Bueno, no soy analista ni nada, pero me he enfrentado con él en la Premier. La verdad que es un jugador muy rápido, muy versátil, también tiene mucho gol. Recuerdo que a nosotros no nos ha marcado un par de goles o tres. La verdad que es un jugador muy... Para mí es muy, muy competitivo y es muy buen jugador y nada, le deseo lo mejor y que marque muchos goles también en el Barça, ¿no?
0: Com dèiem, dilluns a les 6 de la tarda en seguirem parlant. Aquest debut de la selecció espanyola al Mundial contra Cap Verd. Avui juga una altra de les seleccions anfitriones, Canadà, contra Bòsnia-Herzegovina a les 9 del vespre, i aquesta matinada propera a les 3 serà el torn de l'altra anfitriona, la que queda, Estats Units, que s'estrena contra Paraguai.

0: I en competició de clubs, més futbol, el Girona ha fet oficial avui el primer fitxatge de cara a l'any vinent del nou projecte a segona divisió, que encara no té entrenador, recordem. Es tracta del davanter ucraïnès de 21 anys i 2 metres 4 centímetres d'alçada, Oleksandr Pishur. Girona FM, Pau Villafañe.
1: El davanter, de 21 anys i 2 metres i 4 centímetres d'alçada, arriba procedent de l'Eto Futbol Club hongarès, un jugador format inicialment al seu país natal i consolidat com a referència ofensiva en diverses temporades a la primera divisió d'Hongria, arriba a Montilivi fins al juny de 2031, després d'una destacada actuació al Mundial Sub-20 de Xile, on va cridar l'atenció tant pel seu físic imponent com per la seva capacitat rematadora.
0: Gràcies, Pau. El Girona, que encara no ha confirmat, com dèiem, qui serà l'entrenador del primer equip masculí després de la sortida de Mitchell, n'estarem pendents, i que l'any vinent vol jugar també a segona divisió del Sabadell, que aquest cap de setmana afronta la final del play-off d'ascens per tornar al futbol professional. L'anada serà demà a les 9 del vespre a Zamora, en aquest cas a la localitat castellano-lleonesa, la tornada divendres de la setmana vinent d'aquí a 7 dies a la nova Creu Alta. I parlant de play-offs, aquest cap de setmana també comença la final del play-off d'ascens a segona federació masculina, amb el Badalona com a representant català enfrontant-se al campió del play-off del grup gallec, la Societat Deportiva Compostela, l'anada a Galícia, aquest diumenge a les 6 de la tarda, en directe a l'Enjoc TV, i la tornada de la setmana següent, també a l'Enjoc TV, a Badalona. I demà mateix, també en directe a la xarxa Més, en aquest cas, podrem viure la tornada de la final del play-off per pujar a tercera federació masculina entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb avantatge d'un gol per al conjunt local, el conjunt tarragoní. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
2: La Pobla de Mafumet es juga tota la temporada aquest dissabte. El filial del Nàstic rep el Sant Mauro a casa en la tornada de la final del play-off d'ascens a tercera federació i ho fa amb el resultat favorable de l'anada, que va guanyar per 1-2. L'ascens és a les mans dels pobletans, però això no vol dir ni molt menys que estigui fet. La Pobla ja va guanyar 1-2 en Lliga com a visitant, però també va veure com el Sant Mauro guanyava 0-1 a la Pobla. A més, els de la Noia van eliminar el Prat en semifinals guanyant fora de casa i la Pobla va veure com el Rubí es posava 0-2 fa només dues setmanes, obligant-los a la remuntada. El tècnic pobletà Xavi Vilagut assegura que són conscients de la dificultat del partit i que queda molt camí per poder celebrar un ascens.
3: Tenim un petit avantatge que ens dona, doncs, que valorem, però evidentment queda molt per fer, queda molt per fer. El Sant Mauro és un equip molt competitiu, el partit anava a ser molt igualat i esperem un partit amb les mateixes característiques, no? L'equip jo crec que ho té clar, que hem d'anar a un partit excel·lent i un partit de molt nivell per poder treure l'eliminatòria.
2: El partit es disputarà dissabte a les 7 de la tarda al municipal de la Pobla de Mafumet. Els socis de la Pobla i del Nàstic podran accedir a l'estadi de manera gratuïta.
0: Gràcies, Adrià. En bàsquet, la penya torna a jugar avui al Roig Arena en el segon partit de semifinals de la CB contra el València, després de la dura derrota de fa dos dies, d'un punt a la pròrroga i després de fer un partidàs. Els verdinegres tenen avui la segona oportunitat per sumar un punt, que els donaria el factor pista i els permetria guanyar l'eliminatòria a casa a l'Olímpic, on s'hi traslladarà a partir de diumenge aquesta sèrie. Mentrestant, el Barça té el 2-0, per tant, demà mateix a Tenerife el tindrà el primer match point per obtenir una plaça a la final. Els blaugranes van tornar a fer un partit molt sòlid ahir al Palau, tot i que va costar molt més igualat, va costar molt més que el primer, i van acabar guanyant 97-89. Escoltem l'entrenador del Barça, Xavi Pascual.
4: Anem millorant amb totes les coses del joc. Durant la temporada tornem a estar tots, llavors tenim més registres, més possibilitats. El que també ens passa és que el físic encara no ens dona del tot en alguns casos i això fa que tinguem que modular molt les coses i per això fem algun error de més, alguna pèrdua de més, algun 1 contra 1 que aguantem una miqueta pitjor. Però sí, anem creixent a poc amb la competició, que és una competició extremadament exigent.
0: Això deia en aquest cas Xavi Pascual. En la mateixa línia s'expressava en zona mixta el blaugrana Joel Parra.
5: Sabíem que era un partit totalment diferent al primer que vam viure aquí al Palau, però bueno, crec que l'equip s'ha pogut reaccionar, s'ha pogut aguantar els cops del Tenerife, i et dic, contents per sumar un punt més a l'eliminatòria, però sabem que Tenerife serà una altra història. Tenim que recuperar-nos la millor forma possible i intentar finalitzar la sèrie allà quan vas millor.
0: Demà a les 8 del vespre ja a Terres Canàries aquest tercer partit de la sèrie, la primera oportunitat per al Barça, que en tindrà 3 per sumar la tercera victòria i classificar-se, per tant, per a la final de la CB. En handbol, el Barça ja és a Colònia des d'ahir per afrontar a partir de demà els dos partits que més esperats de la temporada amb la Final Four de la Champions masculina. Els blaugranes venen de fer una temporada pràcticament perfecta, arribaran amb tots els efectius disponibles per competir un cop més pel títol en la seva 8a Final Four consecutiva, ho explicava l'entrenador blaugrana Carlos Ortega.
6: Bé, jo crec que arribem bé, arribem amb molt bona dinàmica, l'equip està bé, jo crec que quasi tots els jugadors estan en forma, animats, i jo crec que tothom vol jugar i és el somni que tenim cada temporada, no? Mantenir els títols domèstics, que l'hem fet, i tratar de guanyar la Champions. No? Pot ser que la gent no dona massa valor al que fem, però el que fem és absolutament extraordinari. Hem arribat una vegada més a la Final Four, a veure què passa.
0: Un Carlos Ortega que posava en valor el fet de ser un cop més en aquesta Final Four i destacava també la fam del seu equip.
6: Jo vaig dir després de la Copa del Rei que aquest jugador té molt fam i han arribat jugadors joves que tenen molt fam també i el guanyar és addictiu, és addictiu. Quan guanyes vol continuar guanyant, no? A vegades és impossible, però encara ens mantenim en aquesta nube, no?
0: Això deia Carlos Ortega. Demà a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà a l'Olbrock danès a la segona semifinal. Abans a les 3 s'haurà disputat ja la primera, que enfrontarà dos equips alemanys, el Füchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I en hoquei patins, avui comença la final de l'hoquei lliga masculina, que enfronta el Liceu i l'Igualada, que tornen a disputar una final 22 anys després, l'última va ser el 2004. Aquesta setmana en parlàvem aquí a l'enjoc amb el president de l'Igualada, Manel Burón, just després d'eliminar el Barça en l'últim partit de semifinals. Burón va destacar el paper de l'afició, que es va desplaçar en massa a Blanes per aquest partit.
7: Per sort estem tornant a reviure aquests últims anys, aquella època dels 90, que els que ja tenim una edat i llavors feien de periodistes i ja ho explicaven per Ràdio Igualada, doncs se'ns posa la pell de gallina, no? Òbviament el factor públic és molt, molt, molt important i molt decisiu, i en un joc de sala encara més, on el soroll, el xivarri, l'animació, si és un constant de 50 minuts de no parar, això dona xute d'energia impressionant a l'equip, no? I nosaltres també vam quedar astorats que ahir, sent el dia que era l'hora, que era molt d'hora, que es desplacessin unes 650-700 persones ben calculada i Igualada, és brutal. Hem de tenir memòria, de saber d'on venim. Tot just fa 6-7 anys, poc abans de la pandèmia, a Igualada no posaven més de 300 persones al pavelló.
0: Veurem quanta gent de l'Igualada viatja a Galícia aquest cap de setmana. Avui el primer assalt, a 8:45 a Riazor. Diumenge, 8:45, en el mateix escenari, jugarà el segon enfrontament. A l'hoquei lliga femenina, diumenge podríem tenir ja campió. Amb el segon partit de la final entre Fraga i Vilassana, les del Palau d'Urgell van sumar el primer punt a casa i miraran de tornar a guanyar a la franja per endur-se el que seria el primer títol de l'hoquei lliga. I també demà es pot decidir el campió, per tant, l'equip que puja a aquesta hoquei lliga femenina amb el segon partit del duel entre el Caldes i el Mataró, que es disputarà a seguir a l'Enjoc TV. Les mataronines es van endur el primer assalt. Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
8: A una victòria per seguit de l'hoquei lliga femenina, el Club Hoquei Mataró disputa aquest dissabte a les 4 i 5 minuts de la tarda el segon partit de l'eliminatòria per l'ascens. Visita la pista del Caldes després d'imposar-se per un contundent 8-1 la setmana passada al Jaume Parera. Després d'endur-se el primer enfrontament, demà passat afronta el primer matchball per pujar de categoria.
9: Estem molt contentes. És cert que el Caldes és un equip superlluitador i que no ens ha posat les coses gens fàcils. I sobretot que encara ens queda un partit allà i no està refet. Tot i això, com dic, supercontenta. Portem tot l'any treballant per aquest moment i crec que estic molt orgullosa de tot l'equip. Crec que totes hem fet una feina espectacular avui.
10: Acabar 8-1, acabar 2-1, val el mateix. Així que nosaltres, centrades en fer una bona setmana d'entrenaments, en visualitzar aquest partit, veure què més podem fer perquè el Caldes ens creï menys perill i veure què més podem fer per crear una mica més de perill davant de la porteria contrària. Ara tenim un punt, ens en falta un, anirem a la seva pista, és una pista complicada, però intentarem no haver de tornar a jugar aquí.
8: A les fires d'alcaldes hi milita una mataronina, com Aina Lleonard. Tot i la derrota, s'aferra a la possibilitat de poder forçar el tercer partit.
11: 8-1 fa mal, evidentment, però l'eliminatòria no va pas per gols, per tant, encara tenim moltes opcions d'arribar al tercer partit i de poder plantar cara.
8: En el cas que alcaldes s'emporti el duel de dissabte, el tercer i definitiu enfrontament tornaria a disputar-se a Mataró. En canvi, si les jugadores dirigides per Albert Larrea fan la feina, recuperaria la plaça de l'hoquei lliga que van perdre temporada passada. El partit de demà es podrà seguir en directe per TV Mataró i TVMataró.cat a partir de les 4 i 5 minuts de la tarda.
0: Gràcies, Guillem. I en waterpolo, el Barcelona serà la final de la Champions femenina. El conjunt mariner va superar ahir a la tanda de penals el campió de les dues últimes edicions, el Ferencváros hongarès, després que el temps reglamentari acabés amb empat a 9. Escoltem el porter del Barcelona, gran protagonista, evidentment, de tot el partit, però també en especial a la tanda de penals, Unai Aguirre.
12: L'equip ha hagut un moment que potser l'energia era una miqueta negativa, a l'últim quart, al principi de l'últim quart, però de sobte ha ficat un gol d'home a més que ens estava costant una barbaritat i ens hem vingut a dalt. Ells s'han ficat nerviosos, han fet xuts de juvenils, al final una vaselina a l'últim llançament i tal, i hem aprofitat l'oportunitat i els penals. Mira, al final crec que ha hagut un punt de que nosaltres teníem menys pressió que ells, perquè al final ells tenen el millor porter del món als penals, que hem perdut totes les tandes de penal contra ell, i bueno, avui la moneda ha caigut al nostre costat, ja està.
0: El Barceloneta que s'enfrontarà demà a la final al Prorreco italià, que ahir es va desfer de l'Olympiacos grec a la segona semifinal per 19-13. Estarà demà a les 9 del vespre, de nou, com dèiem, a Malta. Avui a les 7, també a Malta, Mataró i Sant Andreu jugaran el partit pel tercer quart lloc de la Champions femenina, després que els dos equips catalans perdessin, recordem, dimecres a les semifinals. A les 9 també avui jugarà la final d'aquesta Champions femenina que enfrontarà el Ferencváros i també l'Olympiacos.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona. Barcelona és molt més punca. Diputació de Barcelona.
2: Continguts en xarxa.
3: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El dia de la revelació.
4: Oye, ¿tú qué has hecho todo este año?
5: Trabajar por ahí de temporero.
4: Yo es que nunca me he ido de aquí.
5: Ya, es muy fuerte eso.
3: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
6: Embajador, s'han enterado lo de la auditoria. Intenta conseguir que solamente echen al 10%. Pero tú me tienes que ayudar.
7: Sí, señora.
8: El váter pierde agua. Les daré $100 más.
9: ¿Qué dice?
7: Que si le arreglamos el váter.
9: Somos afinadores. Arreglamos pianos.
8: 200.
9: 500 y hablamos.
3: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
10: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
11: ¿Qué has robado?
12: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
3: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat és revelada a 7.000 milions de persones.

0: Bon dia i bon divendres 12 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 12 de juny, més enllà del Mundial Masculí de Futbol, que ja ha començat i evidentment en parlarem, hi ha més vida a l'esport català, començant pels play-offs de l'ACB de bàsquet. Avui la penya afronta el segon partit de la semifinal al Roig Arena de València, després de perdre d'un punt i a la pròrroga el primer de dimecres, i el Barça ja té el 2-0 a la semi contra el Tenerife. També us explicarem que avui arrenca la final de l'Hockey Lliga Masculina entre Liceo i Igualada, que el Barceloneta jugarà demà a la final de la Champions Masculina de Waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol ja ha començat el Mundial masculí amb els dos primers partits del grup A.
1: A victòries d'una de les anfitriones, Mèxic 2-0 contra Sud-àfrica i de Corea del Sud 2-1 contra la República Txeca, remuntant el gol de l'ex del Girona, Creixi. Avui s'estrenen les dues altres anfitriones. Canadà ho farà contra Bosnia-Herzegovina a les 9 de la nit hora catalana i els Estats Units contra el Paraguai a les 3 de la matinada.
0: Demà, de fet, a la mitjanit de dissabte a diumenge, a les 12, poden debutar dos dels 11 catalans que jugaran aquest Mundial.
1: Sí, són l'agrenc Ismael Saibari i el biguetà Yupa Imamuni, tots dos a la llista del Marroc. Seran els que segurament és a priori el primer gran partit d'aquest Mundial contra el Brasil de Rafinha. La selecció espanyola, amb els altres nous catalans, s'estrenarà dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd.
0: En competició de clubs, el Girona ha anunciat aquest matí el primer fitxatge de l'estiu.
1: Es tracta del davanter ucraïnès de 21 anys i 2 metres i 4 centímetres d'alçada, Oleksiy Pishur, que signa per 5 temporades fins al 2031. Pishur arriba procedent de la primera divisió hongaresa, on ha jugat diversos clubs del país, a més de ser internacional amb les categories inferiors de la selecció ucraïnesa.
0: On ha, en aquest cas, ha coincidit amb el porter, també del Girona, el jove porter Krapiustov. En bàsquet, la penya afronta aquest vespre el segon partit de semifinals de la CB, el Roig Arena de València.
1: Després de la dura desfeta de dimecres, d'un punt i a la pròrroga, tot i fer un gran partit, els verd i negres volen aprofitar la segona oportunitat per capgirar el factor pista i empatar la sèrie contra el València. Passi el que passi avui, diumenge es disputarà el tercer enfrontament de l'eliminatòria, el millor de 5 a l'Olímpic de Badalona.
0: I el Barça ja té el 2-0 a l'altra semifinal contra el Tenerife.
1: Els blaugranes van tornar a superar ahir al Palau a l'equip canari en un partit molt més igualat que el primer de dimarts. De fet, l'australià Patty Mills, una de les grans estrelles del Tenerife, va fer 36 punts que van ser insuficients per imposar-se a un Barça molt sòlid que va acabar tancant el triomf per 97-89. Demà, ja a Terres Canàries, es disputarà el tercer assalt, el primer match point per a l'equip de Xavi Pasqual.
0: Que en tindrà 3 com a màxim. En categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui la tercera incorporació d'aquest estiu.
1: És a la de la turca Tilbe Senyurek, de 31 anys i d'1 metre 92 centímetres d'alçada, que arriba procedent del Fenerbahçe, que ha guanyat dues Eurolligues en les tres últimes temporades. La pivot és el tercer fitxatge de l'Uni per ara, després dels ja anunciats de l'asturiana Aiana Martín i de la balear d'origen argentí Juana Camilion.
0: En handbol, el Barça ja és a Colònia des d'ahir per afrontar, a partir de demà, els dos partits més esperats de la temporada, amb la Final Four de la Champions masculina.
1: Els blaugranes venen de fer una temporada pràcticament perfecta i arriben amb tots els efectius disponibles per competir un cop més pel títol en la seva vuitena Final Four consecutiva.

0: Lliga. I en waterpolo, el Barceloneta serà a la final de la Champions masculina.
1: El conjunt mariner va superar ahir a la tanda de penals el campió de les dues últimes edicions, el Ferencváros hongarès, després que el temps reglamentari acabés amb empat a 9. El Barceloneta s'enfrontarà demà a la final al Prorreco italià, que ahir es va desfer de l'Olympiacos grec a la segona semifinal per 19 a 13. Serà demà a les 9 del vespre i serà de nou a Malta.
0: En el mateix escenari, avui a les 7 de la tarda, Mataró i Sant Andreu jugaran el primer partit, pel tercer i quart lloc de la Champions femenina.
1: Els dos equips catalans venen de perdre dimecres a semifinals. A les 9 també avui, la final que enfrontarà el Ferencváros i l'Olympiacos.
0: En motor, avui arrenca el Gran Premi de Fórmula 1 de casa nostra, el circuit de Montmeló.
1: Serà el primer amb el nom de Gran Premi Barcelona-Catalunya, després de l'acord perquè el Gran Premi d'Espanya passi a ser el que es disputi a Madrid. Avui tenen lloc els primers entrenaments, demà a les 4 de la tarda la qualificació i diumenge a les 3 serà el torn de la cursa.
0: I un últim apunt en tenis taula. Josep Madurell s'ha proclamat aquest matí subcampió del món en la categoria més 85.
1: Madurell ha caigut per 1-3 a la final contra el xinès Liang després de fer un gran campionat disputat a Corea del Sud. De fet, no ha estat l'única medalla que s'ha penjat, guanyant el bronze en la prova de dobles més 75 amb el seu company d'agrupació Congrés, Toni Alemany.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. No podreu veure el Mundial, però sí molta teca. Demà dissabte a Alba tindrem futbol sala i hoquei patins.
1: Agafa l'agenda, Martí, perquè a partir de les 4 de la tarda l'Enjoc TV es podrà seguir el segon partit de la final de l'ascens de l'hoquei Lliga Femenina. És el que enfronta el Club Hoquei Caldarra Camp d'Àsser contra el Club Hoquei Mataró, que es van dur el primer assalt. I quan acabi a les 6, la tornada de la final per pujar a la segona divisió masculina de futbol sala, que enfronta el futsal Gestoria Lluís Mataró contra el filial del Palma Futsal, amb un gol d'avantatge per als mallorquins, que van guanyar 2-1 a l'anada. Finalment, des de les 7 de la tarda, la xarxa Més, tornada de la final del play-off per pujar a tercera federació masculina de futbol entre la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, amb un 1-2 favorable als tarragonins en l'anada.
0: Això serà demà, diumenge, més futbol i més hoquei patins.
1: Cita aquest diumenge amb dues eliminatòries d'ascens a la Nacional Catalana Masculina d'hoquei patins a les 4 de la tarda la primera. La podreu veure a les televisions locals i a la xarxa Més i a les 6 la segona en exclusiva a la plataforma de streaming. Totes dues des de Setmanat. I per rematar-ho, l'anada de la final del play-off d'ascens a la segona federació masculina de futbol, que enfronta la Sociedad Deportiva Compostela amb el Club de Futbol Badalona, serà a les 6 de la tarda a l'estadi Vero Boquete.

0: divendres 12 de juny, 8 minuts gairebé passant de 2:15, comencem parlant de futbol perquè ja ha començat el Mundial masculí amb els dos primers partits amb victòries de l'anfitriona Mèxic 2-0 contra Sud-àfrica i de Corea del Sud 2-1 contra la República Txeca amb el gol txec marcat per l'ex del Girona Krejci. De fet, es va avançar la República Txeca al marcador. Mèxic i Corea, per tant, encapçalen el grup A amb 6 punts cadascun. Demà, de fet, a la mitjanit de dissabte, diumenge, a les 12, poden debutar dos dels catalans dels 11 que disputen aquest Mundial, l'agarenc Ismael Saibari i el biguetà Ayupa Maimouni, tots dos amb la selecció del Marroc i segurament en el primer gran partit a priori d'aquest Mundial, aquest Marroc-Brasil de Rafinha. I dilluns a les 6 de la tarda, hora catalana, serà el torn de la selecció espanyola, amb 9 catalans a les seves files. Ahir va compareixer en roda de premsa lateral extremeny ex del Girona, també Pedro Porro, al qual li van preguntar un cop més per l'estat dels lesionats Nico Williams i els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal, que en principi han d'estar tots tres disponibles per dilluns.
1: Bueno, ellos también están recuperándose al 100%, que es lo que nos interesa, ¿no? Sabemos que vienen de una lesión complicada los dos, porque los isquios, bueno, yo también lo tuve en esta temporada, tuve 3 semanas y también me tocó un poco el tendón, es normal, son cosas que te pueden pasar en el fútbol. Están recuperándose, están felices, están con el grupo y bueno, eso es lo más importante, ¿no?
0: A un Pedro Porro que també va haver de respondre preguntes sobre el seu futur. El lateral té contracte amb el Tottenham, però sona per reforçar el Manchester City, del nou Manchester City d'Enzo Maresca, després de la sortida de Pep Guardiola. Ell, per ara, no en vol saber res del mercat.
1: Se gestiona después del Mundial. Yo no quiero escuchar nada. Hasta ahora yo estoy centrado 100% en mi equipo, que mi equipo ahora mismo es la selección. No estoy pendiente de posibles transferencias. Tengo contrato con mi club, estoy tranquilo. Y básicamente, si, como tú dices, si viene mi agente y me dice cualquier cosa, directamente o no le cojo el teléfono o le digo que después del Mundial hablamos.
0: Com dèiem, dilluns a les 6 de...

0: tarda en seguirem parlant, evidentment, aquest debut de la selecció espanyola al Mundial contra Cap Verd. Avui juga una altra de les seleccions anfitriones, Canadà contra Bòsnia i Herzegovina, a les 9 del vespre, i aquesta matinada a les 3 del torn de l'altra anfitriona, que també debuta a Estats Units contra Paraguai. Més futbol en competició de clubs. El Girona ha fet oficial avui el primer fitxatge de cara a l'any vinent del nou projecte de segona divisió. Es tracta del davanter ucraïnès de 21 anys i 2 metres 4 centímetres d'alçada, Oleksandr Pishur. El Girona, que encara no ha confirmat qui serà l'entrenador del primer equip masculí després de la sortida de Mitchell l'any vinent a segona. I qui l'any vinent vol ser a segona divisió és el Sabadell, que aquest cap de setmana afronta la final del play-off d'ascens per tornar al futbol professional. L'anada serà demà a les 9 del vespre a Zamora, contra el Zamora. La tornada divendres des de la setmana vinent, d'aquí a 7 dies, a la nova Creu Alta. La prèvia és de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
1: Uns 300 arlequinats acompanyaran el centre d'esports, ja sigui pel seu compte, en l'autocar que han organitzat les penyes o en el mateix vol charter en el qual anirà aquesta tarda l'equip. El Sabadell viatjarà amb tot i només tindrà la baixa d'Agustín Kostia per sanció. Hi ha jugadors com Kaiser que estan tocats però que forçaran per no perdre's el partit.
2: Llevo desde Navidad arrastrando dolores. Es cierto que, bueno, mentalmente pues lo puedo llevar bien. Al final, poner la salud por encima del equipo no sería lo correcto y yo, como siempre he dicho, lo primero es el equipo y al final pues voy a estar dándolo todo hasta el último minuto.
1: Dos partits per decidir si pugen els Amorans o bé el Centre d'Esports Sabadell. A partit d'anada, l'arbitre el murcià Alejandro Clemente Ortuño. El xiulet inicial al Ruta de la Plata demà a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. Parlant de play-offs, aquest cap de setmana també comença la final del play-off d'ascens de segona federació masculina, amb el Badalona com a representant català enfrontant-se al campió del play-off del grup gallec, a la Sociedad Deportiva Compostela. L'anada a Galícia aquest diumenge a les 6 de la tarda en directe a l'Enjoc TV i la tornada la setmana següent a Badalona. Demà mateix també en directe a la xarxa Més. En aquest cas podrem veure la tornada de la final del play-off per pujar a tercera federació masculina entre la Pobla de Fumet i el Sant Mauro, amb avantatge d'un gol per al conjunt local, el conjunt tarragoní, que va guanyar 1-2 a l'anada. L'equip que no aconsegueixi l'ascens tornarà a jugar a la Lliga Elite, on s'hi tornarà a trobar el Valls, que ha renovat el seu tècnic, Àlex González. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: El club referma la confiança en el seu projecte esportiu i aposta per mantenir una línia de treball estable. La planificació del nou curs ja està en marxa i González té clar el doble objectiu: construir un equip competitiu i fer un nou pas endavant.
4: La idea era aquesta, era precisament poder renovar l'equip per tenir més eines i competir millor durant tota la temporada, no només durant uns mesos, i l'objectiu meu és aquest, és i de Pallarès, no? És poder consolidar aquests 12, 13, 14 jugadors de l'any passat i poder incorporar 8 cares noves, 9, per poder fer una plantilla més llarga, més competitiva, amb més opcions, amb més eines.
3: En aquests moments, 11 jugadors han confirmat la seva continuïtat. Arnau Miró, Joan Domingo, Jordi Prades, Mar Rubió, Guillem Martínez, Marc Guas, Quim Lorca, Antonio Santiago, Eric Barroso, Sergi Palau i Dani Fernández. Pel que fa baixes, es coneixen les Dugo Gómez, Òscar Morell i Adrià Suárez.
0: Gràcies, David. En bàsquet, la penya torna a jugar avui al Roig Arena en el segon partit de semifinals de la CB contra el València, després de la dura derrota de fa dos dies, d'un punt a la pròrroga, 118-117, i després de fer un partidàs, els verdiners tenen avui la segona oportunitat de sumar un punt que els donaria el factor pista i els permetria guanyar l'eliminatòria a casa, a l'Olímpic, on s'hi jugaran els dos propers partits, esperem, com a mínim el tercer. Avui, mentrestant, el Barça ja té el 2-0 i, per tant, demà mateix a Tenerife tindrà el primer match point per obtenir una plaça a la final. Els blaugranes van tornar a fer un partit molt sòlid ahir al Palau, tot i que va estar molt més igualat que el primer, i van acabar guanyant 97-89. Escoltem l'entrenador del Barça, Xavi Pascual.
5: És una competició extremadament exigent, de les poques que en play-off en el canvi de ciutat no hi ha un dia més. Aquí tot és cada dos dies i això fa que tot sigui molt, molt complicat, no? El partit 3, els dos equips, no dic per nosaltres, dic per tothom, per ells i per nosaltres, no? Que és molt exigent físicament. El partit 3, els dos equips vindrem de viatge, per tant és un partit difícil de jugar. Tot és cada 48 hores i fa molt difícil, i el físic és molt, molt important per aguantar totes les situacions del joc en atac i en defensa.
0: I també va parlar ahir en zona mixta Joel Parra, en aquest cas sobre el factor Palau.
6: Al final són unes semifinals d'un play-off d'ACB, el Palau sempre ha estat de 10, o sigui, és veritat que les dues últimes, el del València i el del Múrcia, doncs no vam poder donar la victòria, però o sigui, és veritat que el dimarts i avui doncs hem vist un Palau ple, un Palau que s'ho ha passat bé, no?, amb l'equip, que s'ha identificat amb el joc que hem fet, així que et dic, molt agraïts del suport que ens han donat, però bueno, com dic, al final són dos punts a l'eliminatòria, falta un mes, així que esperem tancar-lo el abans possible.
0: Demà a les 8 del vespre ja a Terres Canàries, aquest tercer partit de la sèrie, la primera oportunitat per al Barça, que en tindrà 3 per sumar la tercera victòria i classificar-se per a la final. I encara en bàsquet, en categoria femenina, l'Espart Girona ha anunciat avui un nou fitxatge, el de la pivot turca Tilbesen Yurek, d'1,92 m, procedent del Fenerbahçe, amb qui ha guanyat dues Eurolligues a les tres temporades que hi ha estat, en les últimes tres temporades. Girona FM, Pau Villafañe.
7: El club gironí va anunciar ahir el primer fitxatge de la temporada 26-27, l'eslové Aljas Kunk. L'ala pivot eslové de 2,07 metres d'alçada va jugar a Eslovènia entre els anys 2014 i 2017 abans de marxar l'any 2018 als Estats Units, on ha desenvolupat la seva trajectòria. Mentrestant, l'Espart Girona ha anunciat avui el fitxatge de la pivot turca Tilbesen Yurek, doble campiona de l'Eurolliga amb el Fenerbahçe. El club gironí reforça així el seu joc interior amb la incorporació de la pivot d'1,92 m i 30 anys d'edat. Pere Puig, director esportiu de l'equip, valora el fitxatge.
8: Amb l'arribada de Tilbe incorporem una jugadora d'un perfil que cercàvem, capaç d'obrir el camp, bona rebotejadora, forta a l'interior, dins la pintura. Buscàvem una jugadora que s'adaptés al ritme que desitja jugar Roberto, amb experiència i capaç doncs, de ser un referent en el nostre equip.
7: Senyorec, que s'incorporarà a l'equip un cop acabi el Mundial d'aquest estiu, és la tercera incorporació de l'Espart Girona per la propera temporada.
0: En handbol, el Barça ja era colònia des d'ahir per afrontar a partir de demà els dos partits més esperats de la temporada amb la Final Four de la Champions masculina. Els blaugranes venen de fer una temporada pràcticament perfecta, ho han guanyat tot, evidentment, a nivell estatal, i arriben amb tots els efectius disponibles per competir un cop més pel gran títol europeu en la seva vuitena Final Four consecutiva, ho explicava l'entrenador blaugrana Carlos Ortega.
9: Totes són difícils, totes. És clar que potser ara mateix s'han classificat els equips més regulars, però si mires quin equip s'han anat fora, París, Vespre, Plou, que ha fet un equipàs patatall a arribar, totes al final fort són molt, molt fortes. Cada partit és una història nova. Jo crec que arribem bé i l'equip està plenament capacitat per competir.
0: A un Carlos Otega que posava en valor el fet de ser un cop més a la Final Four, tenint en compte el pressupost de la resta d'equips i el fet d'haver-se de reinventar cada any.
9: Se normaliza que este equipo haya llegado 8 veces consecutivas a la Final Four y el trabajo que está haciendo este equipo, esta sesión, es absolutamente extraordinario. No somos ni mucho menos el equipo con más presupuesto, no estamos ni entre los 10 mayores de Europa. Estamos perdiendo los últimos años, por desgracia, jugadores importantes y el equipo se reinventa y sigue compitiendo, ¿no? Esperemos que siga. Tiene un gen competitivo esto que es de verdad extraordinario.
0: Demà a les 6 de la tarda el Barça s'enfrontarà a l'Aalborg danès a la segona semifinal. Abans de les 3 s'haurà disputat la primera que enfrontarà dos equips alemanys, el Füchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I en hoquei patins, avui comença la final de l'hoquei lliga masculina que enfronta Liceu Igualada, que torna a disputar una final 22 anys després, l'última va ser el 2004. Aquesta setmana en parlàvem aquí a l'Enjoc amb el president de l'Igualada, Manel Burón, just després d'eliminar el Barça a l'últim partit de semifinals.
10: La fem mou muntanyes i la il·lusió pot en tot. Anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut o per intentar rematar aquell que no arribes. En definitiva, sabem que l'equip ho donarà tot, no sabem què passarà, està clar que guanyarà un o l'altre, però bé, nosaltres com contra el Barça, tenim molt a guanyar i poc a perdre, els favorits són els altres.
0: Avui al primer assalt, a un quart de nou a Riazor, d'aquest Liceu Igualada, diumenge a 2:15, en el mateix escenari jugarà el segon enfrontament. A l'hoquei lliga femenina, per cert, de diumenge podríem tenir ja campió amb el segon partit de la final entre Fraga i Vilassana. Les del Pla d'Urgell van sumar el primer punt a casa i miraran de tornar a guanyar la franja per endur-se la que seria la seva primera hoquei lliga. Ho a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
11: Aquest cap de setmana es pot viure un fet històric per l'esport lleidatà. Vilassana té a 50 minuts aixecar per primera vegada l'hoquei lliga femenina després de guanyar el primer partit de l'eliminatòria final a casa el passat cap de setmana. Amb aquesta primera passa feta, el conjunt del Palugell sap que si guanya Fraga és campió i si perd tindrà una nova oportunitat el cap de setmana vinent. Lluís Rodero, el tècnic del Vilassana, ens explicava a UAU Lleida Ràdio com està l'equip de cara a la cita de diumenge.
12: Bueno, estem bé. que estem arribant en aquest tram bé, la tranquil·litat de tenir el primer punt i les ganes i l'obligació de guanyar el segon. O sigui, no pensem en altra cosa que no en treure el partit aquesta setmana. Sabem la dificultat davant de l'equip que tenim, davant de la pista que tenim, però hi anem amb ganes.
11: A l'altre costat de la moneda hi ha el Fraga. L'equip de Jordi Capdevila ha de guanyar sí o sí per forçar el tercer partit. Si perd, la temporada s'hi acaba. Si guanya, tindrà una nova oportunitat. Amb el tècnic lleidatà parlàvem de l'aspecte mental i de la seva importància.
13: Jo penso que tots aquests partits, sigui la competició que sigui, el control emocional és molt important. I a banda del control emocional de com vagin en el partit, que evidentment doncs, depenent del resultat, depenent una miqueta de les sensacions o les situacions, però has de saber-lo controlar bé, també hi ha una part de, per mi hi ha una part de convicció que és molt important, no? El saber que ho podem fer, el saber que podem guanyar aquest partit.
11: El partit dona el tret de sortida diumenge a les 12 del migdia a Fraga.
0: Gràcies, Sergi. En waterpolo, el Barceloneta serà la final de la Champions masculina. El conjunt mariner va superar ja la tanda de penals el campió de les dues últimes edicions, el Ferencváros hongarès, després que el temps reglamentari acabés amb empat a 9. Escoltem el porter del Barceloneta, Unai Aguirre, gran protagonista, evidentment, de tot el partit, però també en especial a la tanda de penals.
14: Crec que era l'única manera de guanyar el Ferencváros, la veritat. Al final, si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu. I en atac, doncs, és veritat que no atacàvem molt, però hem estat molt sols en defensa i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps i avui ho hem aprofitat.
0: El Barceloneta que s'enfrontarà demà a la final al Prorreco italià, que ahir es va desfer de l'Olympiacos grec a la segona semifinal 19-13. Serà demà a les 9 del vespre, també a Malta. Ahir també en el mateix escenari, avui mateix, a les 7, Mataró i Sant Andreu jugaran el primer partit, el partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina, després que els dos equips, recordem, catalans, perdessin dimecres les semifinals. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
15: Partit pel tercer i quart lloc de la Champions femenina, un d'aquells partits que cap esportista vol jugar en una fase final europea. Amb tot, l'assolim Centre Natació Mataró li vol donar mèrit a la temporada feta amb el campionat de Lliga i amb un molt bon paper en competició internacional i ara volen segellar aquesta tarda amb un bronze a la Champions League aquesta temporada. De fet, un any més, dos equips catalans s'han plantat entre els quatre millors equips de waterpolo femení. Clara Cambrai és la capitana de l'assolim Centre Natació Mataró.
16: Sobretot pensar ja de cara a divendres, volem acabar amb una victòria i amb una medalla de bronze europea.
15: A la piscina nacional de Malta, les mataronines van claudicar davant d'un Olympiacos molt ben treballat, tot i mantenir la igualtat fins a mitjan tercer quart. Per la seva part, l'actual campió d'Europa, el Club Natació Sant Andreu, va perdre davant del Ferencváros hongarès d'una manera cruel. Després de tenir avantatge durant bona part del maig, van acabar perdent els penals.
0: Gràcies, Oriol. De fet, Ferencváros i Olympiacos s'enfrontaran també avui a les 9 a la final. I abans d'acabar amb futbol sala, el Barça coneixerà demà el seu rival per a la final del play-off de Lliga a la primera masculina amb la disputa del tercer definitiu duel de l'altra semifinal entre el Pozo de Múrcia i el Palma, eliminatòria que torna a Múrcia empatada a 1. També que cada setmana, en aquest cas demà a la tarda, el Mataró buscarà remuntar contra el filial del Palma per aconseguir l'ascens a la segona divisió masculina, un partit que es podrà veure, recordem, a la xarxa Més i a l'Enjoc TV. Tornem a Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
17: Aquest cap de setmana, el futsal Mataró afronta una cita amb la història. Els mataronins buscaran culminar una temporada excel·lent aconseguint l'ascens a segona divisió en el partit de tornada de la final de play-off davant l'Illes Balears Palma Futsal B. L'eliminatòria arriba completament oberta després del duel disputat a Son Moix. Tot i la derrota per un ajustat 2-1, l'equip de Niqui de Déu va demostrar que té arguments suficients per creure en la remuntada davant la seva afició. L'equip sortirà a guanyar jugant com a local, tot i que una victòria no seria l'únic resultat que els hi conduiria a la categoria de plata. Si al finalitzar els 40 minuts reglamentaris hi hagués un empat global de l'eliminatòria, es disputarien dues pròrrogues de 3 minuts. En cas de que no hi hagués canvis al marcador, seria el futsal l'equip que s'acabaria emportant l'ascens gràcies a haver quedat campions a la Lliga regular. Un dels factors claus d'aquest enfrontament serà el paper que hi jugui l'afició mataronina. Una afició que haurà de convertir el pavelló en una autèntica olla a pressió. El partit es podrà viure en directe dissabte a partir de les 6 de la tarda a TV Mataró i tvmataró.cat.
0: Gràcies, Guillem. I en categoria femenina, també aquest cap de setmana, en aquest cas diumenge al migdia, arrenca la final per pujar a la primera divisió femenina de futbol sala amb el Linyola afrontant-se a l'Estrella Gallec amb el partit d'anada a casa. Ràdio Punyent Mollerussa, Julen Andrés.
18: L'equip sap que és un repte molt gran el que tenen davant per acabar una temporada que ja de per si, passi el que passi, és històrica. Sent conscients de la dificultat, volen aprofitar el fet de jugar el primer partit a casa per treure un bon resultat, ja que aquest poble de 2.000 habitants converteix el pavelló en un autèntic fortí. Escoltem a la capitana de Linyola, la Montse Carles.
19: Jo crec que a casa és la il·lusió, la il·lusió. El poble té ganes de tornar a viure un partit com el de la setmana passada. Nosaltres a casa som molt fortes, no hem perdut cap partit durant la temporada i es nota, els rivals ens tenen en consideració amb el pavelló i a veure el que sí que és veritat que elles, pues, allà el viatge de la tornada és difícil, però ho lluitarem fins al final.
18: Es troben a tan sols dos partits de primera divisió i tenen molta il·lusió a l'eliminatòria i sobretot amb els objectius de la temporada ja assolits, aquest playoff ja serà positiu. La tornada a Terres Gallegues serà el pròxim cap de setmana.

I fins aquí l'enjoc d'aquest divendres, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aim Antric i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora de vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i gaudiu de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, alerta també de l'increment de risc de suïcidi.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
0: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori violent a una joieria de Barcelona amb un ferit i 5 detinguts, Sònia Kerr.
3: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la Conselleria d'Interior que ja hem traslladat al Govern d'Espanya.
0: El Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries.
3: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
0: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
3: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'1.300.000 euros, 26 vegades superior del que deia el seu portaveu.
0: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur durant el 50è aniversari de la institució.
3: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
0: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després, Joan Barberà.
5: Els igualadins juguen a 8:15 del vespre el primer partit de la final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia en guanyar la 6ª Lliga de la seva història. L'última va ser l'any 1997.
0: I cop d'ull al temps de cara avui al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a 5è de primària a Catalunya, segons un informe que UNICEF ha presentat avui a Barcelona. I d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats en almenys una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital a les xarxes i d'altres riscos. A més, fa una crida a les famílies, al sistema educatiu, als governants i a les indústries tecnològiques perquè actuïn amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
2: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social, y que por tanto me estoy quitando la posibilidad de construirme a mí mismo, de construirme a partir de mi entorno familiar y de mi apoyo social más inmediato. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
7: L'enquesta feta a prop d'11.500 infants i adolescents a Catalunya també alerta de l'addicció als videojocs, als jocs d'atzar i al ciberassetjament escolar, un 1,5% superior a Catalunya que a la mitjana de l'Estat.
0: Crida a omplir els carrers de Barcelona aquest diumenge per reclamar millores al sistema educatiu. Els sindicats CGT, USTEC, COS, Intersindical i les assemblees de docents animen a tota la societat a participar en la manifestació per tal d'instar el govern a resoldre el conflicte educatiu. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Sota el lema Aturem l'emergència social i educativa, la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria, de la CGT.
9: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
10: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries. Ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
8: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
1: Notícies en xarxa.
0: Robatori i violent aquest matí a una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut 5 persones més relacionades amb el succés.
3: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos d'Esquadra, que es trobaven a la zona, han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta d'implicats.
0: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a Barcelona. En aquest sentit, l'alcalde celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de grans màfies vinculades al narcotràfic a Catalunya.
3: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
4: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
3: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
0: Aquesta petició de la Generalitat i de l'Ajuntament, els experts també consideren que és imprescindible si no es vol arribar a una situació encara més impredictible.
3: Xavier Torrents, director del Màster en Direcció Estratègica de Seguretat de la UB, ha remarcat el perill del context actual i ha assegurat que l'amenaça d'un escenari pitjor és real.
11: De moment, aquests delinqüents de bandes de crim organitzat al voltant d'aquesta droga actuen i es maten entre ells. Però hi ha un llindar, una frontera, que poden acabar ultrapassant. I és el moment en què comencin a matar a ciutadans de peu, gent corrent, i ja no només diguem-ne, es matin entre ells.
3: Per Torrents, l'augment del crim organitzat a casa nostra té una causa principal, ja que assegura que Catalunya s'ha convertit en un dels grans productors de marihuana de tota Europa.
0: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat al 112. Ara el cas està sota secret de sumari. Canal Blau, Jaume Inglés.
12: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
0: Mentrestant, continua la recerca del jove desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, quan anava fent una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
3: Efectius del cos continuen repassant per terra tota la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha presentat les motos de l'empresa que va llogar la de la jove.
0: Un treballador ha resultat ferit aquest matí per l'explosió d'una canonada de gas al port de Mataró. L'home ha patit cremades de segon grau i ja hauria rebut l'alta, segons informa el port. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
13: L'incident s'ha produït cap a quarts de nou, quan el treballador que ha estat traslladat a la Vall d'Hebron estava fent tasques de soldadura amb un bufador al recinte portuari i ha impactat amb una canonada de gas. Joan Carles Romero és el cap del Parc de Bombers de Mataró.
14: Hem estat alertats per una fuita de gas inflamada que era aquí a l'entrada del port. Hem vist això, que hi havia una persona ferida i que estava fent unes tasques de manteniment a prop de l'escomesa del gas.
13: Arran de l'incident s'ha activat el protocol de seguretat al port de Mataró en fase d'emergència i s'ha tallat l'accés a l'avinguda del port i a l'interior de la infraestructura, tot i que a hores d'ara ja s'ha reobert la circulació.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com a oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries. A més, ha ordenat a les màfies que deixin de traficar amb persones i es converteixin. El Pontífex considera que tothom és migrant fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. També ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats. Mon Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministre d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
16: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
15: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs, ha dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud. I s'ha dirigit així a les màfies.
17: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañen familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
15: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
0: Justament avui entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
3: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació el reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
18: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
3: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat l'acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
0: L'índex de preus del consum creix una dècima al mes de maig a Catalunya i se situa al 3,1%. La contenció del preu de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista a causa de l'impacte que té el conflicte a l'Orient Mitjà.
3: De fet, l'últim mes, els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i fins i tot les hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
19: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
3: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, confia que l'aprovació dels pressupostos aportarà estabilitat per a Catalunya en un context global incert. Illa ha analitzat la situació actual a la segona i última jornada de la trobada empresarial al Pirineu, a la Seu d'Urgell. Anem fins allà. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
20: Entre d'altres aspectes, Salvador Illa assenyalà quatre grans eixos per tal que Catalunya superi l'actual incertesa: estabilitat institucional, confiança en el potencial del país, cohesió social i esperança en el futur. Alhora ha reivindicat un reforç de la unitat europea per fer front al que considera com una triple amenaça pel continent: la militar de Rússia, la política dels Estats Units i l'econòmica de la Xina.
21: Ajudar des de la nostra posició modesta, però rellevant també, a la construcció europea per encertar les qüestions de fons i estar en els sectors necessaris, i per no deixar ningú enrere en aquesta decisió, tenint presents els nostres valors, hi ha quatre requisits. No puc fer això. Quatre requisits. El primer, l'estabilitat.
20: A escala més local, Illa ha celebrat la imminent aprovació dels pressupostos i, pel que fa al Pirineu, n'ha destacat les partides previstes pel futur hospital i la residència de la Seu d'Urgell, les millores als eixos pirinenc de Comiols i del Llobregat i les noves actuacions d'extensió de la fibra òptica.
0: A tot això, la patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya, i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellver, bon dia.
22: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
23: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballant la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
22: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
0: I encara un apunt judicial en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Zapatero. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha acordat avui investigar-lo per delictes fiscals i de contraband de joies per les que s'han trobat al seu despatx. Avui s'ha sabut que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, és a dir, 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
3: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de la UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Notícies en xarxa.
0: Després d'anys aparcat, l'Ajuntament de Barcelona ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
2: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros, que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
5: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també, que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
2: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la Farinera.
0: No deixem encara la capital catalana perquè els 4 aspirants a liderar el grup municipal de Junts a Barcelona ja han reunit el 20% dels avals necessaris.
3: Es tracta de Jordi Martí Galvis, Pilar Calpo, Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas. La campanya per a les eleccions primàries comença demà i acabarà el dia 19. Les votacions es faran el 20 i 21 de juny.
0: Canviem de comarques. Aquest matí s'ha presentat a Palamós el desplegament del nou model d'atenció al pacient crític i semicrític de la regió sanitària de Girona. Permetrà reduir trasllats innecessaris de pacients que no necessiten cures intensives i atendre'ls més a prop de casa seva. Ràdio Palamós, Carlos Ribas.
6: Durant l'últim any, l'Hospital Comarcal de Palamós ha fet una prova pilot i des d'aquest mes de juny ja hi funciona una unitat de semicrítics amb 8 llits connectada en temps real amb els hospitals de referència en aquesta matèria, que són la unitat formada pel Josep Trueta i el Santa Caterina, tot plegat amb el suport d'una nova plataforma tecnològica en el marc del projecte Crític.cat. Jaume Heredia, gerent de la Regió Sanitària de Girona.
7: No caldrà traslladar-lo, serà un pacient que es quedarà aquí, que estarà monitoritzat, que haurà tingut, li haurem acostat l'intensivista al seu llit a l'Hospital Comarcal, cosa que abans no passava, i per tant aquest pacient pot acabar el seu procés aquí d'una manera amb molta més seguretat.
6: El nou model, que s'anirà desplegant a la resta d'hospitals comarcals de la Regió Sanitària de Girona, permetrà incrementar notablement el nombre de llits de pacients crítics i semicrítics al territori.
0: I és moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família i que recuperarà una obra que fa 2 temporades ja va triomfar a la sala Fabià Puigcerver, L'herència. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals de la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució, amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre, tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
25: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
24: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia.
0: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després.
26: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a 8:45 del vespre el primer partit de la final, el millor de 5, a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner ha trencat tots els pronòstics després d'eliminar en les semifinals el Barça, el vigent campió i gran favorit. Ara, el club de la noia somia en guanyar la 6a Lliga de la seva història. L'última, recordem, va ser l'any 1997. Escoltem el president del club, Manel Burón.
27: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
26: També és notícia, gran notícia esportiva, l'Atlètic Barceloneta disputarà la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners s'han classificat en guanyar les semifinals de la final a 4 contra el Ferencváros hongarès als penals. Escoltem el porter de l'equip català, Unai Aguirre.
4: si veus equip per equip, jugador per jugador, són millors que nosaltres, és la realitat, i hem plantejat un partit defensiu, i en atac, doncs, és veritat que no ha atacat molt, però hem estat molt sols en defensa, i al final, doncs, partits d'aquests passen una vegada cada cert temps, i avui ho hem aprofitat.
26: En canvi, a la Champions femenina no hi haurà participació catalana a la final. El Mataró i el Sant Andreu es veuran les cares en la final de consolació pel tercer lloc avui a partir de les 7 de la tarda. En bàsquet, el Joventut de Badalona s'enfronta avui al València a les 8 al Roig Arena en el segon partit de les semifinals contra el conjunt del València, contra l'equip valencià. De moment perden l'eliminatòria a la sèrie per 1-0. En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García fins al 2027. La davantera continuarà defensant la samarreta blanquiblava.
8: Sí, estoy muy contenta y muy feliz por seguir formando parte del Espanyol, de seguir formando parte de la familia Perica, y bueno, también muy contenta por la confianza que me han dado.
26: El Real Madrid ja ha fet oficial que José Mourinho torna a la banqueta del Club Blanc, i a segona divisió el Girona ha anunciat l'arribada del primer fitxatge per al nou curs. Es tracta del davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur.
9: Estic molt content de fitxar pel Girona. Tot és nou i estic desitjant que comencin els entrenaments. És un gran club amb molta història i amb jugadors de molta qualitat. Aquest és un pas important per la meva carrera. Soc davanter i vull marcar molts gols. Tinc un estil similar a Erling Haaland.
26: En futbol, al Mundial, en el partit inaugural, Mèxic es va imposar Sud-àfrica per 2-0 i Corea del Sud va guanyar contra Txèquia per 2-1. Avui, Canadà, Bòsnia-Herzegovina i Estats Units, Paraguai. Demà, el Centre d'Esports Sabadell s'enfronta al Zamora a domicili, partit d'anada de la final per pujar a la segona divisió A. El conjunt arlequinat es desplaça hores d'ara cap a terres castellanes. El partit de tornada, recordem, es jugarà el divendres 19 a Sabadell.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: El Sol podria xocar amb una altra estrella? Les estrelles estan molt, molt separades entre si. De fet, ho estan tant que gairebé amb tota seguretat els nostres cervells no ho poden entendre. Posarem un exemple. L'any 2015 va arribar a Plutó la sonda New Horizons. Havia estat llançada l'any 2006 de la Terra i va trigar gairebé 10 anys en arribar al planeta nan. I perquè només trigués 10 anys, aquesta sonda es va haver d'accelerar moltíssim. És una de les naus més ràpides que han fet els humans. Viatja a 60.000 km hora. I diem viatge perquè encara està viatjant. Va passar pel costat de Plutó, va fer moltes fotografies i segueix viatjant a tota velocitat. D'aquí uns anys sortirà del sistema solar i si anés en direcció de l'estrella més propera, la veïna del Sol, Pròxima Centauri, trigaria en arribar-hi 80.000 anys. Si parlem en quilòmetres, Pròxima Centauri està a més de 40 bilions de quilòmetres. Com que són números intractables, els astrònoms han inventat una nova unitat de longitud, l'any llum. Un any llum no és una unitat de temps, encara que el seu nom ho sembli, sinó que és una unitat de longitud. És la distància que recorre la llum en un any. Cal pensar que la llum és la cosa més ràpida de l'univers. En un segon recorre gairebé 300.000 quilòmetres. Doncs imagineu quina distància tan gran que és un any llum. És més de 9 bilions de quilòmetres. Per tant, si fem la conversió, Pròxima Centauri està a 4.246 anys-llum. El Sol té una mida important, de gairebé 1,4 milions de quilòmetres. Tot i així, és tan gran la distància del Sol a Pròxima Centauri que si poséssim tot de sols en fila, un al costat de l'altre, n'hi cabrien 29 milions. Per tant, com es pot veure, és gairebé impossible que el Sol xoqui amb un cap altra estrella.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45.
6: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
5: 4 de cada 10 menors de 5è de primària tenen mòbil a Catalunya i d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Són dades d'un informe d'UNICEF que alerta sobre la violència digital a les xarxes i l'impacte que té sobre la salut mental. El director científic de l'informe, Antonio Rial, avisa també de l'increment del risc de suïcidi.
7: Les tasses de depresión, ansiedad, somatización, incluso el riesgo suicida puede ser 3 o 4 veces mayor en chavales que se construyen exclusivamente a través de las pantallas, que se construyen a partir del like que recibo de otros, de la validación social. Y eso suele pasar desapercibido, suele ser muy sutil, y eso nos debe preocupar a todos y a todas.
5: És divendres 12 de juny de 2026 i tenim més titulars. Robatori violent a una joieria de Barcelona amb un ferit crisi 5 detinguts. Sònia Kerr.
8: Els lladres han entrat a l'establiment a mig matí i han agredit el propietari, que pateix ferides al cap. El succés arriba enmig de la preocupació per l'increment de delictes vinculats al crim organitzat. L'alcalde Jaume Collboni s'afegeix a la proposta d'enduriment de penes que fa la Generalitat.
9: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes per tinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
5: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment en el seu últim acte a les Canàries.
8: El pontífex també ha reconegut la feina del govern espanyol, les entitats i les organitzacions en l'atenció de refugiats.
5: El jutge amplia la investigació a l'expresident Rodríguez Zapatero per contraband de joies i delictes fiscals.
8: Tot plegat per les joies trobades al seu despatx, que tenen un valor d'1.300.000 euros. Això és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
5: En cultura, la pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució.
8: Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família.
5: Als esports, l'Igualada torna avui a una final de l'hoquei Lliga Masculina 22 anys després. Joan Barberà.
10: Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre el primer partit de la gran final a la pista del Liceu Gallec. L'equip de Marc Montaner somia amb guanyar la seva sisena Lliga de la història. L'última va ser el 1997.
5: I cop d'ull al temps, de cara avui i al cap de setmana. Lluís Mi Pérez, bon dia.
11: Bon dia, un temps radicalment tranquil, el que està vent-hi a hores d'ara i el que encara ens queda al llarg d'aquest divendres. Per tant, molt pocs núvols al tot el país, no s'espera que hi hagi tempestes, per tant, i la temperatura que va enfilant-se una miqueta més que no pas la d'ahir. Aquesta tarda s'acabarà plantant en els 33-34 graus a moltes viles de Ponent, però també aquests 30-32 graus s'assoliran a la Vall del Ter, especialment al sud de Gironès, també cap al Baix Empordà, i una temperatura que la resta del país es mourà entre els 25 i 30 graus. Un palet d'humitat a la costa, els núvols de la banda del Camp de Tarragona s'acabaran desfent, i per tant molta calma, que també continuarà en vista el cap de setmana. Dissabte molt assolellat, més calorós encara que avui. Diumenge tocarem sostre, especialment a Ponent, fregant els 40 graus, però diumenge a la tarda sí que hi haurà algunes tempestes, primer al Pirineu i a darrera hora de la tarda d'altres que entraran per les Terres de l'Ebre. Estem pendents a la xarxa.
5: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:15.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Quatre de cada 10 nens i nenes tenen mòbil a cinquè de primària a Catalunya, segons un informe d'UNICEF. I d'aquests, 9 de cada 10 estan registrats almenys en una xarxa social. Aquest organisme alerta sobre la violència digital de les xarxes i fa una crida tant a famílies com a sistema educatiu, governants i indústries tecnològiques per actuar amb responsabilitat. Segons l'enquesta, un de cada 20 adolescents catalans presenta un risc de suïcidi elevat. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Un de cada 10 alumnes catalans d'entre 10 i 20 anys dedica més de 5 hores al dia a les xarxes socials entre setmana. S'eleva a 2 de cada 10 al cap de setmana i, a més, un de cada 20 pot desenvolupar un ús problemàtic de les xarxes socials, especialment al batxillerat, que és l'etapa més vulnerable. UNICEF fa una crida a protegir més i millor els drets dels infants que estan hiperconnectats. Tot i ser més conscient que les anteriors generacions sobre el perill d'internet, pateixen greus problemes emocionals i de convivència. Antonio Rial és doctor en psicologia social i director científic d'aquest informe.
7: Les tasses de depressió, ansietat, somatització, inclús el riesgo suïcida, poden ser 3 o 4 vegades major en xavals que se construeixen exclusivament a través de la...

0: Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. Sota el lema Aturem l'emergència social i educativa, la manifestació començarà diumenge a 11:45 del migdia als Jardinets de Gràcia i acabarà a Plaça Catalunya. Més enllà dels docents, els sindicats educatius esperen el suport de les famílies, estudiants, col·lectius socials i tots els ciutadans per demostrar al govern la necessitat de canviar l'estructura del sistema d'educació pública. Escoltem David Caño, portaveu d'USTEC, i Ingrid Chavarria de la CGT.
2: Hem d'iniciar els debats pertinents amb les assemblees, amb els claustres, amb l'afiliació per situar l'embat del curs vinent, perquè l'educació d'aquest país s'ho mereix, perquè estem a la cua amb resultats, en inversió, amb abandonament escolar i que, per tant, hem de tornar a aquella educació catalana que liderava amb pedagogies, amb recursos, amb resultats i, per tant, tornar a ser un exemple de millora educativa i no de fracàs escolar.
3: Si hi ha diners per ampliar l'aeroport, hi ha diners per ampliar les vies del tren, per projectes macroturístics que el que fan és donar feines precàries, ha d'haver-hi diners per l'educació pública.
1: Aquesta serà la darrera protesta del curs i a l'Assemblea Educativa del 20 de juny es marcaran les prioritats i el full de ruta de les mobilitzacions. Els sindicats asseguren que el curs vinent hi haurà noves jornades de vaga i protestes.
4: Notícies en xarxa.
0: Robatori violent en una joieria de Barcelona. Almenys una persona ha resultat ferida i els Mossos han detingut fins a 5 persones que estarien relacionades amb el robatori.
5: La víctima és el propietari d'una joieria ubicada al passatge Senillosa de Barcelona, a qui els atracadors han causat diverses ferides al cap. Els fets han passat poc abans de les 11 del matí, quan diversos individus han entrat a la joieria i han agredit el propietari. Agents de paisà dels Mossos que es trobaven a la zona han intervingut ràpidament i han reduït alguns dels assaltants. Tot seguit, la policia ha detingut la resta dels implicats.
0: Un succés que arriba enmig de la preocupació per l'augment de delictes vinculats al crim organitzat a la ciutat. En aquest sentit, l'alcalde de Barcelona celebra la proposta que fa el govern per combatre la tinença d'armes i afrontar l'increment de les grans màfies vinculades al narcotràfic que hi ha a Catalunya.
5: Jaume Collboni aposta per seguir la mateixa estratègia que ja es va posar en marxa per lluitar contra la multireincidència.
6: Afrontar el problema amb determinació és posar els recursos policials i judicials que siguin necessaris i és modificar el Codi Penal per endurir les penes pertinences d'arma de foc i cultiu i tràfic de marihuana. I avui volia dir que secundo la proposta de la consellera d'Interior que ja hem traslladat al govern d'Espanya.
5: Segons les últimes dades del Ministeri de l'Interior, els furts a la ciutat de Barcelona han baixat prop d'un 20% al primer trimestre d'aquest any.
0: A Vilanova i la Geltrú, els Mossos investiguen la mort d'un home a la platja de la Farola. El cos ha aparegut aquest matí i ha estat un banyista qui ha alertat el 112. Ara el cas està sota secret de les actuacions. Canal Blau, Jaume Inglés.
7: La víctima s'ha localitzat a la sorra a tocar de les roques que hi ha just al costat del torrent de la Pastera, que desemboca en aquesta platja vilanovina. Una bona part de la platja del Far, més propera a tota aquesta zona, s'ha cordonat i tancat al públic que aquest matí, coincidint amb l'espai destinat als gossos. La troballa del cadàver ha activat diversos efectius policials i ha sorprès els nombrosos banyistes que accedien a aquesta platja de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra treballen amb diferents hipòtesis per esclarir què ha passat exactament i qui hi ha darrere d'aquesta mort. La investigació està sota secret de sumari.
0: Mentrestant, continua la recerca del noi de 16 anys desaparegut a Roses, a l'Alt Empordà, mentre feia una excursió amb moto d'aigua. Els bombers treballen amb la hipòtesi que el jove hauria perdut l'armilla i s'hauria enfonsat.
5: Efectius del cos continuen repassant per terra a la costa, entre l'Escala i l'Estartit, i han enviat els drons a la zona de les Illes Medes. Expliquen que els corrents canvien constantment i tampoc poden descartar que fos arrossegat cap al nord, al revés del que va passar amb la moto d'aigua. En paral·lel, la Guàrdia Civil ha precintat les motos de l'empresa que va organitzar l'excursió.
0: El papa Lleó XIV reivindica l'acolliment d'immigrants com una oportunitat d'enriquiment entre pobles en el seu últim acte a les Canàries i també ha ordenat les màfies que deixin de traficar en persones i es converteixin. El pontífex considera que tothom és migrant, fent camí cap al cel i ha defensat un món sense muralles. A més, ha reconegut la feina del govern espanyol, de les entitats i les organitzacions en l'atenció dels refugiats. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El primer acte d'avui del Papa ha estat en un centre d'acollida d'emergència anomenat Les Raïces, on dos testimonis li han explicat com el perill, la por i la mort van ser sempre presents en la ruta. La portaveu del govern espanyol i ministra d'Inclusió, Elma Saiz, ha defensat la política migratòria.
9: La política migratòria del gobierno de España se sostiene sobre tres principios inseparables: humanidad, regularidad y convivencia.
8: El Papa Lleó XIV ha agraït la feina feta pel govern i les organitzacions humanitàries. En el segon acte, amb 4.000 persones migrants i d'ONGs,

0: dit que integrar no és esborrar la història del que arriba, sinó evitar el segon naufragi, que és la solitud, i s'ha dirigit així a les màfies.
1: A quienes organizan rutas de muerte, trafican con personas, retienen documentos, explotan trabajadores, amenazan mujeres, engañan familias y convierten el sufrimiento ajeno en negocio. Deténganse, conviértanse.
0: I ha afegit que per cada vida perduda, explotada, abusada, hauran de comparèixer davant la justícia divina.
2: Tot plegat en el dia que entra en vigor el pacte de la Unió Europea sobre migració i asil. Per primera vegada, els 27 estats membres hauran d'aplicar un seguit de normes comunes que van des d'un enduriment de les condicions d'acollida fins a un sistema de solidaritat voluntària entre països per reubicar sol·licitants de protecció internacional.
3: Sigui com sigui, aquesta només és una part de la reforma i encara quedarà pendent d'aplicació al reglament de retorn, un dels més controvertits en el debat migratori. Clara Calderó, que és responsable de migracions de l'Institut de No Violència, ha alertat del que suposa posa la nova regulació en una entrevista a la xarxa.
4: El que veiem és un retrocés de drets en quan l'objectiu és facilitar i engrassar el sistema de deportació, reduir les garanties procedimentals en els punts d'entrada a la Unió Europea, de manera que es fa molt més difícil detectar situacions de vulnerabilitat. El que ens preocupa més potser seria la part d'externalització de la responsabilitat per derivar a països tercers considerats, entre cometes, segurs, però que no ho són, la possibilitat de deportar les persones.
3: De fet, més de 250 organitzacions de la societat civil ja han denunciat aquest acord. El comissari europeu d'Afers Interns i Migracions s'ha defensat d'aquestes crítiques, assegurant que la normativa respectarà els drets fonamentals i que s'hi faran els ajustos necessaris.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: L'índex de preus al consum, l'IPC, creix una dècima el mes de maig a Catalunya i se situa en el 3,1%. La contenció dels preus de l'electricitat i el gas expliquen en bona part l'estabilitat de la inflació. En canvi, els carburants mantenen la tendència alcista per l'impacte del conflicte a l'Orient Mitjà.
3: De fet, l'últim mes els derivats del petroli s'han encarit un 9,6% a Catalunya respecte de l'any anterior, tot i que baixen 4 dècimes respecte de l'abril. També l'alimentació manté la tendència alcista, especialment productes com la carn de boví, els ous o els llegums i hortalisses fresques. Des de Comissions Obreres, el seu responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer, reclama polítiques públiques per contenir els preus.
6: Reclamem una major intervenció pública perquè no siguin les persones treballadores les que paguem les conseqüències d'aquesta crisi. D'altra banda, instem al govern també a que faci efectiu la creació d'un observatori de marges empresarials d'àmbit català, tal i com ja existeix a nivell del conjunt de l'Estat.
3: Per demarcacions, l'IPC repunta a Barcelona i Girona, mentre que s'ha mantingut a Tarragona i baixa a Lleida.
2: La patronal Foment del Treball adverteix d'una excessiva regulació política que estaria impactant en una pèrdua de la competitivitat econòmica de Catalunya i ofereix un pla per millorar-ne la productivitat per aconseguir de retruc incrementar els salaris. Carina Bellvé, bon dia.
7: Bon dia. Segons Foment del Treball, millorar la productivitat és l'únic camí que té Catalunya per generar més prosperitat, millorar els salaris o fer que les empreses siguin més competitives. Al contrari que el Pla Fènix, coordinat per l'empresari Xavier Roig, el pla que proposa la patronal radica a modernitzar tots els sectors sense eliminar els que siguin menys productius. També implica apostar per la innovació, la digitalització, però també per una fiscalitat més competitiva i la simplificació regulatòria. De fet, la patronal adverteix que els costos del que consideren una hiperregulació per regulació suposen fins a un 5% del producte interior brut, mentre que al Regne Unit, per exemple, l'impacte es redueix al 2%. Joan Roget és el vicepresident de Foment.
8: El que fem és una crida a treballar tots per augmentar la productivitat, que al final és la competitivitat del que es produïm aquí i del que comercialitzem aquí, i això passa per treballar en la part regulatòria, pensant la influència que té amb els costos que tenim i, per tant, amb els costos dels productes que fem.
7: Segons la patronal, l'increment dels salaris no s'aconseguirà a través de lleis o de polítiques, sinó només generant més valor per hora treballada, és a dir, millorant la productivitat.
2: Són 3:45 i tenim novetats en relació al cas Plus Ultra, centrat, recordem, en la presumpta trama de tràfic d'influències i blanqueig de capitals que investiga l'expresident Rodríguez Zapatero. Doncs bé, avui el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamà, ha acordat investigar-lo també per delictes fiscals i de contraband per les joies trobades al seu despatx. S'ha sabut avui, a més, que tenen un valor d'1,3 milions d'euros, que és 26 vegades més del que deia el seu portaveu.
3: Es tracta de més d'un centenar de peces que els agents de l'UDEF van localitzar en una caixa forta del despatx de Zapatero, al carrer Ferraz de Madrid, molt a prop de la seu del PSOE, i que van ser requisades durant l'escorcoll del 19 de maig. El jutge ha obert una peça separada del cas Plus Ultra i ha citat Zapatero a declarar pels nous delictes el 17 i el 18 de juny, els mateixos dies que ho farà per suposats delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal en el marc del rescat de l'aerolínia.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El nou polígon de Montblanc encara a la recta final i el govern calcula que estarà operatiu abans d'acabar l'any. Compta amb diverses parcel·les, però la més gran és la que té bon preu per implantar-hi el seu nou centre logístic.
3: Ha de donar cobertura al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent, i la previsió és que acabi generant 900 llocs de treball.
2: Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
9: Són 395.000 metres quadrats de parcel·les amb una inversió total en aquesta primera fase de 33 milions d'euros. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest divendres les obres del polígon logístic i ha posat aquest Logis Montblanc com a exemple de model a seguir a tot el país.
10: El Logis Montblanc el podem posar d'exemple com un dels espais logístics més importants i com a referent a Catalunya i que ens permet, sobretot, a part d'aquesta millora en la descarbonització de transport de mercaderies, a part dels punts que he assenyalat de connectivitat, és poder créixer, generar oportunitats i llocs de treball qualificats.
9: Paral·lelament, Bonpreu començarà entre juliol i agost les obres per implantar el seu centre logístic a Montblanc. L'Ajuntament acabarà la tramitació de la reparcel·lació del polígon a principis del mes de juliol, moment en què ja podran donar la llicència d'obres a la cadena de supermercats. El Logis Montblanc també preveu la instal·lació d'una futura terminal ferroviària en una parcel·la de 8 hectàrees, que suposarà una inversió de 21 milions d'euros.
2: El Consorci de Turisme del Baix Llobregat i Ferrocarrils de la Generalitat han presentat avui a Martorell la campanya Baixa al Baix Llobregat, Ferrocarrils t'hi porta. La iniciativa vol fomentar un model de turisme sostenible i de proximitat, aprofitant la línia Llobregat-Anoia per tal de descobrir els principals atractius patrimonials, culturals, naturals i gastronòmics que té la comarca. Ràdio Martorell, Irene Jurado.
11: La campanya té com a lema 10 parades, 10 experiències i connecta una desena de municipis del Baix Llobregat. La campanya convida a recórrer la comarca, estació a estació, i descobrir espais emblemàtics com la Colònia Güell, el Pont del Diable de Martorell, les Termes Romanes de Sant Boi o els parcs fluvials del riu Llobregat i l'Anoia. L'objectiu és potenciar la mobilitat sostenible i convertir les estacions de ferrocarrils en portes d'entrada al territori. Així ho ha explicat el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
12: Aquest projecte connecta totalment. Nosaltres, els tres elements principals que guien la nostra acció són el territori, el transport sostenible i el patrimoni. Per tant, estem tocant de 100 a 100 amb el que és el nostre tarannà com a companyia.
11: La campanya posa a disposició dels visitants tota la informació al web baixalbaix.com.
2: A Barcelona, després d'anys aparcat, l'Ajuntament ha desbloquejat el projecte per aixecar una important edificació pública que inclourà 120 pisos protegits a la plaça de les Glòries. Es tracta d'un pla que estava pendent de concretar-se des de fa més de 25 anys i que el consistori ha decidit anomenar provisionalment Torre Pública Glòries. Jordi Casino, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Tot i que el nom del projecte porti inclosa la paraula torre, l'alcalde Jaume Collboni ha volgut deixar molt clar que no es preveu la construcció d'un únic edifici, ni que sigui molt alt, sinó que al solar hi haurà diversos blocs per allotjar oficines municipals, pisos protegits i equipaments públics, com una biblioteca, un auditori i un poliesportiu. La intenció és començar les obres d'aquí a 2 anys. El cost previst de tot plegat és de 90 milions d'euros, que inicialment assumirà el Consorci de la Zona Franca. Pere Navarro és el seu delegat.
14: Poder facilitar que apareguin aquests habitatges just en el moment en què són més necessaris. El compromís és que apareguin aquests equipaments en un barri en el que són necessaris i que apareguin aquestes oficines de servei públic també que són molt necessaris. Per tant, el retorn no pot ser millor.
13: Al mateix acte, Collboni ha anunciat la construcció d'una nova residència d'avis a tocar de la plaça i la remodelació de l'espai de la farinera.
2: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Constantí Ràdio i Ràdio Sant Fruitós.
3: A Constantí, els edificis del grup Sencelles comptaran pròximament amb fisoròmetres per controlar l'evolució de les esquerdes i moviments estructurals. És una de les mesures anunciades en la nova reunió de treball entre Ajuntament, tècnics de la Generalitat i representants veïnals. Virgínia Bautista és regidora d'Acció Social de l'Ajuntament de Constantí.
15: Aquests dispositius permetran mesurar i registrar els moviments que experimenten els edificis al llarg d'un any complet. Per fer un seguiment exhaustiu, els tècnics visitaran periòdicament els immobles.
3: La trobada també ha servit per explicar l'origen de les patologies relacionades amb les característiques del terreny.
16: L'Ajuntament de Sant Fruitós ha fet un nou pas per ampliar el parc d'habitatge assequible al municipi. Ho ha fet cedint el dret de superfície d'una parcel·la de gairebé 4.000 metres quadrats a dues fundacions sense ànim de lucre que durant els propers 75 anys assumiran la construcció i la gestió d'uns habitatges de protecció oficial i en règim de lloguer. Un cop passats aquests anys, serà l'Ajuntament qui adquirirà els drets i serà l'encarregat de gestionar els habitatges amb les mateixes condicions.
2: És moment per a la cultura. La pròxima temporada del Teatre Lliure unirà passat, present i futur en el 50è aniversari de la institució. Una tardor de celebracions i homenatges donarà pas a una programació contemporània que parlarà molt de la família. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. De setembre a desembre, el Lliure compaginarà produccions com la Cobrirà la temporada, l'òpera de Tres Rals a la Fabià Puigcerver o Tot fent la vella Helena al Lliure de Gràcia, que recordaran els inicis de la institució amb exposicions com Un teatre lliure al Palau Robert i actes d'homenatge. També hi haurà lloc per una festa d'aniversari el 3 d'octubre, tot pensat, com ha explicat el director del Lliure, Julio Manrique, per recordar i reivindicar la vigència del projecte.
18: Aquesta tardor celebrarem, que ja fa mig segle, que un grup d'artistes van començar una aventura anomenada Teatre Lliure. Per celebrar-ho, hem mirat de cosir un petit relat que celebri i reconegui el llegat dels que ens han precedit i alhora, des d'aquest avui, posi la mirada en el futur, posi la mirada en aquells que vindran després de nosaltres.
17: En total, a la temporada es podran veure 32 produccions. Destaca el retorn de l'exitosa L'herència, dirigida per Josep Maria Mestres, teatre internacional com Israel i Mohamed a Montjuïc, o l'adaptació del film de Visconti, Rocco i els seus germans, al Lliure de Gràcia. Sexy like you,
2: just want the sky. Una mica de música abans dels esports, perquè el Cabró Rock engega aquest vespre la seva edició més multitudinària amb un cartell de primer nivell. Oques Grasses, a qui escoltem, també Joan Dausà o De Tiet, són només alguns dels noms destacats. Més de 55.000 persones passaran fins diumenge pel festival. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
19: El Cabró Rock està preparat per viure l'edició més multitudinària de la seva història. Aquest cap de setmana reuniran més de 55.000 persones en un festival que fregarà el ple absolut i que es consolida com una de les grans cites de la música en català. El cartell torna a reunir alguns dels noms més destacats del panorama musical dels Països Catalans, amb artistes com Oques Grasses, Joan Dausà, La Cosa Sorda, L'Axan Busto, Figa Flowers o Els Tiets. El cap de comunicació del festival, Oriol Planeses, destaca que aquesta serà una edició de rècord.
20: Molt contents d'aquesta edició de rècord. Nosaltres des del festival sempre intentem no només formar un cartell que tingui un valor amb els grups més importants del panorama musical català o dels Països Catalans, sinó també que els concerts siguin especials.
19: Amb el recinte ja enllestit, el Cabró Rock enceta una nova edició amb l'objectiu de convertir Osona en la capital de la música en català.
2: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Igualada torna avui a una final de l'Hockey Lliga Masculina 22 anys després.
21: Bon dia, Marta. Els igualadins juguen a un quart de nou del vespre a la pista del Liceu, on el primer partit de la final al millor de 5. Escoltem el president del Club de la Noia, Manel Borón.
22: La fem molt muntanyes i la il·lusió pot en tot. Per tant, anem justos de combustible, anem amb la reserva, però jo penso que les ganes, la il·lusió, l'ambició que té aquest grup, la unió que hi ha en aquest vestidor, fa que allà on no arriba un arribi l'altre i allà on falti una miqueta d'alè, doncs surt una espurna de no saps on per intentar aturar aquell xut.
21: L'Atlètic Barceloneta s'ha classificat per disputar la final de la Champions masculina de waterpolo. Els mariners van eliminar el Ferencváros hongarès als penals. Unai Aguirre, porter de l'equip català.
23: Doncs mira, jo... Bé, si... és el que et dic. Si jo crec que quan hem arribat als penals l'equip ha dit, hòstia, la feina l'hem fet. Això és una lloteria i ja està. I bé, m'he reunit amb el Bruno i hem decidit que potser anàvem a fixar una miqueta i estava clar que el Fequete llançaria intentaria ficar peladilla o llançaria cap a dalt, perquè sempre ha llançat així els últims penals i res més.
21: En futbol, a la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat la renovació de Naima García i el centre d'esport Sabadell viatja cap a Zamora, on demà juga el partit d'anada de les semifinals de la final per pujar a la segona divisió. A Ferran Costa, el tècnic del conjunt arlequinat.
0: Penso que els millors moments estan per arribar. Amb aquesta mentalitat vam arribar dilluns, com sempre fem, a zero, amb tot per endavant, per construir-ho pas a pas durant la setmana, amb molta dedicació, amb molt bona mentalitat, ajudant-nos entre tots, amb una setmana de treball molt bona, un altre cop de l'equip, i preparant-nos pel que tenim per endavant, que és il·lusionant, que és estimulant, i pel que sentim que arribem preparats.
21: I en tenis taula, el català Josep Madurell s'ha proclamat subcampió del món de Masters més 85, un nou gran èxit internacional del palista de l'agrupació Congrés.
1: Doncs molt satisfet, en primer lloc perquè no es pot guanyar sempre, i en segon lloc perquè el xinès que m'ha guanyat doncs, m'ha dominat tot el partit, ha sigut superior, i bé, doncs, estic content, o sigui que he lluitat i ell m'ha dominat, doncs, ja, doncs bé, content per haver quedat, per haver arribat a la final.
21: I en handbol, demà el Barça juga a les semifinals de la final a 4 de la Champions masculina, que un any més es juga a Colònia. El rival per ser la gran final és l'Alborg suec.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
2: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
1: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
3: Continguts en xarxa.
4: Aquesta setmana s'estrena Ivan i Hadum, un film que va aconseguir la Biznaga de Plata al Festival de Màlaga. Del Canadà arriba Un talento único, un thriller protagonitzat per un noi amb hiperacúsia. I Steven Spielberg torna al món dels extraterrestres a El dia de la revelació.
5: Oye, ¿tú qué has hecho todo este año?
6: Trabajar por ahí de temporero.
5: Yo es que nunca me he ido de aquí.
6: Ya, es muy fuerte eso.
4: Ivan i Hadum, Biznaga de Plata al darrer Festival de Màlaga i premi al millor guió, explica la història de l'Ivan, un jove que s'enamora de la Hadum, companya seva a un hivernacle d'Almeria on tots dos treballen. Però el desitjat ascens laboral s'interposarà en la seva relació i el forçarà a decidir quin tipus de persona vol ser.
7: Los embajadores han enterado lo de la auditoría. Intenta conseguir que solamente echen al 10%. Pero tú me tienes que ayudar.
8: Sí, señora.
9: El váter pierde agua. Les daré $100 más.
10: ¿Qué dice?
8: Que si le arreglamos el váter.
10: Somos afinadores. Arreglamos pianos.
9: 200.
10: 500 y hablamos.
4: A Un talento único, el protagonista és en Nick, un jove aprenent d'afinador de pianos que pateix d'hiperacúsia. La condició li provoca percebre sons a un volum exageradament alt i això l'obliga a fer servir taps per les oïdes constantment. Quan el noi descobreix una aptitud inesperada per obrir caixes fortes, es veurà involucrat en el perillós món del crim i la seva vida tranquil·la canviarà per complet.
11: Si quieres ganar mucha pasta, llámame.
12: ¿Qué has robado?
13: Secretos. La gente tiene derecho a saber la verdad.
4: El dia de la revelació és la darrera pel·lícula de Steven Spielberg. Parteix d'aquesta premissa. Si descobrissis que no estem sols, si algú t'obrís els ulls i t'ho demostrés, t'espantaries? Doncs el film, la veritat és revelada a 7.000 milions de persones.

Ausgleich, Frankfurt durch.

0: prepara't perquè ara comença l'hora de conte!
1: Així m'agradaran. Començar amb un bon somriure i molta alegria. Sigueu tots molt benvinguts amb aquest viatge de la imaginació. Hola, Mercè. Hola, Aran.
2: Hola, Lluís. Hola, Mercè.
3: Hola, hola a tots dos i hola a tothom. Quina alegria tornar a saludar-vos.
1: Doncs sí, ja tornem a estar aquí, puntuals com cada setmana, preparats per compartir amb tots els nens i nenes, els amics i les famílies, noves històries plenes de màgia i encant.
3: I és que ens encanta obrir aquestes finestres que ens transporten directament a mons fantàstics, plens d'aventures trepidants i personatges que es quedaran per sempre amb nosaltres.
1: Però espavileu, que el menú d'avui ve ben carregat. Us portem tres contes: la Neguet Lleig, els Tres Porquets i la Caputxeta Vermella. Tres clàssics explicats a la nostra manera.
3: Doncs molt bé, i com sempre, anirem a la recerca d'aquella paraula amagada o oblidada. I el que farem serà rescatar-la del passat i us la portarem perquè la pugueu fer servir en el vostre dia a dia.
1: I tampoc ens oblidarem de la lectura. Remenarem de dalt a baix les prestatges de la nostra biblioteca per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes. L'excusa perfecta per gaudir sols o en companyia d'una bona estona de relax.
3: I per tancar la festa, acabarem el programa movent el cos amb molt bona música. Ja sabeu que ens podeu sintonitzar cada setmana a la vostra ràdio de proximitat. Som a més de 30 emissores de Catalunya i Andorra, gràcies a la fantàstica feina de la xarxa de comunicació local.
1: Així que, sense esperar ni un segon més, engeguem els motors. Passem les pàgines del nostre gran llibre, de l'Hora del Conte, fins a arribar exactament a la pàgina 577. I la primera aventura d'avui és La Neguet Lleig. És un d'aquells contes que tots hem escoltat alguna vegada, un clàssic de clàssics, que ens ensenya que ser diferent dels altres, de vegades, pot ser una autèntica meravella.
3: Doncs i tant, Lluís. Viatgem fins a una granja on acaba de néixer una neguet una mica més gran, més desmarxat i més gris que els seus germans. Tots el miren de reull i li diuen coses molt lletges, pobret, sense saber que el temps el convertirà en l'animal més elegant de tot el llac.
1: Obriu bé el cor i els ulls, que ja arriba l'hora del conte, la neguet lletja.

0: Com cada estiu, la senyora Ànega es va posar a covar els seus ous i totes les seves amigues del corral estaven desitjoses de veure els seus aneguets, que sempre eren els més bonics de tots. Va arribar el dia en què els aneguets van començar a obrir els ous a poc i tots es van reunir al voltant del niu per a veure'ls per primer cop. Un a un varen anar sortint, fins a 6 preciosos aneguets, cadascun d'ells acompanyat pels crits d'alegria de la senyora Ànega i de les seves amigues. Tan contentes estaven que van trigar una mica a adonar-se'n que un ou, el més gran de tots 7, encara no s'havia obert. Tots van concentrar la seva atenció en l'ou, que romania intacte, fins i tot els aneguets acabats de néixer, esperant veure algun signe de moviment. Al cap de poc temps, l'ou es va començar a trencar i en va sortir un ànec somrient, més gran que els seus germans, però, sorpresa, moltíssim més lleig i malgirbat que els altres 6. La senyora Ànega es moria de vergonya per haver tingut un aneguet tan lleig i el va apartar amb l'ala mentre s'atenia als altres 6.
1: Oics, aquest no pot ser, fill meu, és molt lleig.
0: L'aneguet es va quedar molt trist perquè se'n va adonar que allà no el volien. Van passar els dies i el seu aspecte no millorava, al contrari, empitjorava, ja que creixia molt ràpid, era molt prim i malgirbat, a més de bastant maldestre. Els seus germans li feien bromes pesades i se'n reien constantment dient-li lleig i maldestre.
2: Au, vés-te'n d'aquí, que tu no ets de la família, lleig, més que lleig.
3: No m'estima la meva mare i els meus germans tampoc em volen. Me'n vaig lluny d'aquí.
0: L'aneguet va decidir que havia de buscar un lloc on pogués trobar amics que de veritat el volguessin, a pesar del seu aspecte desastrós, i un matí, molt aviat, abans que es llevés ningú del graner, va fugir per un forat de la tanca. Així arribà a una altra granja, on una vella el va acollir i l'aneguet va creure que havia trobat un lloc on per fi l'estimarien i el cuidarien. Però també es va equivocar, ja que la vella era malvada i només volia que el pobre aneguet li servís de primer plat, i se n'anà d'allà corrent. Va arribar l'hivern i l'aneguet lleig quasi es mor de gana, doncs havia de buscar menjar entre el gel i la neu i havia de fugir de caçadors que pretenien disparar-li. Al final va arribar la primavera i l'aneguet va passar per un estany on va trobar les aus més velles que mai havia vist fins aleshores. Eren elegants, gràcils i es movien amb tanta distinció que es va sentir totalment acomplexat perquè ell era molt maldestre. De totes formes, com que no hi tenia res a perdre, s'hi va apropar i els va preguntar si podia banyar-se també. Els cignes, doncs eren cignes les aus que l'aneguet va veure a l'estany, li van respondre:
4: doncs és clar que sí, ets un dels nostres.
3: No us burleu de mi, ja sé que sóc lleig i mal girbat, però us heu de riure de mi per això.
4: Mira el teu reflex a l'estany i veuràs que no mentim.
0: L'aneguet es va introduir incrèdul a l'aigua transparent i el que va veure el va deixar meravellat. Durant el llarg hivern s'havia transformat en un cigne preciós. Aquell aneguet lleig i malgirbat era ara el cigne més blanc i elegant de tots els que hi havia a l'estany. Així fou com l'aneguet lleig es va unir als seus i fou feliç per sempre.
5: I de l'estany de l'aneguet ens anem directes cap al bosc, perquè a la següent pàgina del nostre gran llibre hi ha 3 germans molt rodonets, de nas rosat i amb moltes ganes de construir-se una casa. Un es fa una cabana de palla, l'altre la fusta, i el més treballador de tots decideix fer-la de totxos i ciment. Us estem parlant del conte dels 3 porquets.
6: Sí, però alerta, perquè amagat darrere dels arbres hi ha un veí molt pelut, amb les urpes llargues i molta, molta gana. Escolteu, escolteu, sembla que ja s'acosta el llop ferotge, agafant aire amb ganes i cridant allò de bufaré, bufaré, i la casa en l'aire llançaré.
5: Ai, ai, ai, prepareu els totxos del ciment, que ja arriba l'hora del conte, els tres porquets.

0: Hi havia una vegada tres porquets que vivien tots junts al mig del bosc. El més petit era el trapella de la família, el mitjà era el més juganer i el gran era el més assenyat i treballador dels tres. Un dia van decidir que viurien separats i que cada un es construiria una casa. El porquet petit va decidir fer-se una casa de palla.
1: La palla pesa poc i és fàcil de manejar, i així me'n podré anar a fer malifetes ben aviat.
0: El porquet mitjà, que també volia anar ràpid per anar a jugar amb son germà, va decidir fer-se la casa una mica més enllà, però de fusta.
2: Tot i que la fusta és més pesada que la palla, jo sóc més fort que el meu germà petit i acabaré molt ràpid.
0: Dit i fet, en ben poc temps ja s'havia fet la seva caseta i va marxar corrents a jugar. El porquet gran, però, va decidir que el més lògic era fer-se una casa de maons. Una mica més lluny d'on s'havia fet la casa al mitjà, va començar a apilar els maons i a posar-hi ciment, mentre els seus dos germans jugaven allà a prop. Però, amagat darrere un arbre, els estava espiant un llop que vivia per aquella contrada. Quan cada porquet va anar cap a casa seva, ell va sortir del seu amagatall i va anar cap a la casa del més petit. El porquet va mirar pel forat i, en veure que era el llop, va dir:
1: "Fora, llop! No t'obriré pas la porta!"
3: Si no m'obres la porta, bufaré i la casa tiraré.
0: Va començar a bufar i la casa de palla va volar pels aires. El porquet petit va fugir corrents i es va refugiar a casa del seu germà mitjà. Al cap d'una estona, el llop es va acostar a la casa de fusta. Els porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
2: "Fora, llop!
4: No t'obrirem pas la porta!"
3: Si no m'obriu la porta, bufaré i la casa tiraré.
0: Va començar a bufar i... Oh, la casa de fusta! Tot i aguantant un primer moment, va acabar cedint i les fustes van anar caient una a una. Els dos porquets van sortir cames, ajudeu-me, corrents, i se'n van anar a refugiar a casa del seu germà gran. No havia passat gaire temps que el llop es va acostar a la casa de maons. Els tres porquets van mirar pel forat i, en veure que era el llop, van dir:
4: "Fora, llop! No t'obrirem pas la porta!"
3: Doncs, si no m'obres la porta, bufaré i la casa tiraré.
0: Va començar a bufar i a bufar, però la casa no va caure pas. Va passar bufant i, quan ja no podia més, va veure que era impossible tirar a terra una casa tan ben construïda amb maons i ciment. Aleshores, se li va ocórrer entrar per dalt de la teulada, per on hi havia la xemeneia. Afortunadament, el porquet gran s'estava preparant el sopar abans que arribessin els seus dos germans i havia col·locat una olla amb aigua escalfar a la xemeneia. Quan el llop es va deixar anar a xemeneia avall, va caure dins l'olla amb l'aigua bullent. I es va escaldar tot. Cansat i adolorit, escaldat i derrotat, el llop va marxar cap al bosc i mai més no va tornar a molestar els tres germans porquets que, feliços i contents, van decidir viure conjuntament a la casa de maons. I vet aquí un llop, i vet aquí un gat, i mireu per la finestra, que aquest conte ja ha volat.
5: I per tancar la tanda de contes d'avui, ho farem amb una versió d'allò més sorprenent. Tots coneixem la història de la Caputxeta Vermella de Charles Perrault, oi, Mercè?
6: I tant que sí.
5: Però us imagineu que l'acció passés aquí mateix, a Catalunya?
6: Ui, doncs mira, prepareu-vos, perquè ens anem directes cap a la comarca de l'Alt Penedès. Concretament, a Sant Pere de Riudebitlles. L'aventura no comença al mig del bosc, sinó a la pastisseria de la plaça del poble. entre l'olor de brioixos i el xafardereig dels clients de tota la vida.
5: Sí, perquè mentre prenen el cafè, corre la veu per les taules. Diuen que s'ha sentit uns trets d'escopeta a la muntanya i que, molt a prop de les cases, s'hi ha vist passejar un llop ferotge. Ai, què hi farà la caputxeta entre els carrers del poble?
6: Doncs no ho sé, però s'haurà de vigilar molt el cistell dels pastissos. Gaudim de l'última història d'avui, la caputxeta vermella de Sant Pere de Riu de Bitlles.

0: La tardor havia arribat a Sant Pere de Riudebitlles i el bosc lluïa de mil colors. Les fulles ballaven amb el vent i les feia caure a terra, deixant els arbres despullats. Tot era calma i silenci fins que... Pam! Pam! Pam! Uns trets d'escopeta van ressonir pel bosc endins espantant tota l'ocellada. Aquella tarda, a la plaça de l'Ajuntament, tothom en parlava i dintre de la pastisseria de Calmora, un grup de dones deien...
1: Heu sentit quin on ha passat aquest matí a la mestressa de Cal Cirerer?
2: A la Quimeta?
1: Sí, ella mateixa. Diuen que el llop ha entrat a casa seva i se la volia menjar.
2: I ara? Quina por! El llop, dius?
0: I un home, que hi era assegut a la taula del costat i que va escoltar la conversa, va dir...
3: Jo hi era. Si voleu, us ho explico com ha anat.
0: En un tres i no res, les dones van convidar l'home a la seva taula i totes l'escoltaven amb un gran interès. Fins i tot la Sílvia, la fornera, s'hi va afegir al grup.
3: Aquest matí, quan he sortit de cacera, he vist una nena que passejava tota sola pel bosc. Duia una caputxa vermella i un cistell sota el braç.
4: Ah, doncs era la Júlia, la neta de la senyora Quimeta. Avui ha vingut a comprar el pa i duia posada la seva caputxeta vermella. M'ha explicat que la seva àvia estava malalta i que el cistell hi portava tot de coses per ella, que no podia sortir de casa.
3: Doncs la caputxeta vermella és una noieta massa confiada. De camí a veure la seva àvia, el llop ha sortit al seu pas i ella li ha donat conversa. Li ha dit on anava i fins i tot li ha ensenyat el que duia el cistell.
1: Amb el llop s'ha aturat a parlar. No té dos dins de front aquesta nena.
3: Jo he pensat el mateix. Per això he decidit seguir-la de lluny fins a que hem arribat a Cal Cirerer. I he vist com hi entrava. La porta estava oberta i he sospitat que em passava alguna. Així que m'hi he acostat i he parat l'orella darrere la porta.
2: Quina intriga! Segueixi, segueixi. No s'aturi, sisplau.
3: Al bosc, després de parlar amb la caputxeta, el llop ha sortit a correcuita i ha agafat el camí més curt que porta a Can Cirerer.
2: I el llop l'esperava dins, oi?
3: No només l'esperava, sinó que, a més, li ha fet creure que era la seva àvia. S'ha posat el seu pijama de dormir i també les seves ulleres i s'ha fet passar per la senyora Quimeta, amagat al seu llit.
2: I no se n'ha adonat, la nena, que era el llop? Com pot ser?
3: El cas és que, per el que es veu, la nena s'havia deixat les ulleres a casa.
4: Sí, sí, és veritat. A mi ja m'havia estranyat que no les portés, perquè fins i tot es va equivocar a l'hora de pagar el pa. Confonia un euro amb una moneda de 50 cèntims. Però, disculpi, continuï, continuï.
3: El cas és que alguna cosa deu haver sospitat, perquè la nena li ha dit... Àvia, quins ulls més grossos que tens! I el llop, imitant la veu de l'àvia, li ha contestat... Som per veure't millor, filleta! I llavors ella hi ha tornat... Però, àvia, quin nas més gros que tens! I ell li ha contestat... És per olorar-te millor!
0: A aquestes alçades de la narració del caçador, tots qui hi eren dintre de la pastisseria tenien els ulls oberts com taronges i el cor encongit, i escoltaven atents les paraules d'aquell home. Tots estaven pendents de com s'acabaria la història.
2: I per què no hi entraves?
3: Quan he sentit a la caputxeta que deia... Àvia, quines dents més grosses que tens! I el llop que cridava... Són per menjar-te millor! He entrat corrents amb l'escopeta carregada i...
0: I de sobte, una veueta va dir...
5: I ara, per culpa teva, el meu amic és ara a l'hospital.
6: La caputxeta vermella és aquí!
5: Què us empatulleu amb la caputxeta? Soc la Júlia, la neta del Cal Cirerer, i aquesta història no ha anat com us ha dit aquest home.
0: Allò es posava del més interessant. La gent se la mirava expectant, esperant que algú els aclarís què és el que havia passat aquell matí amb el llop a Cal Cirerer.
5: Fa temps, quan jo encara duia bolquers, el caçador del poble van perseguir una família de llops que vivia a la rodalia del poble i els van fer fugir cap a les muntanyes. Però un dels jovetons que havia nascut aquella primavera es va quedar enrere i va perdre el rastre dels seus. La meva àvia el va trobar uns dies després, brut, prim i famolenc, afònic de tant cridar i plorar, i el vam acollir a casa seva per cuidar-lo.
4: Pobret, quin cor tan gran, la senyora Quimeta.
5: Com us deia, aquell jovetó va créixer com un mes de la família Cirerer. I és el llop que ara tu has disparat aquest matí.
3: Perquè se'n volia menjar. He sentit com t'ho deia.
5: Estàvem jugant. Ell i la meva àvia sempre fan bromes i jo els segueixo el fil. Que no sóc cap beneita. Si es veia d'una hora lluny que era el llop.
7: Ja ho deia jo, que era estrany que no te n'haguessis adonat.
5: Ara bé, tinc que dir que al bosc sí que m'he espantat.
1: I com és això?
5: Quan m'he adonat que un desconegut em seguia d'amagat, he donat algunes voltes per despistar-lo. I he estat a punt d'arrencar a córrer cap a casa de la meva àvia. Quin malament ho he passat.
0: De cop i volta, el caçador es va adonar del seu error.
3: Disculpa'm, Júlia. Desconeixia allò del llop i jo el donava per un animal dolent. Pensava que t'ajudaria i he aconseguit just el contrari.
0: Ara hi havia un llop innocent ferit a l'hospital i una nena que tenia tota la raó d'estar enfadada. Els va demanar disculpes i va aprendre la lliçó. A Sant Pere de Riudebitlles encara se'n parla d'aquell dia, tot i que no tothom ho fa de la mateixa manera. Encara hi ha qui creu que un bon dia el llop va entrar a casa de l'àvia Quimeta i que, si no arribasse per un valent caçador, s'hauria cuspit la caputxeta vermella, una nena massa confiada i una mica beneïda.
8: Després d'aquests magnífics contes, tornem a la secció de les paraules oblidades. Avui porto una paraula, Lluís, que té més d'un significat.
0: Molts?
8: Sí, la veritat és que feia temps que no la sentia. Tot i així, he estat jo qui l'ha dita. M'explico. La meva filla m'ensenya la bata del col·legi del meu net. S'havia de cosir perquè tenia el trau estripat. El trau. Quant de temps que no sentia aquesta paraula. Trau, aquella petita obertura feta en una peça de roba per la qual es fa passar un botó cosit en l'altra vora. Diuen que els orígens d'aquesta paraula és molt més antic que el llatí encara. Creuen? Sí. Creuen que és una paraula gàlica, de la Gàlia, que es deia traecom. Fixa't que estrany, es veu que traecom vol dir forat.
0: Forat, bé. Sí. Doncs sí, hi ha paraules que mica en mica van desapareixent del nostre dia a dia. Has dit que aquesta paraula té més d'un significat, i sí, una altra pot ser incisió profunda feta al cos d'una persona o animal per ferida de instrument agut. I apa, que no ens havíem fet traus quan érem petits jugant pel carrer, oi? I no passava res, acostumàvem a curar-se sols. Doncs apa, ja hem recordat una altra paraula. Esperem que no se'ns oblidi també. I ara, si voleu descobrir quin gran secret es trau d'entre les pàgines dels llibres més antics, anem a la nostra biblioteca.
8: Doncs molt agut. Del verb traure, perfecte, exacte, Lluís, genial.
0: Exacte.
8: Genial, genial.

0: La setmana passada presentàvem un conte dedicat als avis. Ho recordes?
1: Sí, sí.
0: Doncs mira, avui ho farem a les àvies. Aquestes persones també que sempre hi són i hi som. Avui proposem aquest llibre com un homenatge a totes les àvies que donen l'amor més especial del món. Els avis també, Lluís, ja ho sabem. I aquest llibre es diu Història d'un jersei blau. I com sempre, Lluís, ens en pots fer 5 cèntims?
1: I tant que sí, Mercè, com no. Explica una mica, va. En un jersei hi caben moltes coses, sobretot si el fa una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se i de créixer, també d'acomiadar-se. Una història amb una àvia, un net i un jersei, que acompanya amb calidesa les escenes quotidianes que la vida, de vegades, ens proposa.
0: M'agrada molt això que has dit, una àvia que sap teixir entre la llana maneres d'estimar-se. Tu creus, entre tots aquells punts que hi ha al jersei, quanta estimació hi ha cap al net o neta qui ha de rebre aquest jersei? Doncs molt bé, visca les àvies i visca els avis, i tant que sí. Per tot això recomanem a tots els nens i nenes i avis i àvies el conte Història d'un jersei blau de l'autor Florenci Gattari i editat per Pagès Editors. I a quines edats podem recomanar-ho? És que jo ho recomanaria
1: a tothom. Per totes les edats.
0: Jo ho recomanaria a tothom, exacte.
1: Molt bé, molt bé.
0: Molt bé. I un cop s'ha tancat el cistell de la caputxeta, arriba el moment més rítmic del programa, el nostre punt final preferit, que és la música.
1: Ai, avui ens acomiadem amb una lletra i una veu que a l'hora del conte ens encanta, la gran dama d'Isalabert.
0: Oh, que bé.
1: I és que ens porta una cançó que transmet una energia encomanadissa i que ens recorda que els dies ja són més llargs, que el sol pica i que comença l'estiu.
0: I pica, pica de debò, eh?
1: Molt, molt.
0: Sí. És una època fantàstica, de fet, perquè la neguet lleig net i ben fresquet per l'estany, transformat en un gran cigne i preciós. I perquè els tres porquets surtin de les seves cases a prendre el sol sense por de cap llop.
1: Vinga, a ballar tothom, a riure i a gaudir dels jocs de l'aire lliure. Nosaltres marxem, però només per uns dies, vaja, una setmana.
0: Sí.
1: Que passeu una setmana de llibre i recordeu...
0: Que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més rebonic.

0: si poguessin pintar un petó, una abraçada o un relat, quins colors triarien, Mercè?
1: Ai, doncs, la veritat és que no sabem quins tons tenen les històries, Lluís, però el que tenim claríssim és que cada vegada que s'encén l'hora del conte, la nostra ment s'omple d'una paleta infinita de colors gràcies a les peripècies dels seus protagonistes.
0: Com cada setmana obrim les portes de l'hora del conte perquè tota la família, grans, petits i amics, us endinseu a un univers ple de màgia i il·lusió.
1: Però atents, eh? Perquè avui el menú ve complet. També rescatarem del passat una paraula ben especial, d'aquelles que ja gairebé no es diuen, perquè la pugueu adoptar i fer servir a partir d'ara.
0: A més, volem encomanar-vos el cuc de la lectura. Per això us proposem un llibre pels avis. Bueno, per tota la família, però especialment pels avis. És ideal per aquells moments de calma a casa, l'excusa perfecta per tapar-se amb la manta al sofà, en qui vulgueu, i viatjar cap a nous horitzons, full rere full.
1: I per tancar el cercle, viatjarem a través de les melodies, perquè, ai, la música, què seria de nosaltres i de les nostres vides sense ella?
0: Tindrem música, Mercè, no pateixis.
1: Avui el viatge serà apassionant amb tres relats magnífics: el peix parlador, la princesa de Xeixars i la margarideta i la princesa de sal.
0: Sense esperar ni un segon més, girem la clau de la imaginació. Fullegem el nostre gran llibre secret de l'hora del conte, ens aturem exactament a la pàgina 576 i la primera aventura... Diu a la pàgina 576, doncs mira, una història que fa olor de mar, de sal i de misteri. Us imagineu anar a pescar un dia tranquil·lament i que de cop un peix tregui el cap de l'aigua, us miri fixament als ulls i us comenci a parlar?
1: Ui, jo crec que faria un bon bot i cauria de la barca, Lluís, perquè els peixos neden, fan bombolles, obren i tanquen la boca, però parlar?
0: Vinga, va, doncs el protagonista d'aquest relat té moltes coses a dir i el que ens explica us deixarà ben bocabadats.
1: Així doncs, obriu bé les orelles, que l'aigua del mar ja ens mulla els peus. Arriba a l'hora del conte el peix parlador.

0: Vet aquí que hi havia un honrat pescador que vivia en una casa molt vella, tan vella que l'aigua i el vent hi entraven per les escletxes de les parets. A més de ser pobre, també havia de suportar una dona rondinaire, egoista i ambiciosa. I un dia, en treure la xarxa del mar, va trobar-se amb un peix platejat i d'aletes daurades que li deia:
1: "Sisplau, torna'm al mar. Sóc un príncep encantat i només podré tornar a tenir el meu cos d'home quan algú em demani un desig que jo no pugui complir."
0: El bon pescador va fer el que li demanava i un cop va arribar a casa seva li va explicar a la seva muller el que li havia succeït.
2: "Mira que n'ets de ruc. Torna ara mateix al mar i demana aquest peix encantat una caseta blanca amb un bell jardí."
0: Així ho va fer el pescador, i quan el peix va escoltar el que el pescador li demanava, li va dir:
1: "Torna cap a casa teva i veuràs el teu desig fet realitat."
0: I efectivament, en lloc de la miserable cabana en la que vivia, es va trobar amb una preciosa caseta blanca amb jardí, i es va dir satisfet:
3: "Ara la meva muller estarà satisfeta, em deixarà en pau i podré ser feliç."
0: La muller del pescador, que era molt ambiciosa, va començar a malviure, pensant que en lloc d'aquella caseta li hauria pogut demanar una casa més gran. Així doncs, un bon dia va dir al seu marit:
2: "Apa, vés-te'n altra vegada al mar, crida el peix i digue-li que vull una casa de dos pisos, gran i ben moblada."
0: A contracor, i per no barallar-se amb la seva muller, el pescador se'n va anar a la vora del mar i va cridar el peix platejat. Molt avergonyit, li va dir els desitjos de la seva esposa:
1: "Vés-te'n a casa i trobaràs el que desitges."
0: Naturalment, la casa s'havia convertit en un magnífic edifici de dos pisos.
2: "Si en sóc de beneita, fes el favor d'anar altra vegada al mar, crida el peix i li demanes un palau sumptuós i ple de criats."
0: El bon pescador va intentar convèncer-la del contrari, però va haver de cedir i finalment se'n va anar a veure el peix.
3: "No saps el greu que em sap de tornar-te a molestar, però la meva muller desitja un palau amb criats."
1: "Torna a casa i el trobaràs."
0: I l'edifici de dos pisos s'havia convertit en un palau luxós. Criats de tota mena ben guarnits saludaven el pescador i la seva esposa, que per fi era feliç. La felicitat d'aquella dona tan poc assenyada no va durar gaire. Així és que al cap de poc temps va començar novament a rondinar i a dir al seu marit:
2: "Ben pensat, no és pas això el que jo desitjava. És ben cert que jo mano el meu palau i que els criats em saluden i em tracten bé, però jo vull que m'honori tota la ciutat. Vés a la vora del mar i digue-li a aquest peix encantat que vull que em faci reina i que tu et faci rei."
0: El pescador va intentar fer-li entendre que allò era un disbarat, però amb aquella mena de bruixa no hi havia qui pogués discutir. Així doncs, una vegada més, va haver d'anar a trobar el peix encantat.
3: "Príncep peix, vine, sisplau. La meva esposa m'ha manat que et demani encara més coses."
0: I es varen fer unes onades molt altes i al capdamunt de la més alta va sortir el cap del peix platejat.
1: "Ja tornes a ser aquí? Encara no t'he donat prou coses?"
0: L'home avergonyit li va explicar les exigències de la seva esposa. Aleshores, es va sentir un tro fortíssim i el peix, fent un gran salt, va anar a parar a dins de la barca amb la que el pescador havia anat a buscar-lo. En aquell moment, una llum molt intensa va il·luminar un jove molt ben plantat que li va dir:
1: "Acabes de demanar l'impossible, capaç de desencantar-me. No podré complaure a la teva esposa, però et ben asseguro que rebrà una bona lliçó."
0: I tot seguit es va perdre enmig de la boira. Quan el pescador va tornar a casa seva, va trobar-se amb la seva vella cabana de sempre.
4: I després del fons del mar, viatgem cap a una època de castells, muralles i cavallers. Però, de moment, mercè, perquè el cavaller d'aquesta història, en Jofre de Trencafort, és una mica especial.
5: I tant. No li agrada pas gens lluitar. Ni entén per què ha de matar dracs, pobres bestioles. I a sobre, li fa una por terrible a la foscor. Però resulta que la princesa Margalida ha obert una porta prohibida de la muralla i s'ha escapat de palau.
4: Al pobre Jofre no li quedarà més remei que armar-se de valor, agafar el cavall i endinsar-se en un bosc fosc i misteriós on l'espera una sorpresa que no s'imagina gens ni mica.
5: Doncs prepareu-vos per somiar amb el segon conte d'avui, La princesa de Xaxars.

0: Temps era temps, un noble cavaller va arribar a la vila de Castellfolit de Xeixars. Damunt del seu cavall, en Jofre de Trencafort, va fer entrada per la porta oest de la muralla i va anar de dret al castell, on la reina i el rei l'esperaven impacients.
1: T'hem fet cridar perquè la nostra filla, la princesa Margalida, es troba en perill. Ahir de matinada es va escapar.

0: ja per a un parell de dies i es va acomiadar d'ell. Darrere la porta l'esperava un bosc frondós que, a primera vista, semblava molt normal.
1: Colla, princesa, ja em diràs què hi fa. En un bosc com aquest, la molt bleda. Deu estar morta de por, esperant que algú la rescati.
0: Va remugar quan no el sentia ningú. El sol començava a pondre's i no podia tornar amb les mans buides. Hauria de fer-hi nit i no sabia pas on acampar. N'estava tip de ser sempre el valent dels contes. No li agradava gens lluitar ni matar dracs, pobres bestioles. No suportava haver de salvar princeses, finolis i enamoradisses. A més, li feia por la foscor i no era gens forçut. En un tres i no res es va fer de nit. Enmig de la foscor es va aturar i va encendre foc amb quatre branquillons que va trobar. Aquella nit va dormir ben poc. El van despertar tots els sorolls del món. El cant d'un grill, els crits d'una òliba, les corredisses d'algun ratolí de bosc entre la fullarasca seca.
2: Bon dia!
0: El va sorprendre de sobte una veu de dona. Mig endormiscat, es va seure de cop. La llum del dia li feia mal als ulls i se'ls va fregar amb força, tot fent un badall. Atabalat per l'inesperada visita, es va pentinar els cabells amb els dits i es va arreglar les vestidures.
2: Bon dia! Qui ets tu? I què hi fas aquí?
0: Va tornar a dir la noia mig enriolada.
1: Bon dia tingui, senyora. Soc Jofre de Trencafort per servir-la.
0: Va respondre ell amb els ulls a mig obrir.
2: Ui, si tenim tot un cavaller aquí!
0: Va dir ella fent una còmica reverència i va esclatar a riure. Quan va poder obrir els ulls del tot, se la va mirar de fit a fit. Per la roba que vestia, devia ser filla d'algun mas dels voltants, una mica ximpleta i maleducada, i reia com si li faltés un bull. Molest per la seva presència, li va dedicar una ganyota de menyspreu mentre buscava alguna cosa per esmorzar al seu serró.
1: Miri, tinc feina, senyoreta, que he vingut a salvar una princesa jo.
2: Doncs ja te'n pots tornar, que em sé cuidar tota sola. He vingut a salvar una princesa! He vingut a salvar una princesa! Però què s'ha cregut, aquest?
0: En Jofre de Trencafort no es creia el que estava veient. Contrariat, es va aixecar per contestar-li des de la mateixa alçada.
1: Una princesa? Tu? Au, va! Les princeses són fines i educades, porten uns vestits preciosos i sempre van netes i ben pentinades. Més aviat sembles un mosso de la granja, amb aquests pantalons mig estripats i els cabells curts i escabellats.
0: Margalida va aixecar el cap i va exclamar mirant en l'aire.
2: I tu què? Creus que m'havies d'enviar un cavaller ara? No has entès res.
3: I què volies? És la primera vegada que algú s'escapa d'un dels meus contes. Bé, hi havia de fer alguna cosa.
1: Amb qui parles? Amb un fantasma?
2: Un fantasma, diu. Parlo amb qui t'ha fet venir. Amb la mà que tot ho escriu. Jo sóc Margalida de Xaxars, la princesa que has vingut a buscar. M'he escapat del conte perquè ja n'estava farta.
1: Del conte, dius?
3: Sí, aquesta senyoreta desvergonyida s'ha escapat d'un dels meus contes. Primer, la noia volia els cabells curts i els hi vaig tallar. Després, es veu que els vestits no li agradaven, que volia d'uns pantalons com els del seu pare. I finalment, la gota que va vessar el got, la senyoreta volia una espasa. On vas a parar? Si no em porten d'espasa les princeses, ni tampoc pantalons. Ja n'hi ha prou, que els contes els escric jo i no ella.
0: De sobte, el jove de Trencafort ho va entendre tot.
1: Així ets tu qui em fa sortir a lluitar cada dos per tres. Ja està bé, eh? Però que no ho veus que no m'agrada? Que a mi els dracs i els monstres em fan por? Jo preferiria ser músic o pastor. Segur que seria molt més feliç.
3: Uf, tu també! Sabeu què us dic? Que millor que l'acabeu vosaltres mateixos, aquest conte. Així no es pot treballar.
0: Es va queixar la mà que tot ho escriu. I és el que va fer. A partir d'aquell dia, l'escriurien ells mateixos la seva història i serien lliures de ser, de vestir i de viure com els plegués. Ningú els podria obligar a enamorar-se ni a casar-se, com passa amb molts cavallers i princeses al final dels contes. La Margalida de Xaxars i en Jofre de Trencafort serien grans amics per sempre més. Van decidir tornar cap a casa

0: i explicar-ho a tothom.
1: Té, si la vols, aquí tens la meva espasa. De veritat que no t'agraden els vestits? Tan bonics que els trobo jo.
2: Si els vols, te'ls regalo tots. A l'armari ni tinc una pila.
1: Els nois no em porten de vestits.
2: Ah, no? I qui ho diu, això?
3: I arribem a l'últim conte d'avui, Lluís. Un dels grans clàssics de tota la vida. Una història que ens fa una pregunta molt important. Fins a quin punt estimeu el vostre pare o la vostra mare? Com el pa? Com el vi? O com la sal?
4: Per culpa d'aquesta resposta, un rei una mica caparrut es va enfadar tant amb la seva filla petita, la Margarideta, que la va fer fora del palau. Ell es pensava que la sal no valia res. Pobret, no sabia pas la lliçó que estava a punt de rebre.
3: Doncs sí, perquè la Margarideta, vestida de pastora d'oques i amagant les seves teles de seda, viurà mil aventures. Trobarà l'amor i prepararà un banquet de noces, molt però que molt especial. Un banquet on no hi haurà ni un sol gra de sal.
4: Acompanyeu-nos a descobrir com acaba aquesta preciosa història tradicional. Tanquem els contes d'avui amb la Margarideta i la princesa de sal.

0: Vet aquí un racó de món on tenia nas tothom. Hi havia un rei que tenia tres filles molt bones i molt gallardes. Un dia el rei va tenir curiositat per saber fins a quin punt l'estimaven. Va cridar la gran i li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més gran, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el pa."
0: I el pare li va contestar:
1: "Si em vols com el pa, queda't en sa."
0: Després va cridar la segona i li preguntar:
1: "Digues, filla meva, la mitjana, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com el vi."
1: "Si m'estimes com el vi, queda't aquí."
0: I per últim cridà la tercera i, com a les altres, li va preguntar:
1: "Digues, filla meva, la més petita, fins a quin punt m'estimes?"
2: "Jo, pare, us estimo tant com la sal."
0: La resposta de la minyona disgustà el pare, que la va treure de casa dient:
1: "Si m'estimes com la sal, vés-te'n del meu casal."
0: La pobra noia, tota adolorida perquè el pare l'havia treta de casa, es posà un vestit tot esparracat i se'n va anar camps a través a buscar feina. Camina que caminaràs, la filla petita del rei, que es deia Margarideta, va arribar a una casa de gent molt rica que tenien moltes oques i va demanar si la volien llogar per portar i guardar les oques. La mestressa li va dir que no, però l'hereu, que la va veure, la va trobar molt agradable i delicada i va dir a la seva mare que se la quedés. L'endemà la van enviar a pasturar les oques vora d'un riu. Quan va ser allà, la princesa va treure de sota la roba esparracada una pinta tota d'or i es va pentinar emmirallant-se a l'aigua del riu. Les oques van quedar totes embadalides mirant-se-la i no van menjar ni un bri d'herba. Quan de vespre van tornar les oques a casa, la mestressa va preguntar si estaven satisfetes de la nova pastora i li van contestar:
3: "Ac, ac, ac, d'herbetes no hem menjades, però hem vist molt rica dama."
0: I la mestressa no va pas entendre el que les oques li volien dir. L'endemà i l'altre endemà encara va passar tot el mateix. La princesa es va pentinar, les oques embadalides no van menjar res i quan la mestressa va preguntar què tal, van contestar com el primer dia. La mestressa, enfurida, volia treure la pastora, però l'hereu no es trobava bé i va demanar a la seva mare que la pastora li portés una tassa d'herbes. Quan la Margalida li va dur les herbes, el noi li va preguntar:
4: "De quina casa ets filla, tu?"
2: "Soc d'una casa molt pobra. Per què m'ho pregunteu?"
4: "Veig, per la finor de les teves mans, que no ets pas pastora."
2: "Totes les meves germanes guarden bestiar com jo."
4: "No, no et puc creure. Per un estri del teu vestit esparracat, he vist que a sota portes un vestit brodat d'or, que no és pas d'una pastora."
0: La Margarida es va veure descoberta i va confessar al noi la veritat de qui era. L'hereu i la Margarideta s'agradaven i van decidir casar-se. El dia de les noces van fer un gran dinar, al qual van convidar tota la gent més noble de la contrada. També hi van convidar el pare de la núvia. El rei, quan la princesa va saber que el seu pare hi aniria, va demanar de cuinar ella mateixa el dinar del seu pare. Va procurar que fos el més exquisit de tots, però no hi va posar sal. Després de l'àpat, la Margarideta va preguntar al rei:
2: "Senyor rei, us ha agradat el dinar?"
1: "Hauria estat molt excel·lent si no s'haguessin oblidat de posar-hi sal. Més m'hauria estimat menjar sense pa ni vi que sense sal."
2: "Recordeu, majestat, que fa temps vareu treure de casa una vostra filla perquè va dir que us estimava com la sal?"
0: Li va recordar a la Margarida. El rei reconegué el seu error. Llavors es va adonar que la núvia era la seva filla petita que tant havia enyorat. Es van abraçar amb gran alegria i no sé què més va passar, perquè jo allí els vaig deixar i d'aquí me'n vaig venir per poder-vos explicar, perquè si no hagués vingut no ho hauríeu sabut.
5: Doncs anem cap a la paraula perduda de la setmana, Lluís. I avui porto una paraula que, No la sabia.
6: No, ja és estrany en tu, eh?
5: Sí. Vam anar a visitar la casa-museu del poeta Jacint Verdaguer a Folgueroles. Una visita totalment recomanable. Doncs, tornant a la paraula, quan estàvem a la cuina, la noia que ens feia de guia, per cert, excel·lent, assenyala una cadena que sortia de la xemeneia de la llar de foc i ens diu: "Això és el clamàstec." Ui, es referia a la cadena que subjectava l'olla, o bé la caldera, per sobre de les brases. No sé si continua utilitzant-se aquest sistema de subjecció de l'olla en algun lloc. De fet, jo ho havia vist únicament en pel·lícules, però ignorava el nom de la cadena.
6: Els clemàstecs eren fets de ferro forjat. Es penjaven d'una estaca de ferro dins de la xemeneia al moment de construir la casa. Es consideraven com una part essencial de la llar. A més de coure el menjar de les persones, servien per a fer calderades de menjar per al bestiar i per escalfar aigua per a altres usos. La mida dels clemàstecs també indicava la importància de la casa. Si només hi podia penjar una olla, significava que la casa era pobra. I si se'n podien penjar dos o tres, representava que la casa gaudia de més abundància.
5: Ah, perdona, Lluís, tu la coneixies, aquesta paraula?
6: Com clemàstec, no. La coneixia com el ferro que penja l'olla.
5: Com la seva definició.
6: Exacte, jo l'havia vist a la casa d'uns pallessos, família nostra,
5: clar.
6: Però era el ferro que penjava l'olla.
5: Ja, que no hi havíem posat nom, exacte.
6: No, vinga.
5: Doncs mira, ja sabem una cosa més.
6: Anem cap a la biblioteca.
5: Exacte.

0: us presentem un llibre que el dedicarem a tots els avis i nets, i en especial a tu, Lluís, i a la teva neta Clara.
1: Hombre!
0: Aquest llibre ens explica una història plena de sensibilitat, d'afecte i tendresa, optimisme, sobre els avis i els nets. En aquest cas, un avi i una neta. El conte es diu "El meu avi és un campió", i òbviament m'agradaria que ens en parlessis tu una miqueta, Lluís.
1: Et parlaré. Sí, sí que som uns campions, els avis.
0: Doncs
1: la meva neta sempre em diu, quan es trenca una cosa, diu: a l'avi ho arregla, a l'avi arregla.
0: Ens coneixen.
1: Ai, vinga, només una mica com sempre, explicaré.
0: Sí.
1: Per la nena, el seu avi és un campió, tot i que no té gaires copes ni medalles. És un campió arreglant coses, és un campió en fer-la riure, és un campió en trobar formes estranyes als núvols. Només diu una cosa que la neta fa millor que l'avi: trobar les ulleres quan l'avi les perd. Ai, penso que els nets no ens valoren per la quantitat de copes que puguem tenir, oi, Mercè?
0: I tant que no. Tenen molt clar com som i què fem, i per això ens estimen tant. I nosaltres els estimem tant a ells.
1: I tant.
0: Per tal que pugueu conèixer aquesta història tan entranyable, us recomanem el conte "El meu avi és un campió", de Ingrid Godon i Carl Norack. És editat per Editorial Símbol Editors, i el recomanem per a totes les edats, des de ben petitons fins a aquests avis tan estupendos que tenim.
1: Doncs vinga, aneu a la vostra biblioteca, o bé, li dieu amb els vostres avis que comprin el conte.
0: Exacte.
1: I tal com us havíem promès al principi del programa, no podem acomiadar-nos sense el nostre ingredient secret. Quin és? Allò que omple tot de sentit: la música.
0: I sí, avui us portem una cançó preciosa d'un musical que ens va fer somiar a tots l'any 2016, creat per Manu Guix i l'Àngel Llàcer, i acompanyats en aquesta ocasió per les veus del grup Macedònia. Ens conviden a viatjar fins a l'asteroide B612 de la mà d'un personatge inoblidable. Qui és? El Petit Príncep.
1: Una cançó preciosa.
0: Oh.
1: Vinga, gaudiu molt d'aquesta melodia, tanqueu els ulls i recordeu que allò que és essencial només és visible als ulls del cor.
0: Sí, senyor. I nosaltres marxem per avui, però ens retrobem la setmana vinent amb moltes més històries i molta més màgia. Recordeu, poseu-li molts colors a la vida i de la vostra setmana
1: sigui com un conte d'allò més bonic.

0: Molt bona tarda, oients de Hora Bitlles.
1: Benvinguts un dia més al nou programa Retorn als 80. Vinga, repassem més temes guais dels anys 80, a l'Italo Disco, un so fantàstic d'aquella època dels 80, que ens feia ballar moltíssim a les pistes de balls d'aquella meravellosa època. I per començar a la pista de ball de Ona Villa, tenim el tema Dream Warrior.

Quin gran tema aquest Dream Warrior d'aquella meravellosa època dels 80. I ara seguim a un altre gran èxit d'aquella època, Angel in Disguise. Vinga, que gaudiu.

Vinga, vinga, que no decaigui el ritme a la pista de ball de Ona Villas. I ara seguim a un altre gran tema dels 80, Arrow Love.

Som-hi amb un altre gran tema dels 80, d'aquest Italo Disco del bo. Fantasy Girl, vinga, a ballar, a ballar.

Visca, visca el tardeo de Ona Villas. I ara seguim amb un altre gran tema a la pista de ball de Ona Villas, Bad Boy.

seguim deleitant a la pista de ball de Ona Villas amb molt bona música d'aquella brillosa època, i ara ho tenim el tema Fox and the Run.

Vinga, vinga, i no pareu de ballar a la pista de ball de Onevilles. I ara el següent tema que us farà ballar, Like Sombrero.

Vinga, vinga, i un dia més arribem al final del programa i ho fem amb el tema Baby. Espero que hagi disfrutat d'aquests bons temes d'aquella meravellosa època dels 80, que us hagi fet llevar, que us hagi disfrutat, que hagi ballat força. Això es tracta d'aquest programa d'aquí. I res, ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. No falteu, sisplau, que tingueu una molt bona setmana i sigueu superfeliços.

0: Ona Bitlles.
1: Si ets dels que creu que abans es feia millor música, si vols tornar a recuperar aquell so de quan érem joves, si et consideres un amant del pop-rock, no t'has equivocat de dial. Des d'ara, gaudeix del Sac de Sons, 60 minuts amb la música que et fa vibrar. Sac de Sons, música sense cànons ni taxes especials.
2: Què tal, com esteu a punt d'obrir, de deslligar i de posar en dansa un nou Sac de Sons? Sí, doncs, vinga, va, som-hi! Comencem, com sempre, amb música ballable, en aquest cas, com sempre, també de la dècada dels 80, i avui, amb els Wigs and Co., aquest és el Rock You All, i és el que serveix per donar-te la benvinguda i la salutació cordial de Xavier Gargallo. Junts compartirem aquests 60 minuts de música des d'aquí, la teva ràdio local. Sigueu, doncs, molt benvinguts.

Així hem començat deslligant avui el sac de sons amb els Wigs and Co. Aquest era el Rock Jewel, que és el que ens ha fet començar-lo, hem dit, a deslligar, però deslligat no ho està del tot. Només ens queda aquesta per acabar-lo ja de deslligar totalment. Els Tavares també els coneixes prou bé. Aquest és aquell que diu Heaven must be missing an angel.

0: Doncs ara sí, ben deslligat ja el nostre sac, afegint-hi aquests els Tavares. Heaven must be missing an angel.
1: Una bona quantitat de pop.
2: Una cullerada de rock.
1: Un polsim de disco.
2: Remena-ho bé i deixa-ho coure a foc lent. Sac de sons. No deixis que t'enganyin. Sex and drugs and rock and roll.
0: Entrem ja en matèria i anem amb calma. Comencem amb calma i tranquil·litat després d'aquestes dues ballables. Una, amb calma. La calma brutal de l'Ènia. Only time.

Xenia és la compositora, autora de New Age més reconeguda. Viu, ella és irlandesa, viu a Irlanda, separada de tot el món, amb el seu gran castell, els seus gats, i d'allà no en surt. Potser el que sí surt, i surt molt bé, és la seva música, o era la seva música. Fa molts anys enrere, feien parella en John Anderson i en Vangelis. Junts van publicar diferents temes, entre ells a l'State of Independence, que en un moment donat la Donna Summer el va versionar, i ara fa doncs uns 10 anys aproximadament que l'Andrea Corr també la va fer a la seva manera. És aquesta la que està sonant, la forma, la versió d'Andrea Corr.

0: Aquesta és la versió que en va fer l'Andrea Corr, la seva visió d'aquesta clàssica de John Anderson i en Vangelis, a l'State of Independence, i l'incluïa al seu àlbum Lifeline.
1: Sac de sons. Pren-te'l com a mínim un cop per setmana. El millor remei contra l'estrès.
0: Doncs no tenim massa clar si és el millor remei contra l'estrès, i de fet ho estem investigant des d'això fa uns quants anys. Però si estàs aquí, és que realment això funciona. Unes vegades guanyes, altres perds, i a vegades ve de gust escoltar Bee Gees, You Win Again.

Un dels temes de la llarga, llarguíssima discografia dels germans Gibb, els Bee Gees. Aquest és el You Win Again que hem escoltat ara. Si sou fans de Coldplay, doncs ara tindrem Coldplay. Però si sou fans també dels Kraftwerk, també tindrem els Kraftwerk ara mateix. Com pot ser dos estils diferents en un mateix moment amb dues bandes diferents? Doncs molt fàcil. Els Coldplay són uns grans fans de la formació alemanya Kraftwerk, els avis, podríem dir ja, del que és el techno. Doncs fa ara uns quants anys van voler fer un homenatge amb els Kraftwerk i van publicar aquest Talk. És una versió d'aquell Computer World de principis dels 80 dels Kraftwerk.

0: Així sonava aquest tribut, diguem-li així, dels Coldplay cap a, cap als Kraftwerk. Aquest era el seu Talk.
1: Si et vas perdre allò que sonava quan érem joves, fes com jo, escolta El Sac de Sons, la música al nostre estil.
0: Doncs sí, la música continua sonant al nostre estil. Ara una estoneta de guitarreo. Sí, doncs vinga, som-hi amb els Doobie Brothers. Això és Rocking Down the Highway.

0: Abans d'aquest Call on Me de Glenn Frey en solitari, deixant la seva banda a un costat, els Eagles, doncs abans d'aquest tamarro, doncs un altre dels tamarros guitarreros, dels Doobie Brothers, era el Rockin' Down the Highway.
1: Un moment! Vaig a raspallar-me les dents i torno!
2: Sac de sons. La música al teu estil.
1: Vinga, vinga! Música amb canya!
0: Ja sabeu què passa quan la Carla ens demana música amb canya, no? Doncs vinga! Som-hi, Revolution Beatles!

0: Els Lacs en Busto, recordant vells temes, vells treballs dels principis de la banda del Vendrell.
1: Sac de sons, la música al teu estil.
0: Sí, sí, la música continua sonant encara uns minuts més al nostre estil. L'estil ens el posarà ara Mike Oldfield. Aquest és el Shadow on the Wall.

També, cap a mitjans de la dècada dels 80, Mike Oldfield publicava l'àlbum Crisis i aquí s'incluïa aquest Shadow on the Wall. I ara, dels 80, ens n'anem directes a l'any 1991. Va ser el 25è aniversari de la banda Nitty Gritty Germain i d'un concert que van fer per celebrar aquests 25 anys es va publicar aquest Cadillac Ranch.

Aquest va ser el darrer track que es va incloure en l'àlbum aquest de la Nitty Gritty Dirt Band, Live to Five, per celebrar els seus 25 anys a sobre dels escenaris. Això va ser a la zona d'Alberta. I ara sí que nosaltres ja anem plegant veles. Marxem amb els Police. És el que serveix per dir-te adéu. Siau a reveure i fins la propera setmana. Un plaer haver-te acompanyat. Ens veiem d'aquí a 7 dies. Salutacions de Xavier Gargallo. Com sempre diem, sigueu bons, sigueu feliços. Marxem amb aquest So Lonely.

0: Ona Villas. One, two, three, ah!
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
1: Jazz It.
3: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
4: Senyores i senyors, ha arribat el gran dia. Comença a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, l'edició de Jazz It dedicada íntegrament a Miles Davis amb motiu del centenari del seu naixement, que es va produir el 26 de maig de 1926. La genialitat és un bé escàs, i si hi ha algun personatge històric que es va guanyar a pols el títol de geni, i el busquem, això sí, amb mirada catalana, aquest seria el senyor Salvador Dalí i Domènech. Però a Jazz It, com el seu títol indica, no venim a parlar de pintura, sinó de jazz. I en aquest camp creiem que el més semblant a un geni que podem trobar és Miles Davis, tercer pels amics Miles Davis.

Hem començat, ja has dit, amb Steeplechase, una composició de Charlie Parker interpretada per ell mateix amb Miles Davis a la trompeta. La van gravar el mes de setembre de 1948 i això significa que Miles tenia 22 anys. Havia nascut a l'estat d'Illinois, en el centre dels Estats Units. El seu pare era dentista i la seva mare professora de música i això els convertia en una família afroamericana de classe mitja, una família, podríem dir, benestant. Miles va començar a estudiar música cap als 12 o 13 anys i amb 19 ja feia els primers passos a nivell professional. Va fer una petita estada d'un parell de setmanes a l'orquestra del cantant Billy Eckstine per substituir un músic malalt. I allà hi va coincidir amb Charlie Parker i amb Dizzy Gillespie, els pares del bebop, una tendència que, com sabeu, revolucionaria el món del jazz. Impressionat pel que feien, Miles es va traslladar a Nova York, on, condició imposada pel seu pare, es va matricular a l'escola de música Juilliard. Però les seves biografies diuen que els 3 anys següents va freqüentar poc la Juilliard, va entrar en el quintet de Charlie Parker en una mena de paper de becari i va participar molt en les jam sessions dels músics joves i innovadors d'aquell moment. A començaments de 1949 ja estava a punt per liderar la seva primera obra mestra, Birth of the Cool.

Acabem d'escoltar Boplicity, una de les peces que formen el disc Birth of the Cool, gravat en part entre gener i abril de 1949. Aquesta cançó apareix a nom de Cleo Henry, que de fet és el nom de la mare de Miles Davis. Es diu que li va atribuir l'autoria per una qüestió de drets d'autor, és a dir, que els cobrés ella. Inicialment, les gravacions d'aquest disc es van editar en forma de discos de 78 revolucions per minut amb una cançó a cada cara. I van ser uns discos que, tot i tenir bones crítiques, van passar força desapercebuts. La discogràfica Capitol va considerar que aquell projecte havia fallat i no va renovar el contracte de Miles Davis. No va ser fins a 1957 que van reeditar en forma d'àlbum d'11 temes aquest disc, que, s'ha de dir, tot d'una es va convertir en un clàssic de la història del jazz i en el disc inspirador de la tendència que coneixem com a cool jazz o com a West Coast. Aquest fracàs aparent i momentani va portar a Miles cap a un estil emparentat amb el bebop i a un nou contracte, aquest cop amb la discogràfica Prestige Records. Era un contracte molt simple d'aquells de a tant la sessió de gravació, sense contemplar drets d'autor ni drets per la interpretació ni res. Un exemple de com sonava aquesta etapa en la que va gravar amb les figures més destacades del moment és aquesta cançó que escoltem tot seguit, Out of the Blue, amb Sonny Rollins en el saxo tenor. És una gravació d'octubre de 1951.

0: Hi, this is Mike LaDon. Whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz It.
1: Seguim passejant pel món del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, celebrant el centenari del naixement de Miles Davis. Un moment clau en la vida d'aquest trompetista és la seva participació en el Festival de Jazz de Newport de l'any 1955. Va tenir un èxit tal, i estem parlant tant de crítica com de públic, que hi ha un abans i un després d'aquest moment. Uns mesos més tard va rebre l'oferta d'un contracte milionari amb la Columbia, la famosa CBS, una de les discogràfiques més importants d'aquell moment i de la història. El problema era que el contracte anterior amb Prestige encara seguia vigent i la solució va ser gravar per a totes dues cases amb la condició que les gravacions de Columbia no s'editessin fins a l'extinció del contracte anterior. Així, el primer disc que va editar amb CBS es va titular Roundabout Midnight, hi havia John Coltrane en el saxo tenor, i va veure la llum al març de 1957, però s'havia gravat entre octubre de 1955 i juny de l'any següent. Aquí teniu Round Midnight.

L'edició de Round About Midnight també va ser un èxit de crítica i públic, de manera que la discogràfica, la CBS, va decidir invertir en la seva nova estrella, Miles Davis. Per començar, van recuperar la seva relació amb el pianista, compositor i arranjador Gil Evans, que ja havia participat en les gravacions de Birds of the Cool, i li van demanar partitures per a un disc amb Miles de solista i una big band de 16 membres acompanyant-lo. Aquest disc es va titular Miles Ahead i sonava així. Aquí teniu The Duke, que és la composició que Dave Brubeck va dedicar a Duke Ellington, en aquest cas, com us hem dit, arranjada per Gil Evans i amb Miles Davis com a solista principal.

0: Hi, this is Bob Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: Jazz It, a BTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, especial centenari de Miles Davis. L'arribada definitiva de Miles Davis a la fama, a l'estrellat en l'univers del jazz i la seva entrada en la història d'aquest gènere va ser l'any 1959 quan va gravar Kind of Blue, considerat un dels millors discos de jazz de la història, un disc que va trencar fronteres, que va agradar a les persones aficionades al jazz i a les que no el coneixien de res, a joves i a grans. El seu sextet, amb Cannonball Adderley en el saxo alt i John Coltrane en el tenor, ja havia indicat cap a on es dirigien en el disc anterior, titulat Milestones i també un clàssic. Però el sentiment, l'atmosfera, el color de Kind of Blue no s'han repetit mai més. La cançó que l'obre és la conegudíssima So What, una composició coral que, per molt que l'escoltis, sempre hi descobreixes un matís nou.

So What, obra mestra de Miles Davis i del seu sextet. Aquest grup, com tota la vida, tenia data de caducitat. El primer en abandonar el vaixell va ser John Coltrane, i era inevitable perquè, per qualitat i personalitat, John havia de seguir la seva carrera com a líder. D'aquesta manera, ens trobem que el 1963 Miles formaria el que es coneix com el seu segon quintet clàssic amb els músics joves més destacats d'aquell moment. Herbie Hancock en el piano, Ron Carter en el baix i Tony Williams, que tenia 17 anys, a la bateria. En la seva primera sessió de gravació encara no tenien a Wayne Shorter, que seria el saxofonista oficial d'aquella formació. En aquesta gravació de maig de 1963 encara hi havia George Coleman. Escoltarem So Near, So Far.

0: This is Ryoma Takanaga, 18-year-old New York bassist, and you're listening to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i estem repassant d'una manera molt en gran angular alguns dels moments principals de la carrera de Miles Davis, trompetista de qui aquesta setmana es compleix el centenari del seu naixement. A mesura que s'acostava al final de la dècada dels anys 60, per influència de la música majoritària en aquell moment, que era el rock and roll i els seus derivats, l'escena musical en general va començar a incorporar teclats electrònics, és a dir, bàsicament piano elèctric i diferents tipus de sintetitzador. Miles també els va portar al seu terreny. Va ampliar el grup a Octet amb la incorporació de John McLaughlin a la guitarra elèctrica, Chick Corea en el piano elèctric i Joe Zawinul també en teclats electrònics, i així van néixer obres com In a Silent Way o Beaches Brew, que ens portarien a una nova sonoritat i una nova tendència que en aquell moment es va anomenar jazz rock, però que avui ens hi referim com a fusió, que sembla un terme que pot abraçar influències de molts tipus.

Durant la dècada dels 70, Miles Davis va patir un accident de cotxe greu l'any 1972, més una recaiguda important en la seva drogoaddicció, de manera que entre 1975 i 1980 va estar pràcticament retirat de la vida pública i musical. La seva tornada, una certa resurrecció, es va produir l'any 1981 amb el disc The Man with the Horn, un disc amb una nova sonoritat molt assequible que indicava cap a on es dirigirien els seus passos en la que seria l'etapa final de la seva vida. En aquest disc hi trobem a Al Foster a la bateria, Bill Evans en els saxos, Mike Stern a la guitarra elèctrica o Marcus Miller en el baix elèctric. Miller, un músic que resultaria clau en aquest moment i els anys següents.

Aquesta que hem escoltat és la cançó que dona títol al disc de 1981 de Man with the Horn. I així arribem al final del nostre temps d'avui i us deixarem amb la darrera obra mestra de Miles Davis, el disc Tutu, que és de l'any 1986, escrit i interpretat en el baix elèctric per Marcus Miller. Aquí teniu la cançó homònima, Tutu. Amb ella us diem adeu avui l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Amb Nick Salvatore Marino.
4: You and me, we're the best.
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...